0: Veu polsades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: Castelldefels, així som.

0: Doncs parlem ara amb Mireia Martínez, tècnica de l'Àrea Municipal de Polítiques d'Igualtat, amb les activitats trimestral que es promouen des de l'Espai Montserrat per a l'Espai Montserrat Roig, des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat. Molt bon dia, Mireia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Quan comencen aquestes activitats? Explica'ns.
1: Tenim activitats des de maig fins a finals de juliol.
0: Ahà. La programació es basa en conferències, xerrades o tallers, oi?
1: Exacte. Hi ha una combinació entre diferents tallers, alguns que són puntuals i alguns que tenen diferents sessions de durada. I després també tenim les tertúlies amb veus de dones, que les fa la nostra psicòloga d'aquí del CIAT, que és la Carolina May Inguyen, i que són una tertúlia mensual també.
0: Doncs explica'ns les tertúlies que tindrem, per exemple.
1: Mira, a nivell de tertúlies, pensar massa, com sortir del bucle mental. Aquesta tertúlia la fem en horari de matí. És el dimarts 16 de juny, de 10 a 11. I la darrera tertúlia d'aquest trimestre és el divendres 10 de juliol, també de 10 a 11, pel matí, que es diu Temps per mi, que és recuperar temps sense culpa. Val? Aleshores, aquestes tres tertúlies, com tota la resta d'activitats, són activitats gratuïtes, però sí que calen fer una inscripció prèvia.
0: Pel que fa a les restes de propostes, tenim tallers també.
1: Tenim un taller que és un taller que fem cada dos anys perquè va vinculat al Premi de Narrativa per Dones, el Premi Delta. És un taller sobre escriptura i perspectiva de gènere. Val? És un taller com d'escriptura i tècniques narratives en perspectiva de gènere, val? Que és un taller com molt pràctic per incorporar eines narratives fonamentals, doncs, com el punt de vista, la construcció de l'escena, les veus narratives, el pensament interior, i una miqueta mitjançant textos d'autores s'elaboren exercicis doncs, que condueixen una miqueta així a una narrativa breu en format conte o relat. Aleshores, les autores que treballen, per exemple, són Mercè Rodoreda, Margarit Duràs o Irene Solà. Aleshores, aquest curs té una part teòrica, que té els seus apunts i textos literaris amb els que es treballen, i després una part pràctica a partir dels textos que totes les alumnes donen a terme i que després comentaran en grup. I una miqueta, aquest taller també són diferents sessions. El d'escriptura no és un únic dia, sinó que comencem a finals de maig, però acaba a mitjans de juny. Són quatre sessions i és en horari de tarda, de 5 a 8 del vespre. Val? Per fer tot sol·licitar informació o informar-se de com fer la inscripció, es poden dirigir aquí a l'Espai Montserrat Roig, que estem al carrer Església 117, ens poden trucar al nostre telèfon, que és el 667-871-709, o després tenen la possibilitat d'entrar a l'espai web de l'Ajuntament i a la part de Polítiques d'Igualtat trobaran l'enllaç al formulari d'inscripció de totes les activitats.
0: Que recordem, són gratuïtes. Mireia?
1: Són totes gratuïtes. Són totes gratuïtes, però sí que cal inscripció prèvia perquè algunes tenen un aforament més limitat. Hi ha algunes que són sessions que poden fer un grup més ampli de dones, però hi ha altres, com per exemple el taller d'escriptura, doncs que hi ha unes places limitades. Aleshores, sí que és important doncs, que qui estigui interessat doncs, es posi en contacte amb nosaltres o cerqui aquest formulari d'inscripció al web. Després també us volia compartir que tenim un parell de novetats per aquest trimestre. Nosaltres des d'aquí, des de l'Espai Montserrat Roig, a part de tenir el CIAT, que són Servei d'Informació i Atenció a la Dona, i articular tot aquest seguit d'activitats que us acabo d'explicar que són dirigides a dones, també tenim el PONSAI, que és d'atenció a persones del col·lectiu LGTBI. Tenim un curtmetratge, que és el Cinefòrum Gosadies, que és especial entorn l'orgull LGTBI. Sí que és veritat que aquest curtmetratge és obert per tothom. No tens per què ser persona del col·lectiu per poder venir, simplement que t'interessi la temàtica. I és una sessió de curtmetratge sobre el fet una miqueta d'atrevir-se, de ser audaç, una miqueta explica diferents situacions de diferents personatges, cadascú a la seva manera, doncs buscant la manera una miqueta d'expressar el que són i com es senten, i que una miqueta aquest atreviment resulta sempre com una mica un exercici de llibertat. Aleshores, aquest curtmetratge és el dia 17 de juny, de 6 a 8, aquí a l'Espai Montserrat Roig també. I igual que les que us he explicat anteriorment, totalment gratuïtes i sí que cal doncs, la inscripció prèvia.
0: Doncs molt bé, totes aquestes activitats fins al mes de juny. Míriam Martínez, des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat a aquestes propostes que es desenvoluparan la majoria d'elles a l'Espai Montserrat Roig.
1: Perfecte, Anna, moltes gràcies. Aquí estem per si qualsevol persona vol més informació al respecte.
0: Moltíssimes gràcies. Bon dia, Mireia.
1: Gràcies, molt bon dia.
0: Que vagi bé.
1: Igualment. Adéu.
2: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
2: Tu parròquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parròquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Ràdio Castelldefels.
0: Castelldefels, així som.

Ahí sí son. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: I avui, molta alerta, com deia ara l'Eloi, perquè tenim avisos per intensitat de pluja pràcticament a tot el país. L'avís és taronja al centre i al nord-est de Catalunya a partir d'aquesta tarda. Per tant, precaució per l'avís que tenim de pluges. Avui ens despertem amb 14 graus a la Bisbal d'Empordà, 17 a Lleida i 21 a Badalona. I el dia en què el cas Leire apunta fins a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que s'hauria reunit com a mínim fins a 3 vegades amb l'exmilitant Leire Díaz, que també va contactar amb l'exfiscal general de l'Estat, García Ortiz, o l'excomissari Villarejo. Avui analitzarem també els nous detalls d'aquesta investigació, d'aquesta suposada trama que buscava boicotejar causes judicials per protegir els interessos de Pedro Sánchez. I una d'aquestes causes avui també arriba en un moment clau. El germà del president espanyol declara en el judici on se l'acusa d'haver aconseguit una feina dit.
1: Relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
0: El Guàrdia Civil encarregat de la investigació apunta directament a l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que també declara avui com a acusat. I mentrestant, Pedro Sánchez intenta recuperar la iniciativa política.
2: Que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: Tot i les tempestes que l'envolten, es mostra convençut des de Barcelona d'esgotar la legislatura i fins tot presentant els pressupostos per l'any vinent. Tot plegat en parlem avui a l'Àgora a partir de les 9 i també amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ens acompanyarà també de les pròximes setmanes. En parlarem, que són molt intenses a la ciutat de Barcelona.
3: A més, el que ja tenim habitualment, doncs tindrem dos grans esdeveniments, puntuals en el temps, però sens dubte tindran un impacte que nosaltres hem previst, com és la visita del Sant Pare i com és la sortida del Tour de França, el Grand Départ.
0: El Papa, el Tour, el Primavera Sound, que comença de ple avui, també tindrem el Sonar o el Congrés Internacional d'Arquitectes. Tot això avui dijous, que per cert, a les 12 del migdia, sabrem el resultat de la consulta de mestres i professors. Sabrem si s'accepta o no, per tant, l'acord entre la conselleria i els sindicats majoritaris. I el dia en què també parlarem dels ni-ni-nis. És un nou fenomen entre joves que ni treballen, ni estudien, ni busquen feina. La xifra a Catalunya és la més baixa des que s'entenen, en aquest cas, registres. I a les 11...
4: Aquestes paraules tanquen també un període molt més llarg de permanència ininterrompuda d'aquesta veu en aquesta antena. Durant 10 anys, cada matí he tingut l'oportunitat professional impagable de poder saludar i de poder acompanyar una audiència que ha crescut de manera també imparable.
0: Avui torna a Catalunya Ràdio Josep Cuní, una de les veus històriques d'aquesta casa, i parlarem ara que fa un any que va acabar el seu últim projecte professional. Serà una conversa amb Jordi González.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Quan són les 6 i 4... Fem un cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs amb un informe, un nou informe, que demostra que la pobresa s'ha enquistat a Espanya. Hi ha 12 milions i mig de persones en risc d'exclusió social i prop de 3 milions de nens que són pobres. És el país europeu amb una taxa infantil més alta. Ho indica la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa, que conclou que per molts petits avenços que s'aconsegueixin, factors com el preu de l'habitatge fan que quedin en no res.
0: I a Brussel·les?
2: Els ministres de Justícia i Interior de la Unió es reuneixen avui a Luxemburg. La idea és preparar el pròxim Consell Europeu, el 18 i 19 de juny, però en el cas de Grande Marlaska, que atendrà els mitjans abans de la trobada, serà el primer cop que li podrem preguntar per la suposada implicació de la cúpula de la Guàrdia Civil en el cas Leire.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
2: Amb una votació que probablement acabarà sent simbòlica, en què la Cambra de Representants ha demanat frenar la guerra a l'Iran. Quatre republicans s'han sumat als demòcrates per aprovar-ho, perquè entrés en vigor, això sí, hauria de ser primer ratificada al Senat i en últim terme pel mateix Trump.
0: I amb què dinant avui a la Xina?
2: Avui es commemora el 37è aniversari de la massacre de la plaça de Tiananmen, quan l'exèrcit, recordem, va carregar contra milers de manifestants. De fet, mai hi ha hagut una xifra oficial de víctimes. El president de Taiwan ha emplaçat la Xina a reconèixer la veritat per, diu, obrir un camí cap a la reconciliació.
3: Avui és dijous 4 de juny, ens despertem amb 13 graus a Vià, al Berguedà, 15 graus a la Bisbal d'Empordà i 19 graus a Balaguer, i ja amb força núvols en algunes comarques, sobretot entre Barcelona, Tarragona, Catalunya Central, ja hi ha molts núvols baixos, senyal de la humitat que després, a la tarda, afavorirà el creixement de tempestes. Tempestes que avui es preuen en moltes comarques, de fet, en qualsevol punt del país. Les més fortes creiem que cauran Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, de Barcelona, nord de Tarragona, i fins i tot també poden arribar al Pla Lleida. Tenim avís d'intensitat de pluja i fins i tot de pluges de 60 litres en 3 hores. Precipitacions molt abundants, en alguns casos tempestes molt fortes, sobretot al nord-est de Catalunya. Demà al matí encara es podria allargar alguns ruixats a la costa, alguna tempesta entre Barcelona i Tarragona, després s'obriran clarianes i baixarà la temperatura.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Ignacio Rigau, Mar Bataller i Jofre Llombart, quan són les 6 i 7. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: Lara García, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. I comencem pel cas Leire, perquè Santos Cerdán i Leire Díaz van crear una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És la conclusió de l'informe elaborat per la Guàrdia Civil.
4: Els investigadors del cos dibuixen, per ara només amb indicis, un suposat entramat finançat pel PSOE per torpedinar els casos judicials oberts contra el govern espanyol. El sumari del cas al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio revela maniobres per purgar policies, desacreditar fiscals i jutges i fins i tot per aconseguir que s'apliqués l'amnistia als líders independentistes del procés.
6: Tot es va activar per protegir a Pedro Sánchez, el número 1, el one de la trama. Segons la interpretació que fa la Guàrdia Civil, la policia es basa en fragments de converses de Leire Díaz que revelen tres reunions amb la directora de la Guàrdia Civil, una denúncia contra la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez, WhatsApps, on es diu que s'ha de netejar tot per ordre del president i fins i tot un acord amb l'excomissari Villarejo per tenir proves de corrupció contra el jutge Marchena i aplanar el camí perquè apliqués l'amnistia. Santos Cerdán dirigia la trama, Leire Díaz la coordinava i el PSOE la va finançar, diu la Guàrdia Civil, a través d'empreses pantalla i pagaments a un diari digital vinculat a la trama que s'haurien camuflat sota les campanyes de publicitat dels socialistes per a les eleccions europees i catalanes del 2024. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el sumari detalla, com dèiem, maniobres per destruir la causa contra el germà de Pedro Sánchez i també el cas Coldo o el procés judicial contra el llavors fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Repassem algunes de les acusacions que s'exposen en aquest informe judicial.
7: Pel que fa a protegir el germà del president del govern espanyol, era un dels objectius que reconeixia Leire Díez en una de les converses que recull l'informe i que ara podreu sentir.
8: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
7: I en aquest punt, el sumari del cas apunta que el cap de l'UCO fins al 2025 va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè deixés la investigació del germà de Sánchez en mans de la justícia.
0: I aquest informe també recull una sèrie de reunions entre l'Eire Díaz i l'excomissari Villarejo.
4: Díaz va negociar per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la situació processal de l'excomissari. Els contactes amb la Fiscalia General de l'Estat eren prioritaris per protegir els interessos de Sánchez i del partit.
8: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
5: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
8: Demà és un dia fonamental.
4: Segons el sumari, l'empresària Carmen Pano va assegurar que li van oferir pagar el casament de la seva filla o els lloguers d'un pis si canviava la seva versió i negava que hagués entregat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE que, amb això diu textualment, salva el cul d'Avalos i Koldo.
0: I avui comencen els interrogatoris dels acusats en el judici del germà de Pedro Sánchez.
6: El primer a declarar és l'expresident de la Diputació i exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo, a qui Luco situa com la persona que va ordenar crear una plaça mida per al germà de l'expresident espanyol com a coordinador dels conservatoris de Badajoz. Tot seguit declararà David Sánchez.
0: Enviada especial a Badajoz, Tània Tàpia.
9: La tesi del tinent coronel Antonio Valar, responsable dels atestats principals de la causa, és que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez. La plaça no n'és de l'àrea de cultura, diu, sinó que tot venia dirigit a més amunt directament de l'expresident de la Diputació, que també està investigat en la causa.
10: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
9: I que va involucrar altres persones per donar aparença de legalitat a una plaça que sostenen es va fer a mida. Gallardo és el primer dels 11 acusats a declarar, després ho farà David Sánchez. Durant la instrucció, el germà del president va negar-ho tot i va dir que va trobar la plaça a internet. Des de Badajoz, Tania Tàpia per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I Pedro Sánchez va obviar ahir la tempesta judicial en el del seu entorn i va aprofitar que passava per Barcelona per desenterrar els pressupostos de l'Estat. Àlex Giral, Robert.
11: El president espanyol mira de recuperar la iniciativa política amb la carta dels nous comptes. Sánchez ha clausurat les jornades del Cercle d'Economia reiterant que la legislatura encara li queda corda i doblant l'aposta.
12: El gobierno va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
11: S'ha compromès a moure-hi fitxa aquesta mateixa setmana. El cap de l'executiu espanyol també ha fet bandera dels seus acords amb Esquerra i Junts i amb to burleta s'ha atribuït el mèrit de l'intent de Feijó d'acostar-se als de Puigdemont per a una hipotètica moció de censura.
12: Hay un reconocimiento a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
11: Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a l'oposició, doncs, no l'han convençut les afirmacions, tampoc de Salvador Illa. Ara la repassarem. Un sumari del cas Leire, que també

0: amaga. Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
1: És vostè políticamente responsable d'haver-se mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar i ara vete a saber com acaba el asunto Zapatero.
2: Els socis d'investidura del PSC, Esquerra i els Comuns també han demanat a Illa que es veeixi totes les sospites que s'han generat.
3: I els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un nou alto al foc. Estarà condicionat a l'aturada dels atacs de la milícia pro-iraniana Hezbollah contra territori israelià i també de la seva activitat en territori libanès.
4: Les delegacions dels dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units en un comunicat conjunt. Aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori anomenades zones pilot, que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on quedarà exclòs el grup armat. Les parts s'han emplaçat per tornar-se a reunir a la capital nord-americana el 22 de juny per una nova ronda de negociacions. Aquestes mesures tenen com a objectiu final poder avançar fins a un acord integral de pau i seguretat entre Beirut i Tel Aviv.
3: I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha optat avui per reforçar la versió positiva del desenllaç de la guerra de l'Iran i ha pronosticat que hi ha possibilitats que s'acabi aquest cap de setmana.
2: A Teheran, el règim dels ayatolars no és tan optimista, admeten que les negociacions continuen, però refreden la possibilitat d'un acord imminent, tot plegat enmig de les declaracions del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que recorda als iranians que la guerra encara es podria reprendre a gran escala.
5: Donald Trump ha reaparegut en una compareixença inesperada des del despatx Oval i amb un aspecte més cansat del que és habitual, ha insinuat que aquesta setmana es podria acabar amb un acord entre els Estats Units i l'Iran.
6: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
5: El president dels Estats Units també s'ha mostrat partidari de separar el conflicte entre Israel i les milícies de Hezbollah, Líban, de la guerra de l'Iran. Per la seva part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha recordat que està preparat per a reprendre un atac a gran escala contra l'Iran al costat dels Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I el president rus Vladimir Putin arriba avui a Sant Petersburg en un ambient marcat encara per l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat.
4: El règim rus hi celebra un fòrum econòmic amb la participació de representants de 130 països i amb l'objectiu de captar inversions estrangeres. Ho faran en un ambient de guerra per la por de més atacs ucraïnesos sobre la regió industrial de l'antiga capital russa. De moment, aquesta matinada només s'ha informat d'un atac ucraïnès lluny de Sant Petersburg, a la Crimea ocupada per Rússia, amb un balanç de 3 morts.
3: Anem cap a Moscou, Cristina Solies.
7: Les autoritats russes extremaran la seguretat per evitar que els drons ucraïnesos tornin a atacar Sant Petersburg. El Kremlin utilitza aquest fòrum per mostrar la seva tecnologia puntera i atraure inversors internacionals i no es pot permetre que li esguerrin. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, creu que els països europeus han ajudat Kiev.
8: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
7: Putin farà demà el seu tradicional discurs al fòrum i, segons els analistes, aprofitarà per escalar encara més el conflicte. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I aquest migdia a les 12 es tanca la consulta d'educació que han fet els sindicats per saber si els docents donen suport o no al preacord que USTEC i professors de secundària van firmar divendres amb el govern.
2: Els sindicats esgarrapen les últimes hores per fer campanya. L'USTEC alerta del risc de perdre els 700 milions extres si guanya el no, i la CGT avisa que si el preacord tira endavant serà un pedaç en una situació d'emergència educativa.
9: La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, adverteix que si es rebutja l'acord, la inversió extra se'n pot anar a la bassa. La de la CGT, Laura Gené, defensa que encara queden moltes qüestions importants al tinter. Són declaracions a 3Cat Info.
10: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oi, te les estalvies.
11: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig, que surti un sí, el que aconseguirem és que es tanca en fals aquest conflicte.
9: Mentrestant, Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final i deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: 9 de cada 10 alumnes catalans ja fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures a casa.
4: Ho apunta una enquesta que han fet els sindicats USTEC i STES a les escoles i instituts de tot l'Estat i que conclou que la intel·ligència artificial ja s'ha integrat a les aules. Els alumnes la fan servir habitualment per fer resums o resoldre dubtes i els professors, en menys mesura, la utilitzen per fer material didàctic. Però mentre que un 60% dels joves creuen que la IA millora el seu rendiment, un 92% dels mestres desconfien dels seus resultats i un 65% considera que perjudica els estudiants. N'alerta

0: Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
1: Si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
0: També demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen més eines per ensenyar a utilitzar-les correctament.
2: I una setmana abans de la visita del Papa a Catalunya, ahir vam fer un programa especial en què vam visitar els punts per on passarà Lleó 14, la Sagrada Família, la parròquia de Sant Agustí, Brianzo i Montserrat.
3: En les últimes hores hi ha hagut polèmica sobre el poc ús del català a la missa que tindrà lloc al temple d'Antoni Gaudí. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegurava aquest programa que en la benedicció de la Torre de Jesucrist finalment el papa utilitzarà el català.
4: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància, creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita.
3: Lleó 14 visitarà Brianzo, on una vuitantena de reclusos que integren la comunitat cristiana de la presó participaran a l'acte. El capellà Jesús Bell explica la importància de l'atenció espiritual als interns.
5: Mucha escucha, tratando de empatizar con la situación concreta en la que está y lo que le ha llevado a esta situación, y bueno, pues iniciando un proceso de acompañamiento que muchas veces pues, es muy lento, pero que sobre todo se basa en la escucha y en el apoyo a que él vaya recuperándose a sí mismo.
3: Ens hem desplaçat fins al Raval, on el papa visitarà la parròquia de Sant Agustí. En vam parlar amb Enric Canet, capellà i membre del Casal dels Infants, Montserrat Rius, veïna vinculada a l'Església de Betlem, i amb el president de la Fundació Tot Raval, Mohamed Halhul.
6: L'espiritualitat i el cristianisme sense la transformació social no pot existir, o sigui, de cap manera.
7: El Raval ha canviat molt, perquè hi ha bastants problemes socials, però la convivència entre tots hi és.
8: Que hagi elegit l'església de Sant Agustí és molt carregat de simbolisme perquè aquesta església fa molta feina a nivell d'atenció als pobres, als marginats.
3: I esclar, l'especial del Matí de Catalunya Ràdio també va incloure una parada a la Sagrada Família on el papa beneirà la Torre de Jesús. Allà van parlar amb voluntaris com el Lluís Rivera, alumne de primer d'ESO dels Jesuïtes de Casp.
9: Jo sé que és un fet històric, això, perquè ja el papa francès no va poder venir i ens han conscienciat des de l'escola doncs, que això és una cosa que no passa cada dia i espero doncs, gaudir-ne al màxim possible.
2: Ara són les 6:20, alguns apunts més amb Marc Jurado, amb Maria Fernández Noguera i Anna Alfonso. Bon dia.
10: Bon dia.
2: Els propietaris d'apartaments turístics de Barcelona reclamen indemnitzacions a l'Ajuntament de cara a l'eliminació de llicències del 2028. Asseguren que acabar amb els pisos turístics no solucionarà la crisi de l'habitatge.
11: Des de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona asseguren que és una mesura incoherent amb el model turístic i d'esdeveniments que promou el mateix consistori. Marian Moró, directora general d'Apertura, avisa que si el 2028 es revoquen les 10.000 llicències que queden, no hi haurà capacitat per allotjar tots els visitants.
12: No té cap tipus de sentit. O sigui, el que un té que tenir clar és un criteri d'actuació i el que no pot ser és que jo vull ser una ciutat global, internacional, atraure tot tipus d'esdeveniments, però, d'altra banda, tenir un discurs de contenció del visitant. És imprescindible tenir una bona capacitat d'allotjament.
2: S'avança al final de les obres ferroviàries dels túnels del Garraf.
13: En canvi, no es pot escurçar el tall pel desdoblament de l'R3, la primera fase del qual s'havia d'acabar ara.
2: I la jutge de Martorell, que porta el cas d'Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la possible influència de la psicòloga familiar a la seva mort.
14: La magistrada vol que la policia analitzi els missatges entre la terapeuta i Jonathan Andic, acusat de la mort del seu pare. La psicòloga és qui hauria mediat perquè el fundador de Mango fes una donació en vida de l'herència al seu fill. La interlocutòria també indica que després de la caiguda mortal d'Andic, l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer una trucada, que va ser a la parella del seu pare. No va ser fins 8 minuts després de la caiguda que Jonathan Andic va telefonar emergències. L'escrit també recull contradiccions en les declaracions de l'acusat. Per exemple, ell va explicar que era habitual que sortissin a caminar amb el seu pare, però, en canvi, el personal de servei que tenia l'empresari va declarar als Mossos que no havien fet mai cap excursió junts.
2: Brussel·les toca el crustó a Espanya per l'IVA reduït que paguen restaurants, bars i hotels.
11: Fonts comunitàries consideren que el tipus reduït afavoreix les rendes més altes i és poc útil per redistribuir la riquesa. En un paquet de recomanacions, la Comissió Europea avisa Madrid que els seus ingressos en IVA estan per sota de la mitjana comunitària.
2: I SpaceX preveu recaptar uns 75.000 milions de dòlars en la seva estrena a la borsa, prevista pel 12 de juny.
13: La companyia d'Elon Musk es prepara per protagonitzar una de les sortides als parquets més importants de la història. Segons la documentació que ha presentat el regulador de les borses dels Estats Units, es posaran a la venda més de 500 milions de títols a un preu fix de $135 per títol. Això significa que la valoració de SpaceX a la borsa se situaria al voltant d'1,75 bilions, en bé, de dòlars. La companyia destinarà els recursos obtinguts a projectes d'intel·ligència artificial i a l'expansió de la xarxa de satèl·lits Starlink.
2: I revés diplomàtic d'Alemanya en l'intent de tenir un seient no permanent al Consell de Seguretat de l'ONU.
14: En la votació, l'Assemblea ha quedat fora del suport mínim requerit i no pas per poc. L'han superat amb escreix Portugal i la veïna Àustria en un resultat que trenca la seva tradició de ser el màxim organisme de les Nacions Unides amb regularitat.
2: I les noves sancions que han imposat els Estats Units a Cuba, que entren en vigor dissabte, han propiciat una fugida d'empreses de l'illa.
11: Visa i Mastercard hi deixaran d'operar dissabte mateix, segons ha anunciat el Banc Central Cubà, que ho vincula a la estratègia de Donald Trump d'asfixiar l'illa caribenya. En l'àmbit turístic, la mallorquina Melia deixa de gestionar gairebé la meitat dels 104 hotels que hi té, l'espanyola Iberostar 12 dels seus establiments i la cadena canadenca Blue Diamond ja ha tancat l'activitat. Totes estan relacionades amb l'organització cubana Gaesa, d'origen militar, que Washington considera un cau de corrupció. El règim cubà, però, en defensa l'eficàcia, tot i que hi ha cubans com Yuri Fuentes que en denuncien l'opacitat.
10: Gaesa és una entitat militar i que, de contra, se firmó una ley en el Parlamento donde no se pueden auditar las entidades militares del país. Se lo consultaron al pueblo, no se lo consultaron.
11: Gaesa controla entre el 40 i el 70% de l'economia cubana, segons algunes estimacions externes.
2: Tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
0: Què tal, bon dia.
2: La primera.

0: Avui, dia gros al Primavera Sound amb caps de cartell, Combat Girl, Massive Attack o Doja Cat. Ahir va ser la jornada inaugural amb concerts gratuïts de Wineta o Guitarrica de la Fuente. Les entrades pel Primavera estan totes venudes.
1: La segona.

0: I el Gran Teatre del Liceu estrena Les noces de Fígaro de Mozart. És la nova producció de Marta Pazos amb un repartiment de luxe encapçalat per la soprano Sara Blanc, el baix baríton Luca Pisaroni i el baríton André Schun. Avui sessió especial per a espectadors de més joves de 35 anys amb el segon repartiment. Tot això es pot veure fins el dia 21 de juny.
1: I la tercera?
0: I Penélope Cruz se suma també a Toy Story 5 després de Bad Bunny i Bizarrap. L'actriu espanyola posarà veu a un personatge nou que serà un flamenc. Recordem que la pel·lícula que arriba als cinemes el 17 de juny també comptarà amb música de Taylor Swift com a part de la banda sonora.
1: I quan falten 4 dies perquè surti escollit el nou president del Real Madrid, els noms de Mourinho i Haaland apareixen a la campanya electoral.
2: De fet, Florentino publica un vídeo amb una imatge de Mourinho amb la samarreta del Madrid contestant sí a l'oferta del Club Blanc. Mourinho, que té contracte amb el Benfica i una clàusula de rescisió de 15 milions, diu que aquestes imatges s'han generat amb intel·ligència artificial. Florentino, a més, afegeix també el fitxatge del defensa del Liverpool, Konaté. Aquests anuncis es van emetre a televisió just quan s'estava fent l'entrevista a l'Hormiguero amb Enrique Riquelme, el rival electoral de Florentino Pérez.
1: I el seu rival assegura tenir lligats dos jugadors del City, Rodri i Haaland.
2: I es compromet, a més, a pagar la quota dels socis si no venen.
3: Si yo soy presidente de Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
1: I el Girona explica aquest migdia el seu pla de futur.
2: Roda premsa en què coneixerem la planificació del Girona de cara a la pròxima temporada a la segona divisió. El president, el Figeli, la propietat en Pere Guardiola i la direcció esportiva en Quique Cárcel donaran a conèixer els detalls del nou projecte. El Barça, que serà a les semis de la Lliga de Bàsquet si derrota l'UQAM de Murcia a les 7, transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio al 3CAT, derrota de la penya 85-71 al primer partit de quarts de final a la pista del Bascònia, mentre que el Natació Catalunya es proclama campió de l'Eurocup femenina de waterpolo.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser retre homenatge a algun col·lectiu d'herois anònims. Podríem anar a lo fàcil i tirar de sanitaris o de docents, que ara estan de moda, o dels bombers, que ho estaran d'aquí a no gaire quan comencin els incendis, però jo he pensat en alguna cosa una mica més original. Els conductors d'autobusos de Barcelona. Us heu parat mai a pensar, tal i com està el trànsit a Barcelona i com destressant arriba a ser conduir-hi un cotxe, com deu ser fer-ho amb una bèstia articulada de 18 metres de llarg i 20 tonelades amb 120 persones a dins, i a sobre haver-ho de fer suau perquè no se't caigui la gent a terra, però també ràpid, per complir amb els temps de trajecte. I tot això en una ciutat permanentment col·lapsada per les obres i perquè l'Ajuntament li ha declarat la guerra al cotxe, però el cotxe no s'ha donat per al·ludit. La paciència i la perícia d'aquests herois anònims jo crec que mereixen un homenatge, o que, com a mínim, si mai posen l'intermitent perquè algun idiota s'ha parat al carril bus, doncs frenem per deixar-los passar.

0: I a l'ògita del Papa tocar, avui cançons que et porten al cel.
1: Exacte, com en el cel i tornar dels Pets, de l'àlbum homònim, publicat l'any 2007. En aquesta emblemàtica cançó, el cel funciona com una metàfora sobre com l'amor intens o algunes experiències vitals poden fer-nos sentir tan plens que sembla que toquem el cel, tot i saber que la realitat ens farà tornar de cop als problemes quotidians.

Knocking on Heaven's Door, de Bob Dylan, però va més enllà, és un clàssic absolut del cantant que explica el moment de rendir-se davant la mort i trucar a les portes del cel. I think it just aquesta és Heaven, Davichi. Va ser publicat després de la mort del DJ i productor. Ja ho esteu sentint també amb la veu de Chris Martin, que utilitza la metàfora del cel per parlar de la pau i de la transcendència.

0: En punt, 6:45. Titulars d'aquest dijous, amb Francesc Soler i Lara García. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez.
1: L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díaz. Entre les maniobres que s'hi apunten per desacreditar jutges, n'hi hauria contra el magistrat Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés.
0: I en aquest escenari polític, Pedro Sánchez anuncia que arrenca la tramitació dels pressupostos.
2: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
3: Al seu pas per les jornades del Cercle d'Economia, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda.
0: El sumari també inclou les sospites de la Guàrdia Civil que els socialistes catalans haurien desviat diners de la darrera campanya per finançar la trama de Leire Díaz.
1: El PSC ho nega en un comunicat i al Parlament el president de la Generalitat ha insistit.
4: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
0: I aquest migdia s'acaba la consulta en què els docents poden votar el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació.
3: La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extra pactats. I la CGT, en canvi, diu que el preacord deixa moltes qüestions sense resoldre. Sentim les portaveus Yolanda Segura i Laura Gené.
5: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
6: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
0: Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un nou alto al foc.
1: Està condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra territori israelià i de la seva activitat en territori libanès.
0: I pel que fa a la guerra de l'Iran, Donald Trump aquesta matinada ha optat per l'optimisme.
7: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
3: El règim dels ayatolàs refreda les possibilitats d'acord imminent.
0: Els propietaris d'apartaments turístics de Barcelona reclamen indemnitzacions a l'Ajuntament de cara a l'eliminació de llicències el 2028.
1: Asseguren que acabar amb els pisos turístics no solucionarà la crisi de l'habitatge. Marian Muro, directora general d'Apertur.
8: No té cap tipus de sentit. O sigui, el que un té que tenir clar és un criteri d'actuació i el que no pot ser és que jo vull ser una ciutat global, internacional, atraure tot tipus d'esdeveniments, però, d'altra banda, tenir un discurs de contenció del visitant.
0: És una de les qüestions que podrem parlar amb l'alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, que avui, una setmana abans de la visita del Papa a la ciutat, serà al matí de Catalunya Ràdio. I dilluns s'acabaran les obres ferroviàries dels túnels del Garraf.
3: Al final d'aquests treballs s'avança i la Generalitat preveu anunciar la tornada a la normalitat de l'R2 Sud i els trens regionals molt aviat. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
9: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
0: I els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia distingeixen el xef Raül Balam i Jaume Subirós.
1: Per la seva feina al capdavant del Moments i del Motel de Figueres, respectivament.
0: Els usuaris, per cert, del 3CAT reconeixen el paper clau en l'ús i la presència del català a tots els entorns digitals.
3: Ho revela un informe d'una consultora independent que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya.
0: I repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, avui amb Pedro Sánchez i amb els pressupostos en totes les capçaleres dels diaris.
10: Sí, comencem per l'Ara, que resumeix en una sola frase els dos escenaris, les dues pantalles del PSOE. Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. En el cas de La Vanguardia i El Periódico es fixen en la novetat d'ahir, els pressupostos. Sánchez assegura que presentarà els comptes d'aquest any, diu el diari del grup Godó. Pedro Sánchez, que apareix fotografiat a tot arreu, on se'l veu millor, però és a El Periódico, acompanyat del president Illa, també a El País i El Mundo, els primers titulant que el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil. Els segons expliquen que els caps polítics de la Guàrdia Civil van assetjar l'UCO en favor de Sánchez. Altres temes de portada, Melià segueix Iberostar i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba, ho llegim a El Periódico i l'Ara. I per acabar, La Vanguardia, el tren tornarà a passar pels túnels del Garraf la setmana vinent i El País titula que Ucraïna ataca el cor de Rússia en un desafiament clar a Putin.
0: Avui a Castellar del Vallès es desperten amb 20 graus, a la tarda hi haurà tempestes i no passaran dels 26, i a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, en tenen 13 graus a màxima prevista de 27. Tot això en un dia molt inestable. Atenció, amb previsió de tempestes violentes. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, ara al matí ja tenim molta humitat i cel mig ennuvolat a tot arreu, i a partir del migdia hi haurà tempestes en qualsevol punt de Catalunya. Les més fortes a les comarques de l'interior de Girona i del nord de Barcelona podrien arribar a deixar fins a 50 a 100 litres per metre quadrat. En canvi, a Ponent i a l'Ebre és on aquestes pluges avui haurien de ser més modestes.
0: I avui que l'òpera de Mozart, Les Noces de Fígaro, aterra al Liceu, arriba el comentari del dia de Bernat Dedéu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Per totes aquelles persones com jo, atees de cor i cap, que duguin uns dies fins als picarols i els ovaris de notícies sobre el Papa i la Torre de Jesús, estem d'enhorabona. Perquè al Gran Teatre del Liceu hi torna Les Noces de Fígaro, una òpera de Wolfgang Mozart i Lorenzo da Ponte que explica, entre moltes altres coses, que els problemes de la naturalesa humana només els podem resoldre els humans. Al Liceu no només s'hi sentirà una de les obres d'art més extraordinàries de la història d'Occident, sinó l'adaptació d'un text original, el de Beaumarchais, que és un dels grans pilars de la modernitat, és a dir, de l'emancipació d'homes i dones del regne de la superstició a la recerca de la llibertat individual. Si esteu farts de divinitats, pontífecs i tanta mandanga, viatgeu a la Rambla. I quan sentiu el final del quart acte, us ho prometo, us fareu ateus de cop. Perquè ni Déu pot arribar a escriure una música tan excelsa.
1: Oh!

0: Sempre que està a punt de ploure, netegem els vidres de la, fora de la ràdio.
1: Sí, és un clàssic.
0: No,
1: és
0: jo,
1: un clàssic.
0: Ja no sé com dir-li a aquest home que...
1: Pobre, perquè a més és que
0: sempre.
1: Ho fa impecable.
0: Quan neteja els vidres és que ha de ploure, és que
1: però
0: és
1: li posa,
0: matemàtic.
1: Sí. Bé, sí, sí. En fi, cas, ja l'hem avisat.
0: Sí, sí. Ja ho seguirem. No, ell fa el que li diuen.
1: Sí, sí.
0: Els que li diuen, doncs, a vegades no miren el temps. Potser hauríem de fer-ho per, no, per estar bé a feina.
1: Com Déu sabeu, això es pot salvar.
0: No, pobre, i amb què ens despertes avui, que no li has?
1: Evidentment, amb la música de Carles Sabater i Pep Sala, al Sau, i, evidentment, això es pot salvar. Cançó que van enregistrar en directe al disc Concert de mitjanit i que parla de la importància de cuidar el nostre planeta. I és que tal dia com avui, un 4 de juny, però de l'any 2009, el director de cinema i televisió David Attenborough va rebre el Premi Príncep d'Astúries de les Ciències Socials per les seves grans aportacions en defensa de la vida i la conservació del planeta.
0: I de què heu parlat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, de la famosa casita del concert de Bad Bunny. Avui hem escoltat a la cantant Amaya i també a Carmen Lomana, que explicaven el seu punt de vista sobre aquesta polèmica que encara porta cua.
2: Uy, yo la casita no quiero ir, no, no, no. O sea, realmente tiene que ser tan incómodo estar ahí dentro, en plan, que te quitan el móvil. Pero a mí él me encanta y, o sea, y me parece súper necesario también todo lo que está haciendo ahora, sí.
3: Está invitada, pero no he ido. Pero no menos mal, ¿eh? Porque ir allí a mover el trasero, a cosificarme como mujer, a dar codazos, a ver si te pones en primera fila. No, chico.
0: Pues que hem passat d'un extrem a l'altre, eh?
1: Sí, exacte. De voler-hi anar...
0: Bueno, i també d'aplaudir certs discursos i després aplaudir doncs, que una caseta doncs, vagi en un prototip
1: sí,
0: de noies,
1: sí, sí, sí.
0: Primes... en fi.
1: La societat, no, i la gent,
0: jo,
1: què hem de fer?
0: Jo no soc d'aquest món. A tot això, quan són festes, on?
1: Mira, avui engega la festa del Fort Pienc, del districte de l'Eixample de Barcelona. De les 5 a les 7 de la tarda, l'espai de persones grans transformadors.
0: Sí.
1: Hi haurà mostra de la classe de puntes de coixí. A 7:45, al centre cívic Ateneu Fort Pienc, l'inauguració de l'exposició de l'arxiu històric, Fort Pienc, 50 anys d'història. I a 7:45, també al centre cívic, pregó de festa major.
0: Ah, d'aquí.
1: A càrrec de la Loli Herrera.
0: Home, la
1: sòcia fundadora,
0: sí,
1: de l'associació Veïnal.
0: Sí.
1: Per tant, ja ho sabeu, avui, si voleu, tots cap a l'Eixample.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
4: Doncs el nou anunci de Pepsi, precisament amb Pep Guardiola i la música d'Oasis de fons. Amb l'arribada del Mundial, el vídeo donat ja a la volta al món, Pepsi ha volgut llançar aquest anunci on es veu un nen corrent pels carrers de Manchester. Entre la gent hi veu una figura familiar, és Pep Guardiola caminant d'esquena. El nen hi va corrent, cridant Pep, i quan l'entrenador gira, porta una llauna de Pepsi i acaba dient sí, fent aquest joc de paraules amb Pep, sí.
0: A Pep, sí.
4: Sí.
1: Ah, ah.
4: Pep, havíeu d'arribar fins al final, nois.
1: Veus.
0: Veus. Hem de patir, doncs, per Pep Guardiola, no? Que es queda sense feina, no,
4: no.
0: Hem de patir.
1: No. Oh, i ara...
5: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Maria José Tavira, portaveu del Sindicat de Mares. Explica que els fills de dones membres de l'entitat, amb discapacitat i mobilitat reduïda, no tenen garantit el transport escolar adaptat a Barcelona. Consideren que això va en contra de les polítiques d'inclusió i demanen que el servei sigui ofert a tots els centres d'educació especial per als infants que compleixen els requisits per poder-hi accedir.
7: S'estan vulnerant una sèrie de drets. Els nostres infants tenen que anar a l'escola, no? És educació obligatòria. I això, si no tenen transport, doncs en alguns casos es tenen que quedar a casa.
6: El Consorci d'Educació de Barcelona respon que treballa per facilitar el servei i també per ampliar els criteris i poder donar cobertura a més situacions i millorar l'atenció. El Sindicat de Mares considera que per ara aquest treball no és suficient i avui ha convocat una protesta davant del Consorci.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats, que experimenten caigudes considerables per la falta d'avenços en les negociacions de pau a l'Iran. La reobertura de l'estret d'Hormuz es fa esperar i se'n ressent el petroli. El preu del barril de Brent es torna a situar al voltant de la barrera dels 100 dòlars. Aquest matí baixa un lleuger 1,25%, però en les últimes hores ha fregat els 98 dòlars al barril. Els parquets asiàtics oberts a aquesta hora es tenyeixen de vermell. Les borses de Tòquio i de Hong Kong perden al voltant d'un 2%. A Europa, ahir també hi van predominar les caigudes, l'IBEX 35 va baixar prop d'un 1%, i en el cas del DAX d'Alemanya i la borsa italiana, la baixada va ser de més d'un 1%. I fotos semblant als índexs de Wall Street, el Dow Jones i el Nasdaq, ahir van caure un 1,21 i un 0,90%, respectivament. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
10: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
0: La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama dins el PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
12: El sumari situa l'ex número 3 del socialista Santos Cerrán i l'exmilitant socialista Leire Díez com a coordinadors de l'entramat finançat pel mateix partit per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol.
0: L'objectiu de la trama seria subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per preservar els interessos del PSOE i del president del govern espanyol.
12: La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de l'exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del que anomena el One. El PSOE desvincula Sánchez completament de la trama.
0: Doncs bé, de moment Pedro Sánchez mira d'esquivar les causes judicials que afecten el PSOE i rescata l'aposta per uns nous pressupostos.
12: Ho ha anunciat aquest dimecres a Barcelona en el marc de les jornades del Cercle d'Economia.
13: El govern va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
12: El cap de l'executiu espanyol mira així de recuperar la iniciativa política, tot i ser conscient que, ara com ara, no compta amb els suports necessaris al Congrés per tirar endavant els números.
0: Dia clau avui pel conflicte a l'educació. La consulta sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern supera el 50% de participació hores abans que es tanqui aquest dijous al migdia.
12: L'USTEC adverteix que, si guanya el no, hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extras pactats la darrera setmana. I la CGT, que el preacord encara deixa moltes qüestions importants pendents. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, i Laura Gené, de la CGT, en declaracions a aquesta casa.
14: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
15: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
12: Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final i deixa la porta oberta a redistribuir les partides per reforçar l'escola inclusiva.
0: Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un alto el foc que estarà condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra el seu territori.
12: En un comunicat conjunt aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori anomenades zones pilot que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on quedaran exclosos els militants de Hezbollah.
0: I pel que fa a l'Iran?
12: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha optat aquesta matinada per reforçar la versió positiva del desenllaç de la guerra de l'Iran i ha pronosticat que hi ha possibilitats que s'acabi aquest cap de setmana.
16: Vam parlar amb Hezbollah per primera vegada. Ahir van acordar que no dispararien i Israel tampoc. Ja ho veurem. Però m'agradaria separar-ho. Són coses separades.
12: A Teheran, el règim dels ayatolàs no és tan optimista. Admet que les negociacions continuen, però refreda les possibilitats d'acord imminent. Tot plegat enmig de les declaracions del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que recorda als iranians que la guerra encara es podria reprendre a gran escala.
0: Més notícies. A Catalunya hi ha 1,5 milió de fumadors.
12: Segons les últimes dades del Departament de Salut, un 20,6% de la població adulta a Catalunya és addicta al tabac. És la xifra més baixa de la història.
0: Oriol Pujadó.
17: La taxa s'ha anat reduint progressivament des de l'any 1990, que és quan es comença la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores fumava el 34% de la població adulta. L'estudi mostra que els homes fumen més que les dones i que el consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys. Ara bé, Salut alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és subdirector de Promoció de la Salut.
18: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
17: El tabac causa 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora. Oriol Pujadó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
19: I detenen 14 persones en una operació contra el cultiu i el tràfic de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp.
12: La intervenció policial ha permès desmantellar més d'una desena de plantacions, amb més de 5.000 plantes. L'operació conjunta entre Mossos i Policia Nacional s'ha fet a la urbanització Mas del Plata. Ho ha explicat a 3Cat Info, un dels caps del dispositiu.
20: Estaban instalados completamente en el municipio y... Y estaban, pues, haciéndose, además, dueños y señores de toda la urbanización.
19: Els usuaris de 3Cat reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català a tots els entorns digitals.
21: Ho revela un informe de la consultora independent South 180 sobre el valor i l'impacte de 3Cat del 2025 que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya, Granollers.
19: Joan Aleix Mata.
22: L'informe constata que el 90% de les famílies valoren molt positivament el paper de 3Cat perquè els seus fills aprenguin i millorin el català, amb referents que no troben en altres llocs. Dani Hernández, director d'estratègia i de l'oficina del Consell de Govern de 3Cat, parla sobre el paper dels mitjans de comunicació públics.
23: Sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, l'indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
22: L'estudi també destaca el paper de 3Cat en l'àmbit democràtic, de la cohesió social i com a motor de la indústria audiovisual. A més, és percebuda com la principal referència informativa del país i el llançament de l'univers informatiu 3Cat Info n'ha reforçat aquesta percepció. Joan Aleix Mata, pel Matí de Catalunya Ràdio.
19: I ara cap a Berga.
21: Avui el dia gros de la Patum, amb la mirada posada en la pluja, després d'un passacarrers multitudinari i la crida de l'alcalde a mantenir l'esperit de convivència durant la festa.
19: Berga, Nàtia Dell.
24: Aquest dijous al migdia, Patum de lluïment i a la nit, Patum completa, fins ben entrada la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
25: La intenció és sortir, formar part de la festa.
26: Saltar tota l'estona.
27: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però, bueno, ens ho hem d'agafar amb seny.
24: I l'alcalde, Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
28: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així.
24: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa. Des de Berga, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
19: I a Barcelona, Primavera Sound.
21: Perquè ja ha obert portes després d'una jornada inaugural amb concerts gratuïts. Avui actuen caps de cartell com Bad Gyal, Massive Attack o Doja Cat.
19: Barcelona, Marruiz.
29: Les britàniques Wet Leg tancaven ahir la jornada inaugural amb distorsió, melodies sinuoses i lletres explícites. Després d'arrencar amb el cop de puny de Catch These Fists, han concentrat en una actuació accelerada èxits com Wet Dream, Liquid Eyes, Your Mom, Chess Long o CPR. Ha estat un contrast després de la sensibilitat del valencià Guitarrica de la Fuente, que ha posat llum després de la intensitat dels també anglesos Yard Act. Una banda sense pèls a la llengua, de lletres elaborades. Ha estat després que Winneta obrís l'escenari amb electrònica i coreografies amb convidades com Mushka i Maria Jaume. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
19: Ara, teatre.
21: Perquè el Mal d'Astre, a la seva última producció, El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i interpretada per germans Robert i Llorenç González, una comèdia on conviuen el teatre, la música i la poesia per endinsar-se en les complexitats dels vincles familiars.
19: Marta Vivas.
30: Què significa tenir un germà? Aquest és el punt de partida de l'espectacle Marc Artigau.
31: Mira, perquè els germans, i crec que d'aquí uns anys ho veurem, estan en perill d'extinció. I arribarà una generació que dirà, hosti, el meu avi tenia germans.
30: I a partir d'aquí, sobre l'escenari, dos actors que també són dos germans. Una relació que es desplega com una successió de records, fantasies, confessions plenes d'humor, però sobretot molta tendresa. Des d'un conte de Quim Monzó fins a un poema de Jacint Verdaguer. Visca els germans que s'usdimen, diu el programa Demà. I de sobte aquesta paraula inexistent pren tot el significat fraternal. El binomi entre estimar i odiar. Robert González.
32: Sí, evidentment l'amor guanya, si no, no estaríem aquí. Però hi ha les dues.
30: Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
19: I acabem parlant dels premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia que han distingit els xefs Raül Balam i Jaume Subirós.
21: Balam ha estat premiat en la categoria de Gastronomia d'Autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona, situat a l'Hotel Mandarín Oriental, amb l'assessorament de la seva mare, Carme Ruscalleda.
33: Aquest mes fa 30 anys que em dedico a la cuina i em porto 17 al capdavant d'un projecte fantàstic com és el Moments de Barcelona, on innovem sempre, sempre intentem donar-li un altre sentit a un plat, però sempre respectant la tradició i la cultura.
21: El premi en la categoria de cuina tradicional ha estat per Jaume Subirós, del restaurant El Motel de Figueres, tota una institució de la cuina catalana clàssica. Als seus 77 anys i en actiu a l'establiment des del 61, el jurat també destaca que Subirós ha convertit El Motel en un referent per la seva hospitalitat. El guardó revelació ha estat per Laia Coma, del restaurant Mare de la Font de Solsona.
19: I els esports, Robert Prat.
1: Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta del Madrid dient sí a l'oferta blanca. El tècnic diu, però, que s'ha fet amb intel·ligència artificial. El rival de Florentino, Enrique Riquelme, es compromet a portar Haaland i Rodri si surt escollit president i està disposat a pagar la quota dels 100.000 socis si ho incompleix. El Barça, que es classificarà per les semis de la Lliga de Bàsquet si guanya la set al Múrcia, la Penya perd el primer partit de quarts de final a la pista del Baskonia.
19: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
2: Riquelme ha aprovat el fitxatge de Haaland pel Madrid si és president, un fitxatge bomba que sacseja la campanya electoral del Club Blanc, encara que el mateix Haaland i la seva representant van trigar un parell d'hores a desmentir-ho. L'efecte aleshores potser ha quedat en un efecte menor, però els socis del Madrid només han de votar Riquelme si volen comprovar si realment és cert o no. De ser fals, tindran un any de quota abonada pel candidat que aleshores seria president. Una jugada que deixa en fora de joc Florentino, malgrat que la critiqui. I és que aquesta mateixa va ser la jugada amb la qual ell va arribar a la presidència el primer cop. El seu Haaland era Figo. I a dia d'avui, Haaland és bastant més atractiu pels socis que no pas Mourinho, la seva gran arma electoral.
19: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
3: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
4: Amics.
3: Rialles.
4: Llocs. Moments.
3: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 14 graus a la Pobla de Segur, 17 a Ulldemolins, al Priorat, i 22 graus a Gavà, al Baix Llobregat. I a tot arreu hi ha una humitat molt alta, per sobre del 80 i 90%. És un ingredient que pot fer que les tempestes d'aquesta tarda siguin més productives, deixin més quantitat d'aigua. Avui s'espera un dia inestable, amb aquestes tempestes que poden aparèixer en qualsevol punt de Catalunya. Les més fortes a l'interior de les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. En aquestes zones poden arribar a caure de 50 a 100 litres per metre quadrat. I quedarien una mica al marge, tot i que també es preveu alguna tempesta a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Demà divendres, restes d'algun ruixet a primera hora entre Barcelona i Tarragona, la resta moltes més clarianes, i dissabte no fa net, encara alguna nuvolada, algun ruixet, poca cosa, diumenge amb més estones de sol i pujada la temperatura.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
8: Torna a Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
9: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
8: Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
10: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
8: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
13: Els matins del cap de setmana, el suplement...
14: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
15: És guapo, Boja. Dani, el trobes guapo?
14: És superatractiu. És molt atractiu. O sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. Ho he passat teta en la meva àrea.
15: Gelma, vosaltres sou més del IOPR o sola o del Voy a llevarte a PR?
34: No, però a mi ara m'està fent molta enveja
14: molta.
34: I jo no sóc especialment de Bad Bunny.
13: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
35: A dos quarts de nou obrirem l'àgora per analitzar les últimes informacions relacionades amb el cas Leire Díez, que esquitxa el PSOE. En parlarem amb el periodista del diario.es, José Enrique Monrossi.
36: A partir de les 9, entrevista a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Repassarem com està la ciutat ara que falta un any per les eleccions municipals.
35: A quarts d'11, el fenomen ni-ni-ni. Els joves que ni estudien, ni treballen, ni busquen feina. Cada cop n'hi ha menys a Catalunya. I els experts asseguren que on cal posar el focus és en la precarietat del mercat laboral.
36: I a les 11, entrevista Josep Cuní quan fa un any que va deixar el seu últim projecte professional. Ens hi acompanyarà Jordi González.
35: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
19: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
0: Ahir l'Armínia ens va confessar que ha posat el balcó de casa seva per llogar de cara a la visita del Papa Lleó i que fins i tot ofereix alguns serveis extras.
12: Escolta, jo et demano entre 1.500 i 2.000.
15: Però què diu, Armínia?
0: Va, home.
12: Sí, bueno, no, jo, escolta, és la llei de l'oferta i la demanda.
0: Però què ha fet, posar en lloguer el seu balcó?
12: Pel dia del Papa, eh?
0: Sí.
12: Vull dir, no passa ben bé per sota del meu balcó, però si surts i mires cap avall, doncs es veurà a passar un moment.
0: I què ha fet, posar un anunci?
12: Sí, diu, senyora Madura, alquila balcó per haver passat el Papa. Solo señores solventes, precio convenís. Pregunte por nuestros servicios.
15: Però què vol dir, nuestros servicios, Armínia?
12: Sí. Bueno, doncs que el preu pot variar doncs, en funció del servei que vulgui el client.
15: Sí, però quins serveis?
0: Clar.
12: Bueno, jo el que ofereixo és una experiència completa, inversa.
0: Immersiva, immersiva.
12: Per exemple, si el client ho sol·licita, el puc rebre vestida de monja.
0: Això no és seriós.
12: Si es poden triar altres extres, vull dir, puc rebre'ls amb cants gregorians.
0: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
19: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia, i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Xita Robert.
16: Avui pot ser un bon dia per recordar o anunciar que la llibreria Finestra és una llibreria molt interessant i relativament nova de Barcelona. Ha obert seu a Palamós. Pels que tingueu la sort de poder passar-hi aquest estiu, us la recomano molt. Tindran xerrades i converses amb autors al llarg de l'estiu i pot ser un bon punt de trobada, de cultura i de fresca quan la platja i la calor es facin massa insuportables. Fins i tot pot ser un bon lloc per trobar la primera lectura d'estiu.
19: I el segon, la Llucia Ramis.
17: Avui pot ser un bon dia, sobretot per als festivalers, els incondicionals del Primavera Sound. Els fans de Massive Attack, Mac DeMarco, Pat Gill o Renaldo i Clara, entre molts d'altres que tocaran aquest vespre. Però avui també pot ser un bon dia per als qui preferim els concerts als festivals, els qui no ens podem creure que ja hagin passat 25 primaveres, i per als qui, malgrat que un altre ritme, més retro o fresc, mantenim la fan als marges i als canals subterranis, doncs sorgeixen propostes tan poderoses com Guís, que ho petaran al Parc del Fòrum, com ahir ho varen fer a Paral·lel 62.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui tenim en alerta el pla Inuncat activat, amb previsió de tempestes fortes i violentes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, apareixeran a partir del migdia en qualsevol punt de Catalunya. Les més fortes poden deixar més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores, segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya, a l'interior de Girona i al nord de Barcelona. També es formaran alguns ruixats o tempestes, però molt més dispersos i moderats a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: Per tant, precaució per les pluges d'aquesta tarda, en un matí en què el cas Leire apunta fins a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que s'hauria reunit com a mínim fins a 3 vegades amb l'exmilitant Leire Díaz, que també va contactar amb l'exfiscal general de l'Estat, García Ortiz, o l'excomissari Villarejo. Avui analitzarem els nous detalls d'aquesta investigació, d'aquesta suposada trama que buscava boicotejar causes judicials per protegir, diuen, els interessos de Pedro Sánchez. Per cert, una d'aquestes causes avui arriba al seu moment clau. El germà del president espanyol declara en el judici on se l'acusa d'haver aconseguit una feina dit.
2: Relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
0: El Guàrdia Civil encarregat de la investigació apunta directament a l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que també declara avui com a acusat. I mentrestant, Pedro Sánchez, des de Barcelona, intenta recuperar la iniciativa política.
3: Que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: Tot i les tempestes que l'envolten, es mostra convençut d'esgotar la legislatura, fins i tot presentant els pressupostos per l'any vinent. Tot plegat en parlarem avui a partir de les 9, en temps d'àgora, i també amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també de les pròximes setmanes tan intenses que afronta la capital catalana.
4: A més, el que ja tenim habitualment, doncs tindrem dos grans esdeveniments, puntuals en el temps, però sens dubte tindran un impacte que nosaltres hem previst, com és la visita del Sant Pare i com és la sortida del Tour de França, el Grand Départ.
0: El Papa al Tour, també hi haurà el Sónar o el Congrés Mundial d'Arquitectes. Tot això avui dijous, dia gran de la Patuma Berga i dia en què arrenca de ple el Primavera Sound.
5: Nene, tienes que entender que tu tiempo fue. Ahora siéntate y mira como yo me pongo más cara.
0: Amb Massive Attack, Doja Cat o Bad Girl.

0: I avui també us explicarem la recta final d'aquesta campanya de les eleccions de diumenge al Real Madrid, que puja de temperatura. L'aspirant Enrique Riquelme, atenció, perquè promet fitxar el davanter del City, Erling Haaland.
1: Haaland, que és una situació diferent, donde tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial.
0: Ho va dir l'Hormiguero. Doncs bé, el primer anunci, un cop es va acabar el programa, va ser també de la candidatura de Florentino Pérez.
2: Sí.
0: Apareix José Mourinho confirmant amb aquest breu sí que tornarà a la banqueta de l'equip blanc. Sí. Tot això avui que el Banyà a l'Alt Empordà el sol ha sortit a les 6 i 17 minuts del matí i a Maials el Segrià es pondrà a les 9 i 27 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
3: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de 8:45, l'àgora del matí, tindrem Marta Pascal, Ignacio Rigau, Marc Bataller i Jofre Llombart. Abans ampliem els titulars del dia amb Lara García, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Altes esferes.
5: L'últim informe de la Guàrdia Civil sobre el cas Leire situa l'exmilitant socialista i l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, al capdavant d'una trama per protegir els interessos del partit i de Pedro Sánchez.
6: Per fer-ho i aconseguir posar pals a les rodes a determinades causes, la coneguda com a lampista del PSOE s'hauria reunit amb la directora de la Guàrdia Civil, hauria maniobrat amb la Fiscalia General i fins i tot hauria pactat amb Villarejo informació contra el jutge del Suprem Manuel Marchena per impulsar l'amnistia.
0: Madrid, Paula Brujats.
7: Tot es va activar per protegir a Pedro Sánchez, el número 1, el one de la trama. Segons la interpretació que fa la Guàrdia Civil, la policia es basa en fragments de converses de Leire Díaz que revelen tres reunions amb la directora de la Guàrdia Civil, una denúncia contra la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez, WhatsApps, on es diu que s'ha de netejar tot per ordre del president i fins i tot un acord amb l'excomissari Villarejo per tenir proves de corrupció contra el jutge Marchena i aplanar el camí perquè apliqués l'amnistia. Santos Cerdán dirigia la trama, Leire Díaz la coordinava i el PSOE la va finançar, diu la Guàrdia Civil, a través d'empreses pantalla i pagaments a un diari digital vinculat a la trama que s'haurien camuflat sota les campanyes de publicitat dels socialistes per a les eleccions europees i catalanes del 2024. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Múltiples causes
8: són les que aquesta trama hauria suposadament intentat torpedinar. Per exemple, contra el germà del president del govern espanyol, David Sánchez. Així ho reconeix Leire Díaz en una conversa que es recull a l'informe.
9: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
5: El sumari també s'hi recull com un general de la Guàrdia Civil assegurava haver rebut ordres d'un superior de posar-se de perfil en causes que tinguessin afectació política. Els contactes amb la Fiscalia General de l'Estat eren prioritaris.
9: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
10: Ja, a les 5 de la tarda de demà, allà.
9: Demà és un dia fonamental.
6: O l'empresària Carmen Pano, que assegura que li van oferir pagar el casament de la filla, o els lloguers d'un pis i es negava que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE.
0: Farsans.
8: L'actual secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, assegura en un missatge a les xarxes que la informació coneguda i que estem explicant és una suma de comportaments, diu, individuals, d'oportunistes i ressentits que han utilitzat el nom del partit en va i en fals. El PSOE afegeix que seguirà col·laborant amb la justícia perquè s'aclareixin els fets.
0: 20.000 euros.
5: El sumari del cas Leire també inclou una conversa entre dues persones que no identifica i que apunten al pagament al mitjà Crònica Libre per anuncis de la campanya dels socialistes catalans a les eleccions al Parlament. La Guàrdia Civil sospita que haurien fet servir per finançar la trama.
6: En un comunicat, el PSC insisteix que no han contractat res amb aquest mitjà i que les despeses de la campanya han estat auditades per la Sindicatura de Comptes. Salvador Illa al Parlament es desvinculava totalment de la corrupció. Junts i el PP insisteixen en què ha de comparèixer.
11: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
12: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
13: És usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar, y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero.
0: declaren.
8: Avui comencen els interrogatoris als acusats. En el judici, el germà de Pedro Sánchez. El primer en declarar serà l'expresident de la Diputació i exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo.
5: La Guàrdia Civil acusa d'ordenar crear una plaça mida per al germà de l'expresident espanyol com a coordinador dels conservatoris de Badajoz. Tot seguit declararà David Sánchez.
0: Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
2: La tesi del tinent coronel Antonio Valar, responsable dels atestats principals de la causa, és que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez. La plaça no n'és de l'àrea de cultura, diu, sinó que tot venia dirigit a més amunt directament de l'expresident de la Diputació, que també està investigat en la causa.
4: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
2: I que va involucrar altres persones per donar aparença de legalitat a una plaça que sostenen es va fer a mida. Gallardo és el primer dels 11 acusats a declarar, després ho farà David Sánchez. Durant la instrucció, el germà del president va negar-ho tot i va dir que va trobar la plaça a internet. Des de Badajoz, Tania Tàpia per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Primer pas.
6: El Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Amb el pacte del govern amb Esquerra i els comuns, es rebutjaran les esmenes que han presentat la resta de grups i els comptes seguiran amb el tràmit parlamentari.
8: Mentrestant, al Congrés compareix avui el nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, per explicar les línies mestres del departament. Arriba l'endemà que Pedro Sánchez anunciés que presentarà els pressupostos per l'any que ve i a les portes de la ronda de reunions amb les comunitats autònomes per parlar de la reforma del sistema de finançament.
0: A les 12.
5: Es tanca la consulta a mestres i professors per saber si donen suport o no al preacord que l'USTEC i professors de secundària van firmar divendres amb el govern i que té l'aval també de Comissions Obreres i l'UGT. El resultat es coneixerà immediatament després.
0: Maria Costa.
14: La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, adverteix que si es rebutja l'acord, la inversió extra se'n pot anar a la base. La de la CGT, Laura Gené, defensa que encara queden moltes qüestions importants al tinter. Són declaracions a 3Cat Info.
15: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
16: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí. El que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
14: Mentrestant, Comissions Obreres signant de l'acord del març demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final i deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Indemnitzacions.
6: Les reclamen els propietaris d'apartaments turístics de Barcelona, l'Ajuntament, per l'eliminació de llicències prevista pel 2028. Creuen que és una mesura incoherent amb el model turístic i d'esdeveniments que promou el consistori. Maria Muro, directora general de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona.
17: És una llicència que tenia un caràcter indefinit. Per tant, l'Ajuntament té tot el dret, si vol fer-ho, però això és una expropiació d'un dret adquirit i, per tant, el que té que fer és aplicar els mecanismes adients. És una expropiació i, per tant, tu tens que indemnitzar els titulars.
8: És una de les qüestions que abordarem avui al Matí de Catalunya Ràdio amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a partir de les 9.
0: Alto el foc.
5: Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat una nova treva condicionada a l'altura dels atacs de la milícia pro-iraniana Hezbollah contra territori israelià. Les delegacions dels dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units.
6: En un comunicat conjunt aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on quedarà exclòs el grup armat.
0: Nou horitzó.
8: El president dels Estats Units, Donald Trump, torna a celebrar els avenços en les negociacions amb l'Iran i ha posat un nou termini, diu ara que l'acord podria arribar aquest cap de setmana.
0: Washington, Oriol Serra.
18: Donald Trump ha reaparegut en una compareixença inesperada des del despatx Oval i amb un aspecte més cansat del que és habitual ha insinuat que aquesta setmana es podria acabar amb un acord entre els Estats Units i l'Iran.
19: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
18: El president dels Estats Units també s'ha mostrat partidari de separar el conflicte entre Israel i les milícies de Hezbollah, Líban, de la guerra de l'Iran. Per la seva part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha recordat que està preparat per a reprendre un atac a gran escala contra l'Iran al costat dels Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: A Sant Petersburg.
5: El president rus Vladimir Putin arriba avui a la segona ciutat del país després de l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat.
6: El règim rus celebra un fòrum econòmic amb la participació de representants de 130 països amb l'objectiu de captar inversió

0: mucha escucha, tratando de empatizar con la situación concreta en la que está y lo que le ha llevado a esta situación, y bueno, pues iniciando un proceso de acompañamiento que muchas veces pues es muy lento, pero que sobre todo se basa en la escucha y en el apoyo a que él vaya recuperándose a sí mismo.
1: Influència.
2: La jutge que investiga la mort d'Isaac Andic demana als Mossos que investiguin la possible influència de la psicòloga familiar en la seva mort. La magistrada vol que la policia analitzi els missatges entre la terapeuta i Jonathan Andic, el fill i acusat de l'homicidi del pare.
1: La interrogatòria també indica que després de la caiguda mortal el fill va trigar gairebé 5 minuts a fer la primera trucada, que va ser a la parella del seu pare, i no va ser fins 8 minuts després de la caiguda que Jonathan Andic va telefonar a emergències.
3: Entra en funcionament.
4: La xarxa de més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques al polígon petroquímic i al port de Tarragona és un dels compromisos que va assumir l'any 2020 el Departament d'Interior després de l'accident de la presa Iqoxe, que va causar 3 víctimes mortals.
3: Dia gran.
2: Avui al Primavera Sauna, amb caps de cartell com Doja Cat, Massive Attack o Bad Gyal. Ahir va obrir portes amb els primers concerts gratuïts.
3: I Mozart, al Liceu.
5: Non cadrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girant.
1: Avui s'estrena Les noces de Figaro, la nova producció de Marta Pazos, amb un repartiment de luxe encapçalat per la soprano Sara Blanch, el baix baríton Luca Pisaroni i el baríton André Schun. Es pot veure fins al 21 de juny.
3: Guardonats.
4: Els xefs Raül Balam i Jaume Subirós amb els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia. Balam ha estat premiat en la categoria de gastronomia d'autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona i Subirós en la categoria de cuina tradicional pel motel Emportà de Figueres.
6: Aquest mes fa 30 anys que em dedico a la cuina i em porto 17 al capdavant d'un projecte fantàstic com és el Moments de Barcelona.
7: M'agrada que quan la persona que ve com a client es trobi a casa a gust, cuidar-lo, mimar-lo.
3: Des d'aquí una abraçada ben gran al senyor Subirós i també al Raül Balam. 3CAT reconegut.
2: Els usuaris de 3CAT reconeixen el paper clau en l'ús i la presència del català a tots els entorns digitals. Ho revela un informe d'una consultora independent que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya.
3: Per cert, heu vist el nou anunci del 3CAT amb Carlos Cuevas i Clara Segura?
2: No, encara no.
3: Ah, està bé, bonic.
2: Sí.
3: És un gran anunci de TV3. I en esport, Robert Prat, partida de pòquer.
8: Florentino assegura que Mourinho serà l'entrenador del Madrid si és reelegit com a president, i Enrique Riquelme es compromet a portar Haaland i Rodri al Madrid o pagarà la quota de tots els socis.
9: Si yo soy presidente de Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
8: El Girona explica aquest migdia el seu pla de futur. El Barça serà a les semis de la Lliga de Bàsquet si guanya a les 7 al Múrcia, i la penya perd a la pista del Baskonia el primer partit de quarts de final.
3: Avui és dijous 4 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zahara, amb 2 quilos 900 grams, a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguda i enhorabona a la família.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Jurado. Tenim 16 graus a Navàs, 19 a Argentona i 22 a Barcelona. Carretera Sil Garriga.
11: Bon dia. Un accident provoca 2 quilòmetres de retenció a l'AP7 a Sant Cugat en sentit sud cap a Martorell, i comencen a anar plens els punts habituals d'aquesta hora, amb algunes aturades ja a les dues rondes cap al Llobregat.
2: Avui dia gros a Berga. La capital del Berguedà viurà la Patum de lluïment i la completa amb la mirada posada en la pluja.
12: Després d'un passacarrer multitudinari.
13: I la crida de l'alcalde a mantenir l'esperit de convivència durant la festa.
2: Berga, Nàtia Dell.
14: Aquest dijous al migdia, Patum de lluïment, i a la nit, Patum completa, fins ben entrada la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
15: La intenció és sortir, formar part de la festa.
16: Saltar tota l'estona.
17: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però, bueno, ens ho hem d'agafar amb seny.
14: I l'alcalde, Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
18: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així.
14: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa. Des de Berga, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Patum a banda, més notícies. A Barcelona, l'Ajuntament anuncia que destinarà un 40% més de recursos per la neteja aquest estiu.
12: El govern municipal també ha decidit instal·lar 11 càmeres al litoral per controlar la delinqüència a les platges.
2: Toni Fortesa.
19: El servei de neteja augmentarà en prop de 300 nous efectius i més de 130 equips.

0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, destaca el valor d'aquest augment.
1: L'increment respecte a l'any passat pel que fa a equips és d'un 40% i pel que fa a operaris i operàries un 26%.
0: En seguretat, el consistori instal·larà 11 càmeres de videovigilància al litoral barceloní per controlar els accessos a la platja. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: A les 9, per cert, Ricard Ostell entrevistarà Jaume Collboni aquí al matí. Mentrestant, dos apunts econòmics de dos euros, el primer Nissan.
3: Els treballadors insten la Generalitat a actuar per evitar l'ERO, que afectaria 211 treballadors dels tres centres de la companyia a Catalunya.
4: El comitè d'empresa insisteix que les plantes de Nissan a la zona de Franca i al Prat de Llobregat són rendibles i denuncia que l'empresa nipona vol deslocalitzar la producció a Catalunya per traslladar-la als Països Baixos.
2: I el segon, Ficosa.
3: Ha pactat un ERO de 105 acomiadaments voluntaris.
4: Sindicats i empresa han arribat a un preacord per reduir l'ERO inicial de 172 treballadors. Ara els treballadors hauran de validar aquest preacord amb un referèndum.
2: I cultura. Més enllà del primavera, Mazzoni. No n'hi ha prou. El terrat de la Fundació Carulla serà a les 8 del vespre. Les entrades les podeu trobar a partir de 7 euros. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
5: I pot ser tot això sent professional.
6: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc, el quiosc del costat de la ràdio que estem obrint ara mateix perquè el Calet arriba una mica tard avui. Bon dia, Calet.
8: T'he dit que això queda entre tu i jo. Ara, Déu meu, aquesta noia, mare meva, no es pot guardar cap secret. Molt bon dia.
3: Què ha passat avui?
8: Pues avui m'he entretingut veure les notícies i ja està. I després ja se m'ha escapat l'autobús i al final m'he quedat esperant el proper i ja està, i acabo d'arribar ara mateix.
3: Molt bé, gràcies, Calet. Ara sí, repassem les portades de la premsa. Avui en Pedro Sánchez i els pressupostos en totes les capçaleres del dia. Comencem repassant l'Ara, que resumeix en una sola frase els dos escenaris, les dues pantalles del PSOE. Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. En el cas de La Vanguardia i El Periódico es fixen en la novetat d'ahir, els pressupostos. Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any, diu el diari del grup Godó. Pedro Sánchez, que apareix fotografiat a tot arreu, on se'l veu millor, però és El Periódico, acompanyat del president Illa, també a El País i El Mundo. Els primers titulen que el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil. Els segons expliquen que els caps polítics de la Guàrdia Civil van assetjar l'UCO en favor de Sánchez. I altres temes de portada, Malià segueix Iberostar i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba. Ho llegim al Periódico i també a l'Ara. I per acabar, La Vanguardia. El tren tornarà a passar pels túnels del Garraf la setmana vinent i El País titula que Ucraïna ataca el cor de Rússia en un desafiament clar a Putin.
5: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
9: el 70.674 60674 de la sèrie 39, 39.
5: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: 7 i 22, ja us volem parlar del dilema del restaurant, que s'ha confirmat 50 anys després. Maiol Roger, bon dia.
10: Bon dia. Segurament us haurà passat moltes vegades, a tu també, Ricard. Teniu el vostre restaurant preferit i dubteu si repetiu un plat que us agrada o provar coses noves. Doncs bé, això li va passar a un amic del físic Richard Feynman en un tailandès fa 50 anys. Dubtava si triar pollastre amb gingebre o canviar de plat. I Feynman, un dels genis més grans del segle XX, va agafar un tovalló de paper i un boli i va començar a calcular quin tant per cent de plats havia de tastar per prendre una decisió racional sobre quin era el seu preferit.
11: Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón.
10: El resultat és el 37% dels plats. A partir d'aquesta xifra, la probabilitat que encertis amb el que és el teu plat preferit és molt més alta sense perdre el temps provant coses que no valen la pena. La gràcia de la història és que han passat 50 anys perquè d'aquell tovalló del paper es passi a un estudi publicat a la revista Nature que ha conclòs que Feynman tenia raó. S'ha fet, va arrencar el 2021, va demanar a 2.520 participants que imaginessin que durant entre una i quatre setmanes estaven visitant una ciutat desconeguda on cada nit havien d'escollir a quin restaurant sopaven. Podien buscar-ne un de nou o repetir i guanyaven entre un i 100 punts segons la qualitat del sopar. L'objectiu era tenir la màxima puntuació possible. El resultat va ser que els participants es van arriscar menys a provar nous restaurants a mesura que s'acostava al final de la visita, davant del risc d'escollir-ne un de dolent. Un comportament molt similar al que va calcular Feynman al tailandès. Que sí, que no, que nunca te decides, yo sé que tú me quieres. Tot i que tant l'estudi com el càlcul de Feynman obvien factors humans com l'avorriment que suposa provar sempre el mateix plat, experts en ciència del comportament asseguren que els resultats són molt interessants en l'anàlisi dels anomenats problemes de parada. Són situacions que impliquen una decisió sobre si quedar-se amb una opció viable que tens davant o si seguir-ne buscant una de millor. La vida real n'està plena. Escollir quina casa comprar, contractar algú o triar fins i tot quin lloc per aparcar. Ara la matemàtica confirma el que va dir Feynman fa 50 anys. Amb un 37% de les opcions ja estaràs preparat per triar la millor.
5: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
12: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia eina d'escultor que s'identifica amb el seu gènere. I la resposta era cisell. El cisell és una eina d'escultor. I si ell és cis, C-I-S, és que s'identifica amb el gènere assignat en néixer d'acord amb el seu aparell reproductor. Avui dijous, un Enigmàrius tecnològic, contraris al culte de les imatges creades amb Apple. De nou lletres. Contraris al culte de les imatges creades amb Apple. Nou lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
13: Hi ha 4 minuts per 8:15, el més destacat a la televisió a les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre el nou programa de Mercedes Milà a Televisió Espanyola.
14: La supermega televisiva Mercedes Milà ha començat un altre programa de Televisió Espanyola que es diu Me meto en un jardín. I va dir fa uns dies que a l'últim gran hermano que va presentar, que va ser el 2015, cobrava 60.000 euros per programa. És a dir, que va rebre al voltant de 800.000 euros en 3 mesos. Aquella tele tan ben pagada, només per la direcció i la presentació, ja no existeix, afortunadament. Això sí, la grandíssima diferència entre la cúpula televisiva i els equips que fan la tele continua igual que sempre.
13: I a la recomanació del dia, coincidint amb la primera gran jornada del Primavera Sound, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Daisy Jones and the Six.
15: Sexe, drogues i rock and roll, protagonitzada per una banda de rock fictícia però molt convincent, inspirada en llegendes com Fleetwood Mac, podria formar part del cartell del Primavera perfectament. I seguim el seu ascens meteòric, marcat per grans èxits, però també per una relació turbulenta entre els seus líders i caigudes al pou fosc de la indústria musical. Amb un càsting molt encertat i una gran banda sonora. Daisy Jones and the Six té una única temporada a Prime Video.
16: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
17: A Bezoya som molt de viure molt. Vinga, que ja saps com continua. Som de viure molt. Na, na, na, na, na, na. Na, na, na. El que diem sempre, donar-ho tot, gaudir, riure. A Bezoya som molt de viure molt fort. Això mateix. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
18: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
19: Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs... Ai, que em desfaig!
20: Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
13: I quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
21: Bon dia a les eleccions del Madrid.
22: Ese señor que habla por ahí...
23: Si yo soy presidente del Real Madrid, con Haaland jueguen en el Real Madrid.
24: Sí.
21: Falten pocs dies per les eleccions a la presidència del Real Madrid i els dos candidats, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, ja van ensenyant les seves cartes. Ahir l'aspirant Riquelme va anunciar que si és escollit president portarà el davanter Haaland al Madrid. I Florentino va contraatacar anunciant una cosa que més o menys ja se sabia, que si ell guanya les eleccions, Mourinho serà l'entrenador de l'equip blanc.
13: Ho va confirmar amb un anunci per cert a la televisió just després de l'Hormiguero, on s'hi veu l'entrenador portuguès dient només
1: sí, sí.
13: Sí. José Mourinho, bon dia.
1: Hoy, mañana y siempre con Florentino en el corazón. Sí.
21: Sí. Sí. Sí. Para de fer aquest sí, perquè et faràs sí. Molt pesat. Sí. Vols parar, sisplau?
1: Por qué?
21: Per intentar tenir una conversa. José, escolta'm una cosa. Has lligat el teu futur professional a l'èxit de Florentino Pérez?
1: Sí.
21: Cosa que vol dir que si perd les eleccions, què passarà? Que et quedaràs al Benfica? Perquè llavors al Benfica no li deu fer gens de gràcia que tu estiguis disposat a marxar si Florentino guanya.
1: Sí.
21: Sí.
1: No, no, ah. Esto no es así como hablas. Vale. Hay que informarse antes de venir a rueda de prensa. Es que no quiero hablar contigo. Llama director.
13: El director soy
21: sí, yo. Mira, el tengo aquí. Sí.
1: ¿Por qué?
21: Si vols dir alguna cosa.
1: Gente no sabe que José Mourinho, que aparece en anuncio, que dice sí.
21: Sí.
1: Es
21: sí.
1: Inteligencia artificial.
13: Ah, o sigui, no ets tú.
1: No, es IA.
21: IA.
1: Por eso, si al final no gana Florentino, también digo sí al otro.
21: Ah, ya,
1: sí.
21: Pero el otro potser té el seu propi entrenador, ¿eh?
1: Sí. Entonces digo sí a Benfica.
13: Són 8:15. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no té avui cap acte a l'agenda. Per tant, no el sentirem reaccionar a l'aixecament del secret sumari del cas Leire. Sí que ho farà aquest matí el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assisteix a una reunió de ministres europeus a Luxemburg i abans atendrà els mitjans, on haurà de respondre, per exemple, a les reunions que l'exmilitant socialista va tenir amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Últimes hores també de la consulta a mestres i professors per decidir si avalen l'acord amb el govern. Yolanda Segura d'Ustec, a favor del pacte, i Laura Jané, de la CGT, en contra.
2: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
4: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig, que surti un sí. El que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
13: I avui, a partir de les 9, aquí al matí de Catalunya Ràdio, tindrem l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Això el dia en què aquest programa us avancem que els propietaris de pisos turístics reclamen a l'Ajuntament indemnitzacions si el 2028 se'ls retiren les llicències. Maria Muro, directora general de Partur.
23: El que no pot ser és que jo vull ser una ciutat global, internacional, atraure tot tipus d'esdeveniments, però, d'altra banda, tenir un discurs de contenció del visitant. És imprescindible tenir una bona capacitat d'allotjament.
13: I pel que fa als esports, Robert Prat?
24: Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta del Madrid dient sí a l'oferta blanca. El tècnic diu, però, que s'ha fet amb intel·ligència artificial. El rival de Florentino, Riquelme, es compromet a portar Haaland i Rodri si surt escollit president i està disposat a pagar la quota dels 100.000 socis si ho incompleix. El Barça, classificat per les semis de la Lliga de Bàsquet, sí guanya a les 7 al Múrcia i la penya perd el primer partit dels quarts a la pista del Bascònia.
13: I pel que fa al temps, atenció amb les tempestes d'aquesta tarda. Podrien deixar molta aigua en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
25: Bon dia. Sí, de fet, a aquesta hora ja comencem el dia amb núvols i molta humitat a gairebé arreu de Catalunya. És un ingredient que pot afavorir que les pluges d'aquesta tarda siguin especialment productives, que caigui molta aigua. Les tempestes d'aquesta tarda les preveiem en qualsevol punt del país. Les més fortes, a l'interior de les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. En aquestes zones podrien arribar a caure de 50 a 100 litres per metre quadrat, segons ens indiquen alguns models. A la resta de Catalunya també hi haurà tempestes fortes on poden quedar una mica al marge, tot i que n'hi haurà alguna. Serà a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Baixarà la temperatura. Demà potser els restes d'algun ruixat a primera hora entre Barcelona i Tarragona, però demà el dia molt més tranquil i el cap de setmana una mica variable, però sobretot diumenge amb més sol i amb una pujada marcada de la temperatura.
13: I cop d'ull també a les carreteres i la mobilitat. Tenim problemes ara mateix al tramvia de Barcelona. Maria Fernández?
26: Bon dia, sí. Atenció als usuaris del tramvia perquè les freqüències de pas estan alterades a la línia T5, la línia que uneix Barcelona amb Sant Adrià del Besòs i Badalona. Des del tram expliquen que és per problemes en l'operativa. Mentrestant, a Rodalia dies. Les línies R2, R2 Nord, R11 i R8 avui han arrencat amb normalitat després que ahir els retards fossin generalitzats a les tres línies durant tot el dia. A la resta de xarxes de Rodalies també els endarreriments habituals, igual que en aquestes línies que hem citat abans, que són habituals els retards per les limitacions de velocitat a la xarxa.
13: I pel que fa a les carreteres, un accident provoca retenció ara mateix a l'AP7 a Sant Cugat. Txell Garriga, bon dia.
0: Molt bon dia. Si talla un carril en sentit sud cap a Martorell i la B23 i acumula ara uns 2 quilòmetres de cua, tots els punts habituals d'aquesta hora també comencen ja a anar plens, de moment sense gaires problemes per circular, amb més congestió i algunes aturades ja a les dues rondes. I també destacar que per un accident es talla la GI552 a Arbúcies cap a Hostalric.
13: Avui a la hora del matí, d'aquí a una hora, ens acompanyaran Marta Pascal, Ignacio Rigau, Marc Bataller i Jofre Llombart. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Manuel Roger, Pol Forada, bon dia.
3: Bon dia.
13: Avui a les pàgines d'opinió dels diaris, el sumari del cas Leire i també l'anunci de pressupostos de Pedro Sánchez.
6: L'editorial de l'Ara exposa que Pedro Sánchez ha deixat clar que pensa presentar batalla fins al final i amb totes les armes. I la dels pressupostos no és una arma menor.
7: També diu que al president del govern espanyol li interessa sobretot poder confrontar amb la dreta sobre el model de país.
6: El periodista Joan Tapia escriu al periòdico que les causes obertes contra el PSOE són greus, però que no hi ha sentències.
7: Tampoc hi ha cap acord possible per un canvi de govern, perquè o el PNB o Junts voten a favor de la moció de censura, cosa que ja han dit que no faran, o això és el dia de la marmota.
6: El director de La Vanguardia, el Jordi Juan, considera que Pedro Sánchez, amb l'anunci de pressupostos, sembla que digui i dos ous durs.
7: És una referència a l'escena absurda d'una pel·lícula dels germans Marx en què en una comanda desmesurada que fan un cambrer hi van afegint al final de cada tanda i de forma recurrent i també dos ous durs.
6: Al País, l'escriptor Javier Gascón reflexiona sobre el fet que la inestabilitat arriba quan l'opinió pública sap que es fan coses malament, no pel fet que es facin malament.
7: Gascón diu que els jutges es poden equivocar, però que els altres poders de l'Estat han de ser prudents.
6: El Mundo titula l'editorial El Ministeri de la Claveguera.
7: Explica que la guerra bruta afecta de ple el govern i que és la mateixa UCO de la Guàrdia Civil qui detalla l'assetjament del Ministeri d'Interior per protegir Sánchez.
6: I l'editorial de l'ABC porta per títol El camí del PSOE a la seva imputació.
7: I diu que només els molt hooligans del sanchisme poden reduir les troballes de l'UCO a simples invencions.
13: I afegim-hi avui dijous el que ha llegit a la premsa la periodista Neus Bonet.
8: La sociòloga Marina Subirats es pregunta al diari Ara si és inevitable un govern de les dretes a Espanya. Creu que cal buscar un nou impuls per fer front al retrocés material i ètic que pot portar un govern de PP i Vox, que de nou convertirà Catalunya en l'enemic predilecte, juntament amb la immigració. Subirats diu que als partits d'esquerres els falta èpica, que se'ls han acabat els projectes engrescadors i els demana que deixin els egos i les picabaralles de banda perquè hi ha moltes persones que volen seguir construint i enfortint la democràcia. Doncs això.
9: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
11: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
27: Peugeot.
28: Adéu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau.
29: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
30: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
31: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
32: Hola, família, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
33: Des d'aquest dilluns, un quilo d'arròs llarg per 0,89. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
34: Encara sense vacances? Viatges al Corte Inglés t'ho posa fàcil. Reserva ara i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos. TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions de viatges al Corte Inglés Ponès.
35: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital. Avui en Francesc Soler i Marta Aviana. Enviem des d'aquí un petó a la maionesa que recuperi ben aviat. Qui es va quedar atrapat al cementiri?
1: Una família de Vic que havia anat al cementiri a enterrar un familiar i a l'hora de marxar doncs es van trobar que la porta era tancada i no podien sortir. Van prémer el timbre d'emergència, però no funcionava i van passar dues hores entre que van avisar la Guàrdia Urbana i que els agents van aconseguir la clau per poder-los obrir. El cas és que l'enterrament s'havia fet més tard del previst i, segons l'Ajuntament, els operaris els havien avisat que aviat tancarien el cementiri, però no els van avisar en marxar. Ho explica el 9-9.
13: I qui volia vendre gat per llebre?
2: Un home d'ells que va posar a la venda a internet un vehicle que semblava un Ferrari, però que en realitat era una rèplica construïda sobre el xassís d'un altre turisme. La Policia Nacional va començar a investigar-lo perquè ofertava un cotxe amb aparença similar al model Ferrari 360 Spider a un preu molt inferior a l'original. El van acabar enxampant mentre conduïa el cotxe i van comprovar que era una imitació de la marca de l'emblemàtic Cavallino Rampante. Això ho llegim al periòdico.
13: Qui té recompensa?
1: Aquells que ajuden l'Estat a descobrir herències intestades, és a dir, sense testament. L'any passat el Ministeri d'Hisenda va ingressar gairebé 7 milions d'euros en herències que, com que no tenien hereus, doncs van acabar a mans de l'Estat. A canvi, va pagar un total de 437.000 euros en premis a qui va ajudar a descobrir aquest patrimoni. I qui sol avisar que una herència pot no tenir hereus? Doncs el cas més habitual és el d'un veí que detecta que l'absència prolongada del propietari d'un immoble o també llogaters que no tenen resposta per part de la propietat. Ho llegim a La Vanguardia.
13: I on han trobat microbis 5.300 anys després?
2: El cos de Lotz i l'home de gel que va ser recuperat d'una glacera als Alps als anys 90. Una investigació ha identificat la vida microscòpica que hi ha dins del cos d'aquest home, que va quedar momificat pel fred quan va morir fa 5.300 anys en plena edat del coure. El treball ha estat publicat ara a la revista especialitzada Microbiom i revela que la microbiota de Lotz era molt diferent a la dels humans de les societats modernes. També s'ha trobat que alguns microorganismes han acompanyat l'home de gel a través dels mil·lennis perquè encara segueixen actius alguns microbis de la glacera que van colonitzar el seu cos amb el pas del temps.
13: I ara els destacats en Internacional i Economia, Marc Jurado i Lara García.
3: La premsa oficial xinesa no publica, com és habitual, cap article sobre l'aniversari aquest 4 de juny de Tiananmen, un tema que continua sent tabú a la Xina continental. Sí que hi ha un article a l'Observatori China Media Project que relata com els missatges de Xi Jinping sobre joventut i transmissió de gens vermells revolucionaris busquen substituir qualsevol record d'aquell 4 de juny del 89 per narratives patriòtiques i educació ideològica. Saltem a Taiwan, allà sí que surt a tots els diaris, també al Liberty Times, on s'explica que el govern taiwanès presentarà avui la commemoració com una defensa de la democràcia i de la llibertat d'expressió davant l'autoritarisme xinès. Exigeixen que Pequín reconegui la veritat i obri un procés de reconciliació.
2: A la premsa econòmica també hi arriba el cas Leire. L'economista explica que Santos Cerdán i Leire Díez van intentar llançar una campanya per atacar Repsol. Segons el diari, la coneguda com a lampista del PSOE mantenia que existia una connivència entre Luco i Repsol per torpedinar la competència en el sector dels hidrocarburs. Cinco Días explica que la inversió espanyola a Cuba cau a mínims històrics per la davallada econòmica i les sancions als Estats Units. Les empreses espanyoles han invertit poc més de 3 milions d'euros en els últims 8 anys amb 5 exercicis sense cap operació. I Expansión destaca que l'energia fotovoltaica ha tingut un any de rècord després de l'apagada. Espanya ha assolit per primera vegada un 33% del seu consum elèctric diari proveït per plantes solars.
13: I atenció avui perquè la premsa esportiva ve calenta. Robert Prats.
24: Aquest és el moment de l'anunci de Florentino Pérez. Mourinho vestit amb la samarreta del Madrid diu això.
5: Sí.
24: Un sí de Mourinho en un anunci i una confirmació que el fitxa, com reconeix el mateix Florentino en una entrevista al diari AS. I per anuncis el de Haaland al Madrid, si Enrique Riquelme surt escollit president, com confirma el candidat a El Hormiguero. Madrid, La Vanguardia parla d'un opositor molt agressiu per Florentino Pérez des que va sortir escollit el 2004. Joaquín Luna afegeix que es tracta més d'un plebiscit, Florentino sí, Florentino no, que no pas d'unes eleccions, que compara amb una petxanga de solters contra casats. I una història curiosa, la que ens explica el diari ara, la del jugador menys conegut del Mundial, Tim Payne, el central de Nova Zelanda, un creador de continguts, s'ha proposat convertir-lo en l'emblema del Mundial, en ser el jugador preferit de tothom, absolutament de tothom. La bola de neu s'ha fet gran, ha passat de tenir 5.000 seguidors a tenir-ne 4 milions i ja supera en followers el primer ministre del país i la selecció neozelandesa de rugby, els All Blacks. Recordeu-vos del seu nom, Tim Payne.
10: I sense ni tindre'n ni idea, eh?
13: I a la premsa del cor, les aventures de la princesa Leonor, Elisenda Pineda.
4: Casa Reial ha fet públiques les primeres imatges de la princesa Leonor llançant-se amb paracaigudes. Ha saltat carregada amb una motxilla entre les cames, on suposem que hi duia els estris imprescindibles per passar la nit al front. Un fogonet, una pallaresa i una guitarra. A Leonor pren embranzida i es llança amb gran perícia. Desplega el paracaigudes, executa un bon vol jugant amb les corrents d'aire, esperem que no agafi un encostipat, i aterra fent una croqueta festiva. Aquesta és Eleonor, a partir d'ara, la Maverick dels Borbons.
13: I qui fa anys avui, Canalies, bon dia.
5: Bon dia, avui felicitem l'actor Bradley Cooper.
13: 52.
5: Mira, 51. Mm. També fa anys Angelina Jolie. Guapíssima, Jolie, guapíssima.
13: 60.
5: No, 51.
13: Ah, mira.
5: Com Bradley Cooper, i acabem felicitant en Toni Soler.
13: Toni Soler, 60.
5: Un més, 61. Felicitats des d'aquí, Toni.
13: Santoral.
5: Avui és Santa Noemí, Santa Rut. De fet, a veure la història, Noemí era vídua i els seus fills van morir de fam. Va anar a Betlem amb la seva jove, que era la Rut, que va decidir cuidar la seva sogra amb humilitat i determinació. Rut es va casar per segona vegada amb Boaz, un parent de Noemí, i no només va assegurar la continuïtat familiar, sinó que, evidentment, la converteix en avantpassada directa del rei David i de Jesucrist. A Catalunya hi ha 6.652 persones que es diuen Noemí i 5.056 que es diuen Rut.
13: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 4 de juny del 2026, seran al quiosc Vintage amb Albert Om.
10: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
12: 4 de juny de 1986 ha començat la campanya electoral per les eleccions espanyoles de 1986. Els principals candidats catalans són el ministre de Defensa socialista Narcís Serra, el convergent Miquel Roca, Ramon Espasa per la Unió de l'Esquerra Catalana, Francesc Vicenç d'Esquerra Republicana i Miquel Àngel Planes d'Aliança Popular. I atenció, perquè ara fa 40 anys, una campanya molt singular de seguretat ciutadana. El Govern Civil i l'Ajuntament de Barcelona publicaven una pàgina sencera als diaris recomanant que els ciutadans, atenció, gravessin el seu número de DNI als objectes de valor, als radiocassets dels cotxes, als televisors o a l'envers dels rellotges. Amb això, deien, baixarien els robatoris i ajudaria la policia a localitzar els propietaris de les peces robades. Acabo amb el Mundial de Mèxic 86, que estava en marxa ja. Espanya va començar perdent 1-0 contra el Brasil, amb problemes intestinals d'alguns jugadors i amb la visita de Rocío Jurado per aixecar els ànims.
13: Avui és 4 de juny, com dèiem, del 2026. És el dia 155 del calendari. Falten 17 dies per l'estiu, 20 per Sant Joan i un mes exacte per la sortida del Tour de França des de Barcelona. Així sona el dia d'avui.
10: Els sons del matí.
2: Tot es va activar per protegir a Pedro Sánchez, el número 1, el one de la trama, segons la interpretació que fa la Guàrdia Civil.
14: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. Tot perfectament coordinat.
15: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado.
16: A partir del dia 8 es restablirà aquell servei ordinari i els mateixos horaris.
13: La jutgessa està investigant si hi ha terceres persones involucrades en la mort d'Isaac Andic.
17: I apunta directament la terapeuta que estava fent teràpia amb Jonathan Andic i també amb la seva família.
18: The negotiation itself has gone very well, actually. If it happens, it could happen like over the weekend.
13: Sí. Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Trama.
7: Conjunt dels fils que van de vora a vora d'un teixit, entrellaçats i encreuats amb els fils d'ordit. També maquinació secreta. Quan parlem d'una trama delictiva, com la que suposadament va ordir el PSOE, parlem de la maquinació secreta, però també de la trama dels fils que ha anat entrellaçant la policia per anar investigant.
13: Crustó.
7: Extrem d'un pa de forma allargada i picar el crustó inicialment era un cop físic suau a la cara o al clatell i ara ja ho fem servir com a sinònim de toc d'atenció, com el de la Comissió Europea a Espanya per la fiscalitat.
13: Crispetes.
7: Curiosament, la definició del diccionari de crispetes és una paraula, rosa. I rosa és el gra de blat de moro obert en forma de flor per efecte de la cocció. En tot cas, l'espectacle de les eleccions del Real Madrid fa que, de moment, els aficionats del Barça ens ho mirem menjant crispetes.
13: Posem-hi tres xifres, Lara García. 259.700.
2: És el nombre de grans fortunes que hi ha a Espanya. L'any passat van augmentar un 5,3% després de sumar-hi 13.100 persones. El seu patrimoni financer va créixer fins als 672.112 milions d'euros, segons l'informe sobre la riquesa mundial 2026 publicat per Capgemini.
0: 10.000.
2: Són els pisos turístics que hi ha a la ciutat de Barcelona. Avui us expliquem al matí que l'Associació d'Apartaments Turístics reclama indemnitzacions a l'Ajuntament per l'eliminació de llicències el 2028. Pensen que la mesura és incoherent amb el model turístic que promou el consistori.
0: 75.000 milions de dòlars.
2: És el que preveu recaptar SpaceX en la seva estrena a la borsa prevista per el 12 de juny. La companyia d'Elon Musk posarà a la venda més de 500 milions de títols a un preu fix de $135 per acció.
0: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge hi veig un cotxe de policia del Regne Unit i just davant del capó, mig metre del vehicle, hi ha un grup de persones que increpen els agents que hi ha dins. Una noia, que és la que està més a prop, i llença el contingut del que sembla una ampolla de cervesa.
6: Diverses manifestacions d'ultradreta han explotat en les últimes hores al Regne Unit per un error policial en la mort d'un jove. Fa uns dies els agents van ignorar els crits del noi, a qui acabaven de detenir, i que havia estat prèviament apunyalat, mentre el suposat agressor, a qui els agents sí que creien, l'estava acusant d'un atac racista. Els incidents han provocat 11 agents ferits de la policia a Southampton en diversos xocs amb els radicals.
0: A la segona, veig una imatge d'un port. S'intueix que és un port gran. A la part de l'aigua s'hi veuen edificis baixos de diversos colors. I una mica més lluny, grues de càrrega molt grans, al fons una densa columna de fum negre.
6: És el port de Sant Petersburg, la segona ciutat més gran de Rússia, objectiu ahir de l'ofensiva amb drons provinents d'Ucraïna. Més enllà del simbolisme que aquí hagi aconseguit arribar fins a Sant Petersburg, la TARC arriba poques hores abans que avui s'hi celebri una cimera internacional, una cimera amb representants de més de 100 països al Fòrum Econòmic Internacional, amb què Putin preveu atreure inversions estrangeres.
0: I a la tercera imatge hi veiem una estàtua al terra, uns llibres escampats i el que semblen uns pupitres trencats. Llei de Julià Becar, què és tot això?
8: Doncs són les creacions artístiques que han fet una dotzena d'alumnes de l'Institut Torre Vicenç de Lleida que han participat al projecte En Residència. És una iniciativa que els permet, guiats per un artista, en este cas ha sigut Marta Bisbal, conèixer tot el procés de creació d'una exposició des de zero. Feia anys que aquesta iniciativa es feia a Barcelona, però ara per primer cop ha fet parada a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Per cert, aquí Lleida es pot veure fins al 7 de juny al Museu Morera.
9: El balcó gastronòmic és un lloc amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani i amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
35: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara falten 5 dies per la visita del Papa i al matí cada dia us expliquem algun detall. Bon dia, Ot Serra.
10: La visita del Papa.
11: Bon dia. L'empresa demoscòpica GAT3 ha elaborat una enquesta a 10.000 persones inscrites en dos actes del Papa a Madrid i només un 28% creuen que la seva visita s'aprofitarà políticament per part dels partits. Com a cap d'estat del Vaticà, Lleó XIV farà un discurs al Congrés, fet que convida les formacions polítiques a la gesticulació. És sabut que Vox no està còmode amb el perfil anti-Trump i proper a la causa migratòria del Papa, i a l'altre costat de l'espectre ideològic, Podem i el bloc nacionalista gallec ja han anunciat que no acudiran a l'acte. L'enquesta també revela que només un 17% dels seguidors del Papa esperen que parli sobre migració i acollida. A les Canàries, la visita bàsicament pivotarà sobre aquesta qüestió.
19: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
20: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
21: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
10: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Un home compra un dels rellotges que Donald Trump ven amb el seu nom i en rep un que posa cool en lloc de Trump. Marc Amorós, bon dia.
22: Bon dia, per ser exactes, en el rellotge hi posa Ram, una paraula anglesa que traduïda al català vol dir cool. Per això, diu la notícia, la roda del rellotge és més rellevant. De fet, no se sap si és un error de fabricació o si algun treballador ha decidit trolejar el president fabricant un dels 250 exemplars únics d'aquest rellotge, posant-hi expressament Ram en lloc de Trump. El rellotge és de color rosa, està fet en homenatge a la primera dama, costa $600, i a més del nom de Trump també porta inscrita la seva signatura. L'exemplar Ram ja ha estat batejat amb el nom de rellotge cool a les xarxes socials. S'han omplert de memes divertits sobre el possible troleig del fabricant de rellotges i també sobre el cool del president dels Estats Units. Per últim, diu la notícia que el rellotge s'ha convertit en un exemplar únic. El seu valor s'ha disparat a xarxes socials, ja hi ha persones disposades a comprar-lo oferint més de $25.000.
0: Això és real o fals?
35: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
3: Això ni real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un home compra un dels rellotges que Donald Trump ven amb el seu nom i en rep un que posa cul en lloc de Trump és una notícia falsa. Donald Trump no ven directament rellotges a través dels seus canals oficials ni tampoc el rellotge cul s'ha disparat de preu a les xarxes socials. És cert que una empresa té la llicència per vendre rellotges amb el seu nom. També és cert que una vegada van vendre un rellotge amb aquesta errada, però el rellotge va ser canviat immediatament per un amb el nom de Trump escrit de forma correcta.
0: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.
4: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
5: Amics,
4: rialles,
5: llocs,
4: moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Ara són les 7:53. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Lara García i Francesc Soler. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir a Pedro Sánchez.
23: L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez.
0: I avui comencen els interrogatoris dels acusats en el judici del germà de Pedro Sánchez.
24: El primer serà l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, acusat de crear una plaça mida per al germà del president espanyol.
0: Pedro Sánchez anuncia que arrenca la tramitació dels pressupostos.
15: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
23: Al seu pas per les jornades del Cercle d'Economia, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda.
0: I aquest migdia s'acaba la consulta en què els docents poden votar el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació.
24: La USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extras pactats i la CGT, en canvi, diu que el preacord deixa moltes qüestions sense resoldre.
0: I aquest migdia també s'acaba la consulta en què els docents poden votar aquest preacord i ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. I els negociadors d'Israel i el Líban han acordat un nou alto al foc.
23: Estarà condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra territori israelià i de la seva activitat en territori libanès.
0: Els propietaris d'apartaments turístics de Barcelona reclamen indemnitzacions a l'Ajuntament de cara a l'eliminació de llicències al 2028.
24: Asseguren que acabar amb els pisos turístics no solucionarà la crisi de l'habitatge.
0: I els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia distingeixen el xef Raül Balam i Jaume Sobirós.
23: Per la seva feina al capdavant del Moments i el Motel de Figueres, respectivament.
35: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
25: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia molt inestable. Aquest matí ja amb força núvols i molta humitat. A partir del migdia poden aparèixer tempestes fortes en qualsevol punt. Avui avisos grocs i taronges d'intensitat de pluja i també un nou avís del Meteocat que adverteix de pluja de més de 60 litres en 3 hores, que avui està activat al Ripollès, a la Garrotxa, a Osona i al Lluçanès.
35: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
0: I pel que fa al trànsit, a la G552, un accident talla la circulació a Arbúcies, Txell Garriga?
26: Sí, direcció Hostalric, per un accident que ha tingut lloc, de fet, aquesta nit, i aquesta és l'única incidència d'aquesta hora avui. Comencen a anar plens els punts habituals, de moment sense problemes per circular, però en veiem ja algunes aturades, és a dins les dues rondes en sentit Llobregat.
35: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: Manu Guix, bon dia! Com estàs?
27: Pues mira, estic envoltat de canalla. A veure, què passa aquí?
0: A veure. Saludeu.
28: Hola!
27: Bueno, i qui hi ha aquí, Manu?
0: Qui són? Qui són?
27: L'Àlex i la Lua.
29: Home! Maravella!
0: Que no van al col·le. Ah, si són les 8 encara.
27: Encara no, no, encara no.
30: Encara no van al col·le, oi que no, Lua?
0: Què us toca avui, Lua? Què us toca? Què comença?
28: A mi al matí em toca matemàtiques.
0: Matemàtiques.
27: I a l'Àlex?
2: Plàstica.
5: Bueno, encara, no? Està bé per començar el dia.
30: La plàstica és divertida, a mi se'm donava bé la plàstica.
0: Sí, sí. A mi matemàtiques se'm donava bé. A mi m'agradava matemàtiques. T'agrada l'UO en matemàtiques o no?
2: Bueno.
5: D'aquella manera. Xipi-xipi, xiri-pipi.
0: Bueno, t'agrada més plàstica, no?
2: Sí.
5: Clar que sí.
0: Fet un bueno, com de gallega. Què és gallega, la Lua?
5: No, és gallega.
0: Què és gallega? Bueno.
30: Tenim un nom gallec.
5: Es pixa la Lua, es pixa.
0: Doncs amb l'Àlex i la Lua anem a marcar el telèfon avui de l'Andreu, no?
5: Sí, que fa anys. Si la família el vol felicitar. 64.
30: Està a punt de la jubilació, ja, eh?
5: Sí. Està propet teu,
0: mano. Ja el té a tocar.
30: Ho tenim a tocar.
6: Hola.
0: Andreu, què tal?
6: Hola, qui ets?
5: Andreu.
0: A veure, això no es pregunta així d'entrada, no?
5: Clar.
6: Bueno, és que la veu per telèfon, a veure, digues.
0: A veure, no, trucava per saludar-te i per felicitar-te.
6: Hombre, moltes gràcies.
5: per molts anys.
0: Et truquem de Catalunya Ràdio, Andreu.
6: Ah, hombre.
5: Ah, no, no s'ho pensava, eh?
0: Qui et pensaves
6: no
0: que era?
6: Pensava.
0: Qui et pensaves que era?
6: No, estava ben bé de sense idees, però... Però bueno, sóc un fan vostre, eh?
0: Ah, sí?
5: Ah,
0: doncs
5: això està bé.
0: Això és bo.
5: Andreu, evidentment, avui fas 64 anys i la teva família et vol felicitar, dir-te que ets el millor pare del món sencer.
0: Home.
5: De tot el món, eh?
0: De tot el món.
6: Bueno,
5: i et volen dedicar a aquesta cançó que toca en directe a Manu Guix i que es diu Walking on Sunshine.

0: Andreu, que passis un fantàstic dia d'aniversari.
1: Igualment a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Que gaudiu del dia. Molt bé,
0: ara,
1: gràcies.
0: Ara, igualment. Àlex, Lua, un petonet.
2: Adeu.
3: Adeu, Manu.
4: Ràdio Castelldefels. Són les 8.
5: Ràdio Castelldefels.
6: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
10: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
11: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Has vist que fan vaga els autobusos?
2: Què dius? No ho sabia.
1: Però si tots els mitjans de comunicació fa dies que en parlen.
2: Doncs, uf, quina murga. M'hauré de buscar un altre mitjà de transport.
0: A Punt de Sal. Mitjà és allò que serveix per arribar a un fi. En canvi, quan parlem de medi, ens referim a l'entorn o a l'ambient que envolta una cosa. Per exemple, diem mitjans de transport, mitjans de comunicació, però parlem de medi ambient o medi natural. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

Bon dia, comencem un nou Castelldefels Desperta en directe des dels estudis de Ràdio Castelldefels en aquest dia que sembla que no pinta gaire solejat. Us acompanyarem fins les 10 del matí el company Gerard Carreras, que està al control tècnic, i jo mateixa, Estefania González. Avui ens arriba un altre dia carregadet de notícies, de molta informació de ciutat. Continuarem amb aquest repàs a l'inici de la temporada alta de la platja. Començava, recordem, començava el dilluns, si sortiu de sota d'una perra, d'una pedra. Potser no us heu assabentat, però dilluns començava aquesta temporada alta de la platja. I des de dilluns que anem informant sobre els diferents serveis que ja estan operatius. I avui arriba una cluenda des de l'àrea d'educació. Estarem allà d'aquí una estona, enviarem la unitat mòbil de la ràdio per parlar amb l'equip que hi ha darrere des de l'àrea d'educació en aquest projecte que es diu Estimem. Es tracta d'un joc un joc amb la paraula estima, aquestes professions científiques i tecnològiques, i és un projecte que el que busca és fomentar aquestes vocacions entre l'alumnat de secundària. I al llarg del matí, a partir de les 9, el que veurem és alumnat de secundària que ha participat en aquest projecte i que avui comparteix els coneixements amb alumnat de primària.

També demà arribarà una altra cloenda. A veure, estem al mes de juny i, per tant, és normal que des de l'àrea d'educació sigui ara un moment molt candent pel que respecta a tancaments de curs dels diferents projectes que tenen en marxa. I el divendres, és a dir, ja demà, el que s'acomiadarà és el Pla Educatiu d'Entorn, un espai de trobada que culmina el treball realitzat al llarg d'aquest curs i que esdevé un moment molt especial per a infants i joves. En aquest cas, aquesta cloenda serà a la tarda. I avui també al Castell tenim una jornada de ciudades y destinos conectados, inteligencia urbana, turismo y espacios de datos. Es tracta d'una jornada amb la moderadora presentadora Chantal Llavina i la participació de diversos membres de l'Ajuntament, a part també com a representants institucionals, l'alcalde de Castelldefels, responsable de l'apertura institucional, i la regidora Mariana Ortega com a responsable de la clausura de la jornada. Al llarg del matí, aquesta jornada començarà a 9:45 del matí, doncs després arribaran les xerrades, les també taules rodones, abordaran diferents temes, com són, per exemple, sensorització i gestió intel·ligent del territori. Aquí participarà José Luis Guerrero, el cap de la secció de transformació digital de l'Ajuntament. Després també hi haurà una sessió sobre casos d'ús de bessons digitals de ciutat. En aquest cas participarà Raül Vergell. I a la taula rodona de destins turístics intel·ligents participarà Albert García Edo. La darrera taula rodona serà El reto de las ciudades del futuro en una sociedad hiperconectada i aquí participarà el gerent de l'Ajuntament, Miguel Ángel Vázquez. Serà una vegada que acabem aquest Desperta que m'aproparé al Castell per poder conèixer més informació sobre aquesta jornada que, com diem, s'estarà desenvolupant al Castell i podrem parlar també amb aquestes veus protagonistes que hi participen. En aquesta jornada es reuneixen 8 ciutats diferents i destins turístics intel·ligents amb solucions avançades que compartiran experiències reals sobre plataformes Smart City per unificar, interpretar i transformar les dades municipals a decisions estratègiques. I aquestes altres ciutats són Sitges, Vilaseca, Calonja, Viladecans, Tarragona, Vinaròs i també Sant Feliu de Llobregat. A més, aquesta jornada també combinarà les experiències que connecten les dades urbanes i turístiques per millorar la mobilitat, la sostenibilitat, seguretat i experiència ciutadana amb la interoperabilitat amb la xarxa de destins integrats a la plataforma intel·ligent de destinos de Segitur. Per part de Segitur també comptarem amb la presència del seu president Enrique Martínez i amb una presentació específica sobre destins turístics intel·ligents per la seva part. Això serà a les 12 del migdia.

I en uns minuts farem la connexió que fem cada dia amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat, les principals vies d'accés i sortida de Castelldefels. Això ho farem a I-20, com fem cada dia amb el Servei Català de Trànsit. Després, a I-40, farem aquesta connexió amb la plaça de l'Església per conèixer com s'està preparant aquesta cloenda del projecte Estimem. Els companys Miguel Navarro i Patricia Bazaga s'aproparan per poder parlar amb la directora del Centre de Recursos Pedagògics Castelldefels, Maria Josep Uró, que ha estat portant a terme aquest projecte amb la col·laboració de l'Ajuntament. Recordem que el projecte Estimem es tracta d'un projecte de l'àrea d'educació amb una subvenció cap a aquest centre de recursos pedagògics que ha pogut dur a terme aquestes formacions amb els alumnes de secundària. També intentarem parlar amb alumnes participants, això ja veurem com acaba de quadrar, perquè a les 9 del matí està previst que arribi l'alumnat de secundària per muntar ja tots els elements d'aquesta jornada, que s'allargarà fins a les 12 del migdia, i serà a partir de les 10 quan realment l'alumnat vagi pujant a l'escenari per explicar la seva experiència, també rebre el diploma corresponent i finalment realitzar-se la fotografia de grup, amb la presència també i l'entrega de diplomes per part del regidor d'Educació Ramon Amador, la regidora de Promoció Econòmica Mar Sicília i el regidor de Gent Gran i primer tinent d'alcalde Nico Cerpa.

I a la segona hora farem la secció del castell. A la segona hora farem la secció

compartit els comentaris sobre aquesta visita, que és el que ha portat a aquest equip i com està com és ara mateix l'estat de les obres que està portant a terme l'ACA a la nostra ciutat amb motiu d'aquesta construcció també d'una estació de bombament d'aigües pluvials. I, com sempre, anirem fent un repàs també a diverses notícies que es van publicant al web de l'Ajuntament, que anem rebent també per part de les diferents àrees i serveis de l'Ajuntament, així com altres cossos també. Per exemple, ahir la notícia que rebíem des de Mossos d'Esquadra, aquesta detenció durant el cap de setmana de dos homes, minuts després de cometre el robatori amb violència d'una cadena d'or a un home d'edat avançada aquí a la nostra ciutat. Això succeïa el diumenge 28 de maig, quan dos homes joves van quedar detinguts com a presumptes autors d'aquest delicte de robatori amb violència. Un dels autors portava la cadena posada en el moment de l'arrest i va resistir-se a la detenció, lesionant un dels agents. Els Mossos d'Esquadra destacaven d'aquesta actuació la col·laboració ciutadana i la ràpida coordinació també amb l'actuació dels agents, que va permetre localitzar i detenir els autors pocs minuts després del robatori. I agraïen aquesta col·laboració ciutadana perquè resulta que una vegada que es va realitzar el robatori, aquesta estrabada en força de la cadena, un ciutadà va intentar perseguir amb el vehicle aquestes dues persones i no els va poder agafar, però gràcies a la descripció que va proporcionar a Mossos d'Esquadra van poder emprendre les accions necessàries i detectar aquestes dues persones fugides. I seguim amb l'agenda del cap de setmana, ja que ja us avançava que tenim jornada de portes obertes el diumenge al castell, però també tenim diverses actuacions pel que respecta al festival Viudansa. El dissabte, a la plaça de l'Església, ens arriba Nakama, Attractio, Lila i Willkommen. Es tracta d'un programa múltiple que inclou aquestes diverses peces a diferents companyies. És una activitat gratuïta i dirigida a tots els públics a la plaça de l'Església. Això serà dissabte de 7 a 8 del vespre. I el diumenge al matí, d'11 a dos quarts d'una del migdia, la plaça de l'Església repeteix com a escenari, en aquest cas d'una masterclass, a càrrec dels membres de la companyia Brodes Bros. Una altra activitat gratuïta i dirigida a tots els públics, oberta aquí a la plaça de l'Església. El Festival Viudansa continuarà omplint de vida i de cultura de la dansa, diferents espais de la nostra ciutat fins al 4 de juliol. Pel que fa als esports, també un tancament de curs ben intens, ja que tenim una nova edició, la 19a edició del torneig organitzat pel Castelldefels Rugby Union Club, que es disputa aquest dissabte a la sorra del litoral castelldefelenc. I el sènior femení del Club Bàsquet Castelldefels disputa, des d'avui, a Cartagena, la fase d'ascens. Un ascens a la Lliga Femenina LF2, categoria estatal de bàsquet. Recordem que les castelldefelenques van quedar campiones de la Supercopa Femenina i busquen ara quedar primeres de la fase per aconseguir aquest ascens directe. En cas de quedar segones, jugarien la gran final de diumenge 7 de juny i tindrien també opcions d'ascens. I sobre l'altre esdeveniment esportiu, aquest torneig de rugbi 7 a la platja. Es tracta d'un esdeveniment lúdic que començarà a les 9, això serà aquest dissabte 6 de juny, i té previst acabar al voltant de dos quarts de nou.

0: les 9 del vespre aproximadament. Inclourà competició de categories escola amb equips sub 6, sub 8, sub 10 i sub 12, categories formatives sub 14 i sub 16 i sèniors masculí, femení i veterans. Es tracta d'una versió del rugbi que és disciplina olímpica, ben divertida i vistosa, amb partits de 7 jugadors, jugadores contra 7, i doncs, són d'una durada de 14 minuts, són dues parts de 7 minuts cadascuna, i amb canvis constants de jugadors. Doncs ja tenim tota una prèvia del que està per arribar aquí al Desperta. També hem detallat algunes primeres notícies i de seguida continuarem amb més informació de ciutat, però ara arriba el torn de fer aquesta connexió amb el Servei Català de Trànsit.
1: Castelldefels Desperta. Un programa d'actualitat com...

0: Doncs és moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Bon dia, Sílvia.
1: Hola, bon dia. Doncs en aquests moments hem de dir que la situació està complicada, com és habitual a aquestes hores, però sortosament no hi ha cap accident que pugui entorpir les circulacions. Si fem una repassada als accessos sud, per exemple, hi ha aturades a la 2, entre Sant Feliu i Pallejà cap a Barcelona, i entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. Pel que fa a la B23, la via que entra per la Diagonal, amb aturades a la zona de Sant Joan d'Espí, Sant Feliu i Esplugues, i de sortida problemes al Papiol en sentit l'enllaç amb la P7. En el cas de la C32, aturades a Sant Boi, i també a la part de les rondes la mobilitat és important. Destacar la part nord, que hi ha aturades a la zona de la P7 a Barberà, i a la C33 i la C58, vies que venen dels Vallesos. Això és tot. Molt bon dia.
0: Moltes gràcies, Sílvia de l'Amo. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Castelldefels desperta. Un programa d'actualitat comentada.
0: Des de 1 de juny, la nostra platja ja funciona a ple rendiment amb tots els serveis operatius per a la temporada d'estiu. Estem parlant de seguretat, salvament, accessibilitat i prevenció, alguns d'aquests aspectes clau perquè veïns, veïnes i visitants puguin gaudir de la platja amb totes les garanties. Per conèixer tots els detalls sobre aquests elements clau, ens acompanya ara per telèfon en Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil de l'Ajuntament. Joan, molt bon dia. Gràcies per ser aquí amb nosaltres de nou al Castelldefels Desperta.
3: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
0: Doncs Joan, com comentàvem, des de dilluns 1 de juny ja està oficialment en marxa la temporada alta de platja. Què suposa aquest inici per als serveis de protecció civil i per a tot el dispositiu de seguretat?
3: Bueno, pues com bé dius, des d'ahir fins al 27 de setembre disposarem d'aquest servei de salvament i socorrisme, no? Com cada any. I bueno, pues ens implica una gestió addicional durant aquesta temporada estival, que és bueno, pues la coordinació en el servei de salvament a les platges, no? Ahir vam començar sense incidències, vam tindre 3 banderes verdes, encara avui civilització, però bueno, recordar que l'horari del servei és de 10 a 7 de la tarda, de dilluns a diumenge.
0: Uh-huh. Quins recursos formen part aquest any del Servei de Salvament i Socorrisme?
3: Bueno, el Servei de Salvament i Socorrisme està dividit, bueno, són aproximadament una trentena de socorristes que, bueno, estan tornant i estan repartits arran de la platja, i consta de 5 mòduls d'atenció sanitària immediata i 13 punts de vigilància repartits per tota la platja. I tot això està coordinat des del Club Nàutic, que és el centre de coordinació de salvament i socorrisme, que amb el que tenim nosaltres contacte directe en cas de que es produeix qualsevol incidència, pues, poder gestionar la situació des de la nostra mateixa oficina.
0: Joan, mencionaves 30 socorristes, 13 punts de vigilància. Quan parlem de la platja de Castelldefels, tenim una platja molt extensa. Com feu la distribució per garantir una cobertura efectiva de tot el nostre litoral?
3: Doncs al final és una estructura una mica, diguéssim, com jerarquitzada, hi ha una cadena de comandament. Aquests 5 mòduls d'atenció sanitària immediata que estan repartits al llarg de la platja, aquests vigilen els diferents punts de vigilància, és a dir, doncs, el primer mòdul, que està, diguéssim, a la zona més a l'oest del baixador, no? Pues aquest controla potser 3 punts de vigilància, que poden ser pues, torres autònomes de vigilància, que són aquestes estructures grogues que hi ha a platja, que molta gent que haureu vist segurament, o si no, les mateixes cadires. I aquests 5 mòduls doncs, reparteixen aquests diferents punts de vigilància, els quals informen directament aquests, i els mòduls, en conseqüència, informen al centre coordinador de salvament, que és aquest que et dic, que està al Club Nàutic.
0: Uh-huh. Ara, passant ja al moment que estem a la platja i sovint veiem persones que entren a l'aigua sense fixar-se gaire en les banderes que estan col·locades. Per què és tan important respectar-les? Què indica cadascun dels colors?
3: Bueno, al final és el codi semafòric, no? Verd podeu passar, és a dir, podeu banyar-se, groc, banyar-se amb precaució i fins i tot valorar per no banyar-se i vermell pues, està totalment prohibit passar, és a dir, no ens podem banyar, no? Al final, tot i la presència d'aquest servei de vigilància i salvament de socorrisme, la mesura més efectiva per garantir la zero sinistralitat a les nostres platges, bueno, les nostres sigui a qualsevol, no? Pues és la responsabilitat individual i una mica apel·lar al sentit comú. I fer sempre a casa doncs, a les indicacions que hi hagi, en aquest cas, doncs, la més clara, les banderes. No?
0: Mm-hmm. A més, també crec que cal tenir en compte que les condicions del mar poden canviar ràpidament. Com es decideix el canvi de bandera i què ha de fer la ciutadania davant tenir en compte aquesta situació quan el mar, que potser tu veus que està la bandera verda, però si perceps aquest canvi de les condicions de mar, com actua Protecció Civil i com s'han d'aplicar les mesures?
3: Sí, bueno, la platja està constantment vigilada pels diferents socorristes i el personal allà sobre el terreny i bueno, estan fent una monitorització constant de la platja i qualsevol canvi que es pugui detectar, que pugui augmentar la brutícia que hi hagi, es detectin les meduses, es detectin bueno, qualsevol factor que pugui fer un canvi de bandera, no? Actualitzar, diguéssim, de la manera més àgil possible i es comunica els diferents mitjans que tenim a través de l'Ajuntament i també del platja. No? Així també, si diguéssim que també s'agraeix la col·laboració ciutadana, estem detectant aquí que hi ha moltes meduses o el que sigui, pues, comunicar-ho al socorrista que en conseqüència pues, passarà aquesta informació al centre de coordinació i es pot valorar fins i tot de manera més ràpida aquest canvi de bandera. No?
0: També, cada vegada que parlem amb vosaltres, Joan, amb l'equip de Protecció Civil, amb tu i amb el Javier, insistiu sempre molt en la prevenció. De fet, ara també ho comentaves, aquesta recomanació bàsica d'aplicar el sentit comú a l'hora d'entrar a banyar-nos. Quins són els tipus d'incidències més habituals que teniu des de Protecció Civil i els socorristes que estan allà a peu de platja durant l'estiu?
3: Bueno, allà... En funció de les dades de l'any passat, moltes d'aquestes són incidències lleu, afortunadament, i bueno, pues, acostumen a ser picadures de meduses. També tenim de peixos d'aranya algun tingut, no? Petites ferides que s'ha pogut fer la gent i bueno, que puntualment es produeix algun rescat. Però bueno, ara, aprofitant una mica el balanç del dispositiu reactiu que hem fet durant el mes de maig, afortunadament no s'ha tingut que fer cap actuació, diguéssim, de rescat o bueno, fins i tot d'incidències relacionades amb picadures pues, de meduses o de qualsevol fauna, no?, que pugui fer...
0: Precisament, Joan, parlàvem quan el passat mes de maig aplicàveu aquest dispositiu reactiu, que era una mesura que s'havia realitzat tenint en compte el bon temps que tenim a la ciutat i com cada vegada s'avança més aquesta temporada de començar ja a anar a la platja, a anar a donar-nos un bany, i per això aplicàveu aquest dispositiu reactiu que només estava en marxa els caps de setmana, que ens fèieu també un recordatori de tenir en compte que això en cap cas era un element de seguretat com el que tenim ara a partir des del dia d'ahir, aquest dispositiu ja complet i amb tots els serveis a punt des de Protecció Civil per a la protecció del nostre litoral. Comentàvem també que doncs, justament quan parlàvem era el primer cap de setmana d'ús, encara no teníeu un balanç, ara ja ens fas un balanç positiu també de que per sort doncs, les incidències han estat lleus. Esteu ja valorant si es mantindrà també a les pròximes temporades avançar a fer aquesta petita prèvia de prevenció?
3: Bueno, per prendre aquesta decisió és massa aviat i tenim que encara pues, anar veient quina és la tendència dels anys vinents, no? Veure com es desenvolupa, si realment amb els efectes del canvi climàtic realment s'avança tant la temporada per ampliar, no?, de manera ja ordinària aquest servei, però encara és massa aviat i s'ha de valorar amb més cura i diguéssim, amb una mica més de dades, no? I, bueno, i pel que respecta al que ara hi hagi al servei de salvament i socorrisme per complet, doncs, bueno, sí que garanteix més seguretat a les platges, ja que està, diguéssim, tota l'estructura muntada, però continuem apel·lant de nou al sentit comú de la població i dels usuaris de la platja que, bueno, de que al final ells mateixos són el principal element de tenir cura en la seva pròpia seguretat i de la resta d'usuaris.
0: Mm-hmm. Sí, perquè recordem, Joan, que ens comentaves que des d'ahir 1 de juny fins al 6 de setembre l'horari que tenim des de Protecció Civil és tots els dies de 10 a 7 de la tarda. Per tant, aquest horari sí que està cobert amb aquests 30 socorristes, els 13 punts també de socorrisme i vigilància, però cal tenir especial atenció a l'horari del servei com a tal. I ja per acabar, Joan, et volia consultar perquè aquesta tarda és quan es fa la visita oficial als serveis de la platja. Ahir era el tret de sortida, ja s'han encetat aquests horaris, però realment és aquesta tarda quan es fa com l'acte institucional, aquesta hissada de banderes, hi ha diferents parlaments dels diferents equips que estan al voltant d'aquests serveis de la platja. De fet, tinc aquí el protocol, el primer dels equips que parlareu serà des de Protecció Civil i Emergències, però també hem de tenir en compte que us coordineu, per exemple, amb policia local i feu aquesta coordinació de Protecció Civil, Salvament i Socorrisme amb policia local i la resta de serveis d'emergència. Com és? Quan es produeix una incidència important a la platja, com feu aquesta coordinació?
3: Així és. Bueno, policia local, al final, és un element clau i el més proper, diguéssim, en el sistema de protecció civil que tenim aquí al municipi. Nosaltres treballem aquí a la comissaria de policia local, per tant, tenim un contacte immediat i directe amb ells. I bueno, en cas de produir-se qualsevol incidència o bé ens arriba a nosaltres, relacionada amb platges, ens arriba a nosaltres a través d'aquest centre de coordinació de salvament i socorrisme, o bé també pot entrar pel centre receptor d'alarmes de policia local i ràpidament tenir amb dues parts coneixement i poder-se coordinar cadascú en les seves actuacions pertinents. Per una banda, els de salvament i socorrisme, destinat més al que és a les primeres ajudes, al rescat, a les tasques de reanimació d'una víctima, i policia local destinat més al que és, diguéssim, protegir la zona de rescat, assegurar una via segura d'evacuació fins que arribi l'ajuda externa, en aquest cas que pugui ser una ambulància, i bueno, gestionar possibles situacions conflictives. És més, ahir vam fer el simulacre anual que tenim de la platja conjuntament amb policia local, que es va simular una parada cardiorrespiratòria a una guingueta i vam treballar tots dos de la mà per posar a prova aquests procediments.
0: Menciones el simulacre d'ahir i menciones també que és una activitat, per dir-ho així, una activitat de prevenció que feu tots els anys en coordinació per continuar millorant com es fa aquesta coordinació entre els equips.
3: Efectivament, bueno, al final, en absència, no, de casos reals que al llarg de la temporada pues, poden produir, i segurament ja també sobretot de tema policial, però s'han d'anar a practicar aquests supòsits per, diguéssim, que, bueno, que no agafi de nou els actuants i no que no sàpiga com actuar, no? Però que ja tenim una certa experiència i, bueno, i també veure les pautes de millora en els simulacres sobre, bueno, diferents qüestions tècniques, no?, que es poden millorar.
0: Uh-huh. I com és la preparació? Com fèieu des de Protecció Civil per preparar-vos per aquest simulacre o bàsicament és el vostre dia a dia i llavors després trobar-vos amb aquest context per actuar i avaluar?
3: Bueno, nosaltres sí que estem acostumats a, diguéssim, a preparar simulacres, que és una de les nostres tasques, i bueno, en aquest cas pues, és preparar un escenari, es prepara un escenari, simula, es preveuen els recursos que es mobilitzaran, per exemple, no sé quants actors es necessiten, quins recursos s'utilitzaran de vehicles, de personal, i després pues, és posar-ho una mica en marxa, aconseguir aquests recursos, mantenir una mica el secret a les parts que actuaran per garantir una mica aquest factor sorpresa i que no s'esperin el que hi haurà. I ja està, no tenen molt més misteri als simulacres. En aquest cas, pues, coordinar-nos amb els comandaments, no, de policia local, que també eren els interessats de fer aquest simulacre i avaluar ells als seus agents. I ja està, no? Així és com es prepara un simulacre d'aquest tipus.
0: Uh-huh. I Joan, estem parlant de vosaltres, Protecció Civil i de policia local. Hi havia algun altre equip també involucrat en aquest tipus de simulacre?
3: Bueno, en aquest cas, el simulacre es va centrar principalment en això, en l'actuació dels agents del Servei de Platges de Policia Local i també dels socorristes de Proactiva. Bueno, vam tenir la participació de la guingueta de temporada, en aquest cas la propera al Club Nàutic, la del Dolce Vita, que li agraïm la seva col·laboració. però en aquest cas no, era, vam posar a prova aquests dos equips, no, que són els de resposta, digues, municipal més immediata.
0: Perfecte. Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil de l'Ajuntament, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí aquí al Castelldefels Experta per explicar-nos totes les novetats, tota aquesta informació de la temporada de platja 2026, i recordem que els serveis de salvament, socorrisme i assistència al bany ja estan plenament operatius, i que la millor manera de gaudir de la nostra platja, com justament ens estaves comentant, és fer-ho sempre amb responsabilitat i seguint sempre les indicacions dels professionals que esteu allà a peu de platja. Així que moltes gràcies, Joan, que tinguis molt bon dia, que vagi molt bé aquesta temporada.
3: Perfecte, moltes gràcies, igualment, bon dia.
2: Castelldefels Experta.

0: a peu de carrer.
1: És moment de desplaçar-nos ara a la plaça de l'Església amb els companys Miguel Navarro i la Patricia Bazaga, que de seguida connectarem amb ells, perquè a més estan també ben acompanyats de la directora del Centre de Recursos Pedagògics de Castelldefels, Maria Josep Uró, i del tècnic d'educació en aquest Centre de Recursos Pedagògics, Antoni Alberic, que ens presentaran ara mateix aquesta cloenda que començarà d'aquí una estona a la plaça de l'Església. Bon dia, Patricia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, estem aquí i veiem com estan fent tots els preparatoris d'aquest acte de cloenda del projecte Estimem de Castelldefels, i tenim amb nosaltres per una part la directora del Centre de Recursos Pedagògics, la Maria Josep Uró. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Què ens espera avui en aquesta cloenda? Ens podries explicar una mica?
3: Ens espera, esperem, celebració. Per nosaltres aquesta cloenda és un motiu de celebració d'una feina feta al llarg de tot el curs, tant per alumnes de primària com de secundària, que venen a mostrar el que han fet, els seus resultats, i a compartir-ho amb la resta de companys que han fet coses semblants en un altre centre i que no en són conscients. És un dia de celebració, bàsicament.
2: I quants centres participen avui en aquesta cloenda?
3: Participen en el projecte 10 centres, 8 de primària i 2 de secundària. D'acord? I a la cloenda venen tots menys un, que tenia un esdeveniment i no pot venir. Però en principi 9 centres vindran avui aquí.
2: I volia preguntar a Antoni Alberic, el tècnic d'educació, què han fet els alumnes durant el curs?
4: És un projecte que gira al voltant de les STEM, la ciència, l'enginyeria, la tecnologia i les matemàtiques, que vincula l'alumnat de primària amb l'alumnat de secundària. L'alumnat de secundària durant tot el primer trimestre es forma amb els seus professors a l'institut per anar a les escoles de primària amb un aprenentatge servei, un servei comunitari, a ajudar els alumnes de primària a tirar endavant els seus projectes. Són projectes que volen resoldre problemes que tenim a la ciutat de Castelldefels. Ciutat sostenible, al voltant de la contaminació, ciutat inclusiva, amb persones amb discapacitat, ciutat amiga, tercera edat i problemes de salut, ciutat deliciosa, perquè Castelldefels és una ciutat on la gastronomia és molt important. I tots aquests projectes que estan vinculats amb la ciutat, l'alumnat, a través de la ciència i la tecnologia, el que busca és resoldre algun problema. Com la ciència i la tecnologia poden millorar la vida de les persones.
2: I per fer tots aquests projectes, col·laboreu amb altres àrees de l'Ajuntament?
4: Sempre col·laborem amb l'Ajuntament, amb l'àrea d'educació, fonamentalment. També col·laborem amb l'ONLAB, que és un centre que depèn de l'Ajuntament i que està abocat a la fabricació digital. Hi ha una part dels projectes que tenen a veure amb fabricació digital i es fan a l'ONLAB.
2: I cap a la directora, la Maria Josep Uró, volia preguntar quant de temps porta en marxa aquest projecte.
3: Aquest projecte farà 4 anys. Vam començar primer 2 centres pilots, ho vam pilotar amb 2 centres, i després, mica en mica, ha anat creixent fins a arribar a aquests 10 centres que participen.
2: I què faran avui els alumnes? Ens podries explicar com estan distribuïts aquí els espais a la plaça?
3: Bé, hem dissenyat 3 espais rotatius, és a dir, els alumnes de cada grup classe es divideixen en tres minigrups i van rotant. Hi ha un espai exposició on els alumnes mostren a la gent que vingui, a pares, famílies, docents, altres companys, tota la feina que han fet a través de fotografies, de vídeos, de pancartes, de mostra, tot el que han fet, i la seva responsabilitat en aquest espai és explicar a tothom que ve què han fet, per què ho han fet, quines dificultats han tingut, etc. a nivell tècnic. Després hi ha un altre espai on tots els gadgets, perquè l'objectiu de cada projecte és dissenyar un gadget tecnològic per solucionar aquell problema, sigui d'inclusivitat, sigui de sostenibilitat. Llavors tindrem un espai demo amb la col·laboració de l'ONLAB de Castelldefels, on els alumnes demostraran com funcionen els seus gadgets. Per una banda hi ha cotxes que van amb energia solar, i després altres que són gadgets, per exemple, bastons per gent que és invident, que tenen sensors, hi ha una gran varietat de coses. Doncs tenim un espai demo on els alumnes faran la demostració de com funcionen aquestes coses que han dissenyat. I després tenim un tercer espai, que és l'espai experiència, on els alumnes expliquen què ha significat per ells haver fet aquest projecte, no a nivell de coneixements ni de competències adquirides, sinó a nivell de vivència. què ha canviat en ells després d'haver fet aquest projecte. I aquí és el moment en què es troba primària i secundària, doncs fem un reconeixement als alumnes secundària per la gran tasca que fan, perquè sense el seu suport, com ha dit el meu company abans, aquesta estructura d'aprenentatge-servei no seria viable el projecte, no? I en aquest espai experiència doncs li fem un petit reconeixement.
2: En aquest reconeixement també hi haurà un moment d'entrega de diplomes. Ens podríeu explicar més, Antoni, per exemple?
4: Són diplomes per als alumnes de secundària que han estat voluntàriament ajudant els alumnes de primària. És un reconeixement individual a la tasca que han fet a les escoles que se'ls hi ha encomanat d'ajudar, i són diplomes també per les escoles i pels instituts que participen en el projecte.
2: I quin resultat has d'haver de tot aquest... O sigui, realment és un projecte intergeneracional. Quin resultat extraieu de tot això?
3: El resultat és canvis de mirades. Per una banda, l'objectiu és que els nostres alumnes de primària tinguin una visió, un projecte de futur per potenciar vocacions científiques, sobretot en clau de gènere, en alumnes femenines. Però també per nosaltres és molt important aquest arrelament dels nostres alumnes a la seva ciutat. És a dir, veure que la ciutat de Castelldefels és a l'entorn on ells viuen, on tot aquest coneixement i aquest aprenentatge que tenen han de volcar, i aixoplugats pel Pla Educatiu d'Entorn, que és doncs, una mica qui finança i dona suport econòmic a tot el material, perquè cal un desplegament importantíssim de material tecnològic perquè aquests alumnes puguin fer els seus gadgets i puguin fer tota l'experimentació. Penseu que hi ha una primera part de coneixement del problema on els alumnes experimenten i despleguen un disseny de mètode científic per copsar la dificultat i després buscar solucions tecnològiques. Tot això requereix un finançament, requereix d'una dotació econòmica que gràcies a l'aixopluc del Pla Educatiu d'Entorn de l'Ajuntament de Castelldefels, conjuntament amb les entitats i el Departament d'Educació, doncs podem tirar endavant, no? I això també és important, que s'adonin compte que tot allò que fan és envers la seva ciutat i la seva ciutat cap a ells.
2: Molt bona reflexió, la veritat. Amb això ja hauríem cobert bastant aquesta unitat mòbil. Estefania, no sé si ens vols llançar alguna pregunta.
1: Sí, jo, escoltant el que estava explicant Maria Josep i Antoni, comentàveu que el projecte va néixer com una prova pilot amb dos centres, si no m'he quedat malament amb la dada, i ha anat creixent. Entenc que teniu tot un seguit d'indicadors d'èxit que avalen aquesta repetició del projecte.
4: Sempre treballem amb objectius de millora i cada any proposem millores i objectius nous. Per exemple, hi ha un projecte que és nou d'enguany, que és el Castelldefels Ciutat Deliciosa, que té a veure amb tot el que és la gastronomia i tot el que té a veure amb el que podem aprendre de ciència i de química de la cuina a través del menjar i de l'alimentació, que l'estem provant aquest mateix curs. Això ens mostra que no podem estar repetint els mateixos projectes de manera idèntica a cada curs. Objectius de millora en tenim, que tenen a veure amb els aprenentatges dels alumnes, i també tenim objectius que tenen a veure amb el mateix projecte com a globalitat, com un projecte que és de ciutat. Maria Josep i jo sempre parlem amb l'Ajuntament de que el que voldríem és visualitzar que a Castelldefels hi ha un itinerari possible cap a les STEAM 323, perquè aquí a més disposem d'una universitat que és la Politècnica, al campus de Castelldefels. És a dir, que un alumne quan comença la seva escolaritat als 3 anys pot visualitzar que podria desenvolupar les seves habilitats i les seves capacitats i els seus coneixements i aprenentatges envers la ciència i la tecnologia a la mateixa ciutat on ha nascut. Llavors, que Castelldefels es visualitzi amb tota aquesta potència és un dels objectius clau que tenim. I ho estem veient com es va realitzant a mesura que més escoles mostren interès per participar en aquest projecte.
3: I és evident que nosaltres a final de curs fem formularis als alumnes, formularis als docents, anem a parlar amb els centres per fer una valoració i recollim tots aquells aspectes que ells consideren que són millorables. L'important és veure com gaudeixen els nens. Si esteu aquest matí per aquí ho veureu, amb quina passió i amb quina il·lusió expliquen allò que han fet i com han vibrat. Aquesta és la valoració que per nosaltres és la més important que fan els docents. Aprenen, perquè clar, evidentment l'objectiu de tot això és que aprenguin, aprenen d'una manera competencial aplicant els coneixements a una solució problema i els arrelem al nostre municipi, no? Llavors per nosaltres això és com una triangulació perfecta.
1: També mencionàveu que participen 10 escoles. Teniu la dada també del total d'alumnes beneficiaris?
4: Sí, són al voltant de 800 alumnes entre primària i secundària. Avui veureu al voltant de gairebé 700 criatures, perquè hi ha una escola que tenia un altre esdeveniment i no podrà venir. Però estem parlant d'alumnes des de tercer de primària fins a sisè de primària i alumnes de quart d'ESO. Estem parlant d'aquestes franges d'edat, és a dir, que veureu que són molts alumnes que es beneficien d'aquest projecte.
1: Entenc que per vosaltres avui deu ser també un dia molt emocionant, perquè és el moment de que els alumnes prenguin la veu protagonista, que presentin tot allò que han estat treballant amb la vostra ajuda i amb l'ajuda dels alumnes de secundària amb aquest projecte que ens exposeu, que al final el que permet és aquesta transferència de coneixements també entre secundària i primària, juntament amb tot el que explicàveu, aquests objectius de fomentar aquestes vocacions. Així que això, m'imagino que avui deveu estar amb molta emoció, amb molts sentiments a flor de pell, ara que està a punt d'arribar ja els alumnes a partir de les 9.
4: Estem molt contents, com no dir-ho, i també voldríem posar el focus en els autèntics protagonistes d'aquesta història, que són els alumnes i també els mestres, els docents que treballen amb aquests alumnes. Sense la complicitat dels docents que han participat en aquest projecte i sense el seu bon fer i sense el seu treball, i vull ressaltar-ho, res de tot això seria possible. Nosaltres treballem amb docents. Si els docents volen tirar endavant aquest projecte pot esdevenir-se. Sense ells, res de tot això seria possible. I també vull ressaltar la tasca dels docents que han realitzat durant tot el curs. Primer, formació per ser capaços de desenvolupar a l'aula aquests projectes, i s'han format fora del seu horari de lectiu i fora del seu horari de treball per poder-los tirar endavant. I després, dins de l'aula, han tirat endavant unes situacions d'aprenentatge que són complexes i les han tirat endavant amb èxit, com veureu avui.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Maria Josep i Antoni, per compartir aquests minuts previs a l'inici de la jornada amb nosaltres. Que vagi molt bé i estarem pendents d'aquestes presentacions dels alumnes.
4: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies també, Patrícia, bon dia.
2: Gràcies, retornem la connexió.

a peu de carrer. Castelldefels Desperta. Un programa d'actualitat

0: i és moment ara de connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada amb un ambient més càlid que el d'ahir en aquesta mateixa hora. Clarament, la temperatura ha pujat arreu del país, excepte cap als dos extrems, cap a la zona de l'Alt Empordà o bé cap a les Terres de l'Ebre, on aquí sí que ha baixat. Tot i això, la temperatura és suau i s'espera que a més avui parlem d'un temps inestable, sobretot a partir de migdia, que és quan hi haurà aquests xàfecs que afectaran sobretot inicialment cap al Pirineu, Prepirineu, punts de la serralada transversal i també cap al prelitoral. I a més, al llarg de la tarda també afectaran zones properes i també cal destacar que a partir de mitja tarda, vespre i final del dia, tots aquests ruixats tendiran a desplaçar-se cap a l'est i per tant acabaran afectant cap al nord-est del país i també cap a les comarques de Barcelona, tant pel que fa al litoral i prelitoral. Atenció, perquè aquests ruixats localment podran caure amb força, amb intensitat, a més han acompanyats de tempesta, pedra petita o calamarsa. Des d'aquí el Meteocat tenim un avís al respecte. Això és tot de moment.
2: Castelldefels desperta.
0: Estem arribant al final d'aquesta primera hora del Desperta, però no patiu que de seguida continuem amb més temes d'actualitat al context informatiu de la nostra ciutat. Tot just acabem de connectar amb la plaça de l'Església i ja sabeu que a partir de les 9 i fins la 1 del migdia estarà en marxa aquesta cloenda del projecte Estimem Castelldefels, impulsat pel Centre de Recursos Pedagògics Castelldefels i l'Ajuntament de Castelldefels des de l'àrea d'Educació. Una activitat que pretén contribuir a l'assoliment dels objectius d'aprenentatge de l'itinerari Estim a aquest desenvolupament vocacional mitjançant l'acompanyament i suport dels estudiants de secundària als estudiants de primària. Al llarg del matí el que veurem són una sèrie de tallers dinamitzats pels propis alumnes i on ens presentaran també tots aquests projectes que han estat construint per resoldre problemes. Han disposat de kits de robòtica, sensòrica i programació necessaris per tirar endavant aquestes propostes didàctiques i que, si avui us ve de gust, a partir de les 10 serà quan començaran aquestes explicacions per part de l'alumnat de les seves experiències i de les seves propostes. Avui és aquesta cloenda del projecte Estimem i demà és la cloenda del Pla Educatiu Entorn. En aquest cas serà a la tarda, també a la plaça de l'Església, un altre espai de trobada que culmina el treball realitzat al llarg de tot el curs per alumnes i per docents també. De fet, en aquesta unitat mòbil ens destacaven també les persones amb les que estàvem parlant aquest paper tan important dels docents. Acabarem aquesta setmana amb aquestes dues cloendes d'educació que tenen gran importància dins del projecte educatiu de ciutat. De seguida, també a la segona hora, recuperarem declaracions per part de la cap d'Educació, Rosa Sanz, que ens detalla en què consisteixen aquestes activitats que donen aquest tancament a l'àrea d'educació, als seus projectes que han desenvolupat al llarg d'aquest curs. I a la segona hora també parlarem d'aquesta visita que es produïa el dimarts per part de l'àrea d'obres i secció de via pública. Hem parlat amb la Montse Vinyes sobre aquesta visita a una estació de bombament d'aigües pluvials a València, que és el que ha portat, perquè recordem que ara mateix des de l'ACA s'està realitzant una obra també d'una estació de bombament d'aigües pluvials aquí a Castelldefels i aquesta visita de dimarts servia per resoldre dubtes i per prendre de referència una estació que ja està plenament en funcionament. També ens actualitzaran sobre l'estat actual d'aquestes obres a la ciutat. Farem un repàs també als principals titulars. Continuarem parlant de protecció civil, però en aquest cas del DUPROCIM, un protocol de coordinació de resposta davant de situacions d'emergència que ja ha estat elaborat per l'Ajuntament i que ara es troba en mans de la Generalitat per fer aquesta primera revisió tècnica abans que el document continuï la seva tramitació. Tot això i més notícies ara de seguida a la segona hora del Desperta, juntament també amb la secció d'agenda del Castell.
3: Yeah. Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Ja tornem a ser aquí, continuarem en directe fins les 10 del matí. A la primera hora hem estat parlant de platges, com us deia, si encara no us havíeu assabentat, cosa estranya, perquè si ens escolteu cada dia des de dilluns que estem informant sobre aquest inici de la temporada alta de platges, això sí, malauradament sembla que avui el temps no ens acompanya, no sortirà el sol tan potent com els dies anteriors. Ahir ja veiem aquest canvi també de temperatura, una mica més agradable, i avui sembla que el dia continuarà amb aquesta previsió, potser també alguna pluja ens podria arribar. Doncs continuem aquí al Desperta, i el que dèiem a la primera hora havíem estat parlant sobre Protecció Civil, el dispositiu que ja té en marxa de dilluns a diumenge, tots els dies de la setmana, de fet. Fins al setembre tindrem aquest dispositiu de salvament i socorrisme de 10 del matí a 7 de la tarda. Ahir també recordem que parlàvem amb l'àrea de platges, la serveis de medi ambient. Teníem aquesta companya, la tècnica, que també forma part de la comissió de platges, i ens exposava una mica de manera general com està ara mateix la platja de Castelldefels, ben preparada per rebre tant a ciutadania com a visitants de fora. I continuarem els següents dies amb més entrevistes sobre totes les àrees i serveis, equipaments municipals que estan darrere d'aquesta temporada alta, que permeten que la puguem gaudir al 100% amb diferents serveis. També recordem, per exemple, les guinguetes que ja tenim en marxa. Tenim el servei també de seguretat per part de policia local i diferents equipaments, com són també l'oficina de turisme, la platja, l'espai dunar, de tot plegat anirem parlant amb els diferents tècnics i tècniques que fan possible aquests serveis. I a la primera hora parlàvem d'educació amb aquesta cloenda. De fet, ara mateix ja estaran arribant els alumnes a la plaça de l'Església per preparar el muntatge de les taules i els elements necessaris per a aquesta jornada que començarà com a tal a les 10 del matí amb aquesta presentació de l'acte a càrrec de la Maria Josep Uró, presentadora de l'acte, directora del Centre de Recursos Pedagògics de Castelldefels, amb qui hem pogut parlar fa uns minuts, també acompanyada d'un dels tècnics d'aquest centre que ens han explicat el projecte. I recordem que també en una estona comença al Castell la jornada Ciudades y Destinos Conectados, Inteligencia Urbana, Turismo y Espacios de Datos. El Castell té a lloc durant aquest matí aquesta trobada, una jornada organitzada per l'Ajuntament que reuneix 8 ciutats i destins turístics intel·ligents amb solucions avançades. Es tracta d'una jornada per compartir experiències reals sobre plataformes Smart City. Des de Castelldefels presentem la nostra plataforma amb diverses intervencions. De fet, l'apertura institucional ja és a càrrec de l'alcalde, Manu Reyes. Després, la primera sessió del torn de paraula serà per José Luis Guerrero, del cap de la secció de transformació digital de l'Ajuntament, que participa a la taula sobre sensorització i gestió intel·ligent del territori. Després arribarà el moment de casos d'èxit, casos d'uso de gemelos digitales de ciutat, aquí amb la participació de Raúl Vergell. I després també a Destinos Turísticos Inteligentes parlarà Albert García Edo. Serà en aquest moment, uns minuts abans de la taula rodona del final, una taula rodona que arribarà a la 1 del migdia, El reto de las ciudades del futuro en una sociedad hiperconectada, on participa Miguel Ángel Vázquez, gerent de l'Ajuntament. Doncs uns minuts abans que comenci podrem parlar amb ell també sobre com s'ha desenvolupat aquesta jornada i sobre el que abordarà la taula rodona. La clausura, el tancament de la jornada serà ja al voltant de les 2 del migdia, anirà a càrrec de Mariana Ortega, la regidora de Presidència. I ara, en aquesta segona hora, anirem fent un repàs de les notícies destacades de ciutat. Hem de tornar a parlar de Protecció Civil, però ara d'un altre tema.
ja que han actualitzat els protocols de Protecció Civil per coordinar la resposta davant situacions d'emergència. Fa unes setmanes, si ens vau escoltar també, parlàvem amb aquest servei sobre la visita que havien fet, una visita institucional, al Centre de Coordinació de Protecció Civil de la Generalitat, i ens avançaven que es tractava d'una visita per millorar aquesta coordinació, per posar en comú l'estat d'aquest nou protocol, el DuProCIM, i ara ja ens confirmen, de fet ens ho confirmava el dimarts el regidor de Protecció Civil, Marc Soler, que el DuProCIM ja ha estat elaborat per l'Ajuntament, ja ha estat presentat a la Generalitat i ara mateix està sota una primera revisió tècnica abans que el document continuï la seva tramitació.

0: Continuarem també amb més notícies, però he de dir que m'avisen des de la unitat mòbil. Recordeu que fa unes pocs minuts estàvem a la plaça de l'Església amb motiu d'aquest acte de cloenda del projecte Estimem. Ja comentàvem que era a partir de les 9 que començaria a arribar l'alumnat de secundària per preparar tot el muntatge i intentaríem a veure si podíem parlar amb aquestes veus protagonistes, els autèntics i autèntiques protagonistes d'aquesta jornada, que són l'alumnat que està treballant al llarg del curs en els seus projectes Estim, amb aquesta vocació científica, tecnològica, matemàtica. De tot això hem pogut parlar amb la directora del Centre de Recursos Pedagògics, Maria Josep Oró. També hem parlat amb el tècnic d'aquest centre, amb l'Antoni. I ara és el moment de donar pas als alumnes, així que passarem de seguida amb aquesta nova connexió a peu de carrer.
1: Castelldefels desperta. Un programa d'actualitat comentada.

0: a peu de carrer.
1: Bon dia de nou, Patrícia. Sembla que ara tens bona companyia per part d'alguns alumnes de l'Institut Josep Lluís Sert.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, estem aquí amb alumnes d'aquest institut que han fet projectes relacionats amb les STEAM, amb aquest acte de cloenda de l'Estimem. Tenim a la Verònica, a l'Alexandra, l'Adriana i el Gabriel, que us saluden.
3: Hola, soc la Verònica.
4: Hola, soc l'Alexandra.
5: Hola, soc l'Adriana.
6: Hola, soc el Gabriel.
2: Doncs la primera pregunta que els hi faig a aquests alumnes és per saber una mica quin projecte han fet. Cadascú, m'han explicat que cadascú n'ha fet un de diferent. Verònica, quin projecte has fet tu?
3: Jo vaig anar a l'escola Josep Guinovart i vaig fer La ciutat deliciosa, que vam fer projectes d'aliments saludables i tot allò per als nens.
2: I tu, Alexandra, quin projecte has fet?
4: Jo vaig fer un projecte a l'escola Lluís Vives i era el projecte de Ciutat Amiga, en el que fèiem un projecte per intentar ajudar a les persones amb algun problema, tant invidents com avis.
2: I tenim també a l'Adriana, que ha fet un altre projecte. Quin projecte has fet?
5: Sí, bueno, jo he fet el mateix que l'Alexandra. Va ser el Jacint Verdaguer i bueno, va estar molt bé, va ser amb els nens i tot, i van fer un munt de coses, van aprendre, jo també.
2: Has comentat que estàveu amb més alumnes, de quin curs?
5: La meva classe era de tercera primària i després també tenia un company que venia amb mi, que era la mateixa que jo.
2: I per la teva part, Gabriel, quin és el teu projecte?
6: Jo vaig anar a l'escola Garigot i nosaltres vam fer la ciutat sostenible, que tracta de fer un prototip d'un cotxe i fer que funcioni.
2: I amb tots aquests projectes, Gabriel, què has après? Què ens podries explicar?
6: Jo he après que bueno, tenim molts problemes avui en dia i al final tenim moltes maneres de solventar-lo que no estem aplicant encara.
2: Molt bé, o sigui que hi ha coses que encara podem treballar per part nostra.
6: Sí, encara hi ha moltes coses que podem millorar per fer que el medi ambient sigui encara millor.
2: Adriana, i tu què has après?
5: Bueno, he après, a part de tots els projectes que vam fer, que vam aprendre el que ha dit ell, a millorar i tot, també he après a treballar amb els nens i a ensenyar-los tot el que jo sé i això.
2: I per part de tu, Alexandra, què ens podries explicar? Què has après?
4: Doncs a tindre molta paciència, sobretot amb els nens, i també que amb la tecnologia que tenim avui dia es pot fer moltes coses que no estem utilitzant, com ha dit el meu company Gabriel, i que això, que nosaltres hem utilitzat el que hem pogut, el que estava en les nostres mans, per poder ajudar a qualsevol persona.
2: I tu, Verònica?
3: Jo he après a poder ajudar els nens, perquè és una cosa que m'agrada, d'ajudar la gent i tot allò, i també el que han dit tots ells, de que amb la tecnologia avui dia podem fer moltes coses i potser hi ha gent que no ho sap, que la tecnologia ens ajuda molt.
2: I tota aquesta experiència que teniu ara en comparació a quan vau

0: d'utilitzar o d'aprendre, però en veritat tu a la teva casa pots fer qualsevol cosa i ajudar amb això.
1: I quant de temps heu estat fent aquests projectes?
0: En el meu cas, jo vaig fer 5 classes d'hora i mitja.
1: I heu estat, o sigui, 5 classes des de l'inici del curs, al setembre o més tard?
0: Va ser només un mes, que del que anàvem 2 dies a la setmana, i va haver un dia que només vam fer un dia en aquella setmana.
1: I una pregunta ja per acabar, bueno, no sé si Verònica, Alexandra o Adriana, qui vulgui de tots, què és el que més us ha agradat de fer aquest tipus de projecte?
2: Jo diria que el que més ens ha agradat ha sigut estar amb els nens, poder ajudar-los i en realitat fer els projectes amb ajuda dels nostres companys i inclús dels nens, ja que ens van ajudar a entendre com fer les coses amb molta més paciència de la que tenim nosaltres.
1: Molt bé, molt bona reflexió. Algú més queda per... Estefania, doncs estem aquí amb aquests alumnes. No sé si tu, per la teva part, vols llançar alguna pregunta.
3: Sí, si no m'equivoco, sou tots alumnes de quart d'ESO, veritat?
4: Sí.
3: Doncs a mi m'agradaria saber quin batxillerat fareu. Us heu decantat per un batxillerat científic?
4: Sí, a mi m'agradaria fer el batxillerat social allà al CERT, o si no, anirà un cicle, no sé, estic pensant.
2: No, jo sí que em decantaré per el científic tecnològic, ja que aporta tecnologia a la meva vida i és important fer coses que tinguin a veure amb la tecnologia.
5: Bueno, jo m'he decidit per fer un cicle formatiu a Barcelona i ja està.
0: Jo m'he decidit fer un batxillerat tecnològic, ja que això de programa i fins i tot ajudar els nens m'ha agradat molt.
3: I quan parlàvem fa una estona, parlàvem amb la directora del Centre de Recursos Pedagògics, la Maria Josep Buró, i també el tècnic d'Educació, l'Antoni Alberí, que ha estat treballant amb vosaltres en aquests projectes. Ens destacava que els projectes com a tal, el que heu estat treballant, ho plantejàveu per resoldre problemes. Com va ser aquest procediment? Com vau arribar a trobar un problema per resoldre amb la tecnologia?
2: Doncs realment ens donaven alguna cosa, com per exemple a la ciutat inclusiva que va ser el que jo vaig fer, doncs ens deien, necessitem una ajuda per als avis per poder ajudar-los amb les pastilles o alguna cosa. Llavors nosaltres, amb aquesta idea que ens donaven, fèiem diferents prototips amb diferents idees que fèiem nosaltres, com un pastiller automàtic o una alarma intel·ligent o coses així.
3: Molt bé, doncs moltes gràcies per compartir aquesta experiència. Entenc també que ara esteu una mica, o potser no, però esteu una mica nerviosos per l'inici d'aquesta cloenda?
4: Sí, una mica nerviosos estem.
3: Perquè heu de parlar tots, no? Compartireu l'experiència.
5: Sí, hem de parlar, bueno, nosaltres quatre hem de parlar tots.
3: Molt bé, doncs per part nostra ja us deixem que acabeu de col·laborar amb el muntatge i que us acabeu de preparar per aquesta presentació. Que vagi molt bé i també molta sort en el vostre futur vocacional amb aquests estudis que voleu continuar. Que ja veig que per part vostra doncs, tenim una meitat de la participació que ja teniu aquesta mirada cap a un futur tecnològic. Així que vagi molt bé tots, i que tingueu molts encerts.
0: Moltes gràcies.
3: A vosaltres.
5: Sí, adéu.
3: Adéu, bon dia. Adéu, gràcies, Patrícia, també.
1: Gràcies, adéu. Retornem la connexió.

peu de carrer. Castelldefels Desperta. Un programa d'actualitat com...

Doncs ara sí, continuem amb les notícies que cal conèixer aquesta jornada de dijous 4 de juny. Estàvem parlant de l'enviament per part de l'Ajuntament a validació del nou Pla Municipal de Protecció Civil per reforçar la resposta davant possibles situacions d'emergència. Aquest document, que conté el Pla de Protecció Civil Municipal, ja ha estat elaborat, ara es troba en mans de la Generalitat de Catalunya, que el que ha de fer és una primera revisió tècnica, abans que el document continuï tot el seu procediment, la seva tramitació. Així ens ho explicava el passat dimarts

0: I continuen avançant les obres de la nova estació de bombament de Castelldefels. Es tracta d'una infraestructura clau que ha de protegir la zona urbana del nostre municipi de les inundacions i aportar una millora mediambiental en tot l'entorn i de la gestió dels espais naturals del municipi. Hem continuat en converses amb l'àrea, la secció de Via Pública i Medi Ambient, i hem pogut parlar aquest mateix matí amb la Montse Vinyes, la cap d'aquesta secció, que ens explicava que aquesta mateixa setmana, el dimarts, estaven fent una visita a una estació de bombament d'aigües pluvials a València, una visita amb la que han pogut resoldre preguntes clau sobre el manteniment i diferents qüestions tècniques. Es tracta d'una visita que suposa un pas més en aquesta preparació per part de l'àrea de secció de Via Pública per aquestes obres que està desenvolupant l'ACA actualment al nostre municipi. Escoltem les explicacions per part de la Montse Vinyes.
1: Aquest dimarts ens hem desplaçat a València, a la zona de l'Albufera, tècnics municipals i tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua, per veure una estació de bombament que hi ha allà, que té una funció molt semblant a la que està construint l'ACA al nostre municipi. Aquesta estació té la mateixa funció que és, en cas de nivell alt de l'aigua de mar, quan el sistema hidràulic no desaigua, necessita la pressió que es dona des de l'estació de bombament. La visita la fèiem per dos motius. Un era, donat que encara nosaltres no hem acabat l'obra i encara hi ha alguns aspectes dels quals hi ha més d'una opció, poder compartir l'experiència amb aquest municipi que ja fa temps que la té en marxa, per veure a vegades quin sistema genera menys problemes, és més òptim o té un manteniment més fàcil. L'altre punt, també relacionat amb el manteniment, era la freqüència de neteja de diferents coses, de supervisió i de tot el software també, que hi ha un programa que s'instal·la que permet gestionar tota aquesta estació de bombament i bàsicament ens va semblar molt útil tant a l'Agència Catalana de l'Aigua com a l'Ajuntament fer aquesta visita d'ahir al matí per aprendre de tècnics que ja tenen aquest sistema en marxa i, òbviament, ja poden aportar moltes coses, ens ha estat molt útil i ara mateix, doncs, tant per acabar l'obra com per preparar tots els plecs de manteniment d'aquesta estació de bombament i de la resta d'estacions de bombament que tenim al municipi, doncs ens haurà estat molt útil.
0: Aquestes obres de la nova estació de bombament d'aigües pluvials de Castelldefels continuen en marxa. Recordem que són fruit d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA. L'ACA assumeix més del 80% del finançament d'aquest gran projecte que té un cost total de gairebé 15 milions d'euros, mentre que l'Ajuntament assumeix la resta del projecte, uns 2,5 milions d'euros d'aquest total de 15 milions, que corresponen a l'IVA del conjunt de l'obra. Doncs també amb la Montse Vinyes hem pogut fer una revisió de quin és l'estat actual d'aquestes obres que avançaven a principis del mes de març, aquestes obres a la ciutat, i ens comunicaven des d'aquesta secció que tenien un termini d'execució estimat de 12 mesos i de 3 mesos addicionals de proves de funcionament i posada en marxa de la nova instal·lació. Doncs ara mateix la Montse Vinyes ens detalla quin és l'estat actual de les obres.
1: L'estat d'avançament de l'estació de bombament d'aigües pluvials que està executant l'ACA és l'estat de moment és correcte segons la planificació prevista. S'estan fent tasques de formigonat, s'estan col·locant ja alguna comporta, s'estan fent moviment de terres del canal d'entrada, que és la connexió amb el canal existent on entrarà l'aigua que serà bombejada. S'estan fent rebler dels murs que hi hem fet i el que sí que hi ha és que la setmana vinent ja hem avisat a tot l'àmbit educatiu i esportiu de la zona. La setmana vinent està previst treure unes palplanxes, no totes, perquè estem intentant endarrerir-ho al màxim perquè com a mínim equipaments escolars que acaben el juny no siguin afectats i per tant ho deixàvem per aquest període, però sí que hi ha dos dies que s'hauran de retirar aquests palplanxes per continuar avançant amb l'obra i això serà la setmana vinent. Com dèiem, avisat a equipaments esportius i als equipaments educatius perquè té les molèsties que va tenir quan es van clavar, és a dir, hi ha certes vibracions i cert soroll. Doncs, però com dèiem, avancen amb la previsió estimada, de manera que esperem a final d'any que aquesta estació de bombament encara no hagi fet tota la fase de posada en marxa i de comprovació del servei, però sí que les obres estiguin acabades.
0: La posada en marxa d'aquesta futura estació suposarà, a més, una millora ambiental de l'entorn. Permetrà desplaçar majors volums d'aigua i minimitzar l'entrada d'aigües residuals a l'Olla del Rei, zona humida catalogada com a zona humida d'interès ambiental. També contribuirà a millorar la qualitat de les aigües de l'interceptor i la gestió dels espais naturals del municipi gràcies a aquest control dels volums d'aigua i de la seva qualitat.
2: Castelldefels desperta. Un programa d'actualitat comentat.

0: Doncs ara és el moment de parlar de l'agenda i començarem mirant una proposta que ens arriba als Jardins del Castell aquest diumenge a 9:15 del vespre. El castell serà l'escenari, de fet els jardins, com a tal, dèiem, seran l'escenari del concert Sunrise Mass, està inclòs dins de la temporada de música 2026 organitzada per l'Ajuntament. I hem pogut parlar aquesta setmana al magazín de la companya Ana López. Feia una entrevista al director coral Manel Cubelas, que explica com serà aquest concert en què diverses entitats sumaran esforços en una proposta artística que vol celebrar la vellesa, la memòria i l'esperança a través de la música coral i instrumental.
1: Aquest concert és un recull de... un projecte vinculat per 4 entitats. Són 3 cors i una orquestra, que és la Jove Orquestra de Cerdanyola. Hem volgut ajuntar-se i tirar endavant aquest projecte musical, no? Tot vinculat amb la missa Summer Mass, del compositor noruec Ola Geilo. És un compositor contemporani i és una missa, però no és el format de la missa que estem habituats a sentir, una missa clàssica, no? Sinó que és un format de música contemporània, molt atraient, molt atractiu, amb unes harmonies molt properes a la música d'avui en dia, no? Això serà la segona part i la primera part serà tot d'obres curtes, també orquestra i cor, tot és cantat, vull dir, només n'hi ha una peça d'un compositor que es diu Arvo Pärt. La resta tot és cor i orquestra, també de compositors doncs, contemporanis.
0: Segons l'organització, aquest espectacle neix de la voluntat de compartir veus i instruments i de fomentar el diàleg entre diferents col·lectius musicals. D'aquesta manera s'ofereix al públic una experiència emotiva vinculada a la llum interior i a la transcendència. La direcció musical és a càrrec de Borja Mascaró, mentre que la direcció coral és responsabilitat de Manel Cubelas i Mercè Pérez. Escoltem de nou el director Manel Cubelas, que ens parla sobre aquest concert col·laboratiu.
1: Nosaltres hem col·laborat fa molts anys que hi funcionem aquí a Castelldefels i ens agrada muntar un tipus de repertori sempre. Nosaltres som un cor petit, no som un cor molt gran, som un cor de 20 i pico persones i treballem d'una forma molt seriosa i molt rigorosa, m'agrada treballar així. I sí que és veritat que ens agrada col·laborar amb altres entitats per poder fer el muntatge una mica gran i poder donar la possibilitat tant als cantaires de poder fer un repertori que ells per si sols no podrien fer, per volum, com també a la població de conèixer un repertori que normalment no podria, si no és que marxa a la gran ciutat, no? a sales de concert com poden ser el Palau o l'Auditori. No? Llavors, una mica ens agrada sempre que puguem treballar amb tantes entitats per poder fer. Precisament amb el cor de Terrassa i amb la Jove Orquestra ja vam participar i ja havíem fet l'òpera Orfeo Eurídice que nosaltres vam portar aquí al Teatre Plaza fa uns anys. Amb la mateixa orquestra havíem fet el Requiem de Forer, vull dir que ja hem col·laborat diverses vegades amb ells fent projectes.
0: La peça central del concert serà la Sunrise Mass del compositor noruec Ola Geilo, una obra que s'interpretarà per primera vegada a la nostra ciutat.
1: D'aquest compositor, el Veus Cor de Música aquí, hem cantat alguna obra seva, hem cantat. Però aquesta missa sí, aquesta missa és la primera vegada. A més amb aquest format, vull dir que no hem vingut de gala, no venim només amb la missa a piano, sinó venim la missa amb l'orquestra, amb 110 cantaires, vull dir que és una oportunitat única poder presentar aquest repertori a Castelldefels gratuïtament, vull dir que pensa que l'exportem, o sigui, anem a les 4 ciutats de cada entitat, es va a Cerdanyola, es va a Sabadell, es va a Terrassa i aquí, i l'únic lloc que és gratuït és aquí.
0: El concert tindrà una durada d'una mica més d'una hora, 70 minuts. L'entrada serà gratuïta, tot i que l'aforament és limitat i per això es recomana les inscripcions prèvies. Aquest diumenge 7 de juny a 9:15 del vespre als Jardins del Castell.
2: Castelldefels Desperta.

0: El castell en agenda.
1: Com cada dijous, ja tinc aquí amb mi a l'Albert Fernández. Bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, molt bé. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Amb aquest dia que no pinta... Bueno, el sol va com venint i marxant. No sé molt bé què ens depararà aquesta jornada, a veure com avancen els següents dies, perquè bueno, tot apuntava a un sol radiant i així
2: però
1: estem.
2: Bueno, però veu pluja. Normalment, quan veus venir els núvols negres per les muntanyes i tal, acostuma a ser pluja. Però bueno...
1: Bueno, a veure, ha d'haver una mica de tot, eh? Sempre no podem estar
2: només... Si refresca, hi haurà molta gent contenta.
1: Ja s'agrairà, sí, és veritat. Ahir ja s'agrairà una mica aquesta baixadeta de temperatura, així que, bueno, no ens queixarem pas. No ens queixarem.
2: No, mai.
1: I ara, com sempre, en aquesta secció, comencem mirant primer el que vau fer la setmana passada al castell.
2: Correcte.
1: Que teníeu aquesta activitat de la nit una altra moguda.
2: Sí, a més, portem dades. La setmana passada vam tindre 30 persones i en total del mes de maig vam tenir 68 participants, que està molt bé. Vam tindre aquest començament una miqueta dubitatiu, que dirien, però la veritat és que molt bé. La gent, per lo que ens diuen, està molt contenta amb l'activitat. Sí que mencionar que la gent pot anar en grup a fer l'activitat.
1: Mm-hmm, perquè, o sigui, de fet, que... la setmana passada teníem un grup
2: exacte,
1: gran.
2: Teníem un grup molt gran, o sigui que recomanar a tothom que vulgui fer l'activitat per a joves, pues que la faci.
1: Que s'apuntin. A veure, què et diré? O sigui, els escape rooms són cars. Sí, i anar a Barcelona a fer un escape room és
2: encara
1: car.
2: Més.
1: Per tant, si hi ha una opció així gratuïta, a mi em sembla una idea fantàstica, i per fer-ho amb el teu grup d'amics és
2: pues
1: meravellós.
2: Sí, perquè al final aquesta despesa de temps, no?, d'anar i tornar i tot això, pues mira, si ho tens aquí a la vora, i a més està molt bé i molt ben coordinat, pues endavant.
1: Molt bé, doncs teníeu això, que tornarà a estar aquest cap de setmana disponible dins del programa de la nit una altra moguda que realitza l'Ajuntament. I ara ja ens posem amb la mirada al que toca d'agenda aquest cap de setmana. Què tenim en marxa?
2: Sí, comencem, com bé deies, comencem el divendres amb la nit una altra moguda, d'acord? I passem al dissabte amb l'activitat de detectius al castell, com cada primer i tercera setmana tenim aquesta activitat, i el dissabte a la tarda tenim una balada de boxa. De 6 a 11, d'acord? Crec que encara queden entrades, o sigui que si teniu ganes de veure aquest esport, hi haurà el company amateur i un professional.
1: Mm-hmm. Explica'ns una mica més sobre això dels detectius al castell. En quin horari ho fareu?
2: Doncs, si no recordo malament, perquè la meva memòria últimament em falla, fem un passi a les 5. Igualment, sempre, aprofito, eh? Ja que m'ho llences, aprofito. Tenim tot sempre penjat a la web del castell. Aleshores, aprofitant aquest comentari, doncs recomanar que són 30 segons d'entrar i mirar-ho des del mòbil mateix, o sigui que sempre recomanable de revisar i mirar si, ai, pues mira, tengo libre, ¿qué harás en el castillo? Perquè sempre fem cosetes.
1: Mm-hmm. Clar, i perquè a més en aquesta activitat s'ha de fer també la inscripció,
2: sempre.
1: O sigui que anar a la web,
2: sempre.
1: Anar a l'Instagram per trobar tota la informació i després fer aquesta inscripció d'una activitat que és familiar, en aquest cas, aquest detectius al castell. Molt bé, doncs això ho tenim dissabte, tenim aquesta activitat familiar i tenim també aquesta altra proposta allà de vetllada de boxa,
2: esportiva,
1: això ben diferent. I el diumenge tenim una altra proposta, que això sí, malauradament ja m'avançaves, que les entrades s'han exhaurit.
2: Sí, tenim jornada de portes obertes. La veritat és que és molt, molt, molt agraïdor, no?, que la gent vulgui vindre a veure el castell sempre. I tenim, tot i que tenim les entrades exhaurides, doncs sempre estem provant, no?, sobretot les últimes vegades estem provant que si hi ha gent que, per lo que sigui, no pot assistir, hi ha gent que s'apropa i es veu que hi ha espai, doncs la gent podrà entrar, podrà accedir. Sí que avisem que, clar, que si tothom que ha fet ja la prereserva, en aquest cas, ha vingut, doncs clar, no tindrem més espai per afegir la gent que no n'ha fet la reserva.
1: El que sí que podem dir també és que hi haurà properes dates, o sigui que això ho aneu fent cada mes,
2: si
1: us heu quedat sense entrades, encara ho podeu organitzar pel mes de juliol, per exemple.
2: Correcte, pel primer cap de setmana del mes.
1: Molt bé, doncs tenim tot això i també tenim el diumenge una altra proposta que tot just abans que entréssim en la secció jo també l'estava comentant dins de la part de notícies de la ciutat. Què és el que tenim el diumenge
2: tenim
1: a la tarda?
2: Tenim un concert coral que començaran a 9:15, o sigui que la gent pot vindre a partir de les 8. En principi hi ha aforament limitat, però és entrada gratuïta, o sigui que recomanem a tothom que vulgui escoltar música que vingui. Si no té seient, doncs mira, tenim un jardí molt grans, o sigui que si vol escoltar la música en un ambient molt, molt tranquil, també ho pot fer.
1: Mm-hmm. Hi ha un bon aforament també, i el que comentaves, important, que en aquest cas no cal fer cap inscripció, sinó que directament, doncs, si fem una passejada i ens ve de gust entrar, hi ha un aforament limitat, això sí, a tenir en compte, però en principi doncs, es podrà entrar, és d'accés obert.
2: A més, l'aforament són 400 persones, o sigui que...
1: Hi ha marge, hi ha un bon marge.
2: Cridem a la gent perquè vingui. A més, vindran doncs, del Cor de Terrassa, de l'Orfeó de Sabadell, de les veus del Cor de Músics i la Jove Orquestra de Cerdanyola. O sigui que és un concert que la veritat estarà molt, molt, molt maco.
1: Molt bé, doncs ja la setmana vinent ens faràs aquest feedback, aquests comentaris sobre les actuacions d'aquest cap de setmana, però no marxem sense aquest moment final d'anècdotes o d'explicacions sobre cosetes del castell. Avui què ens portes?
2: Sí, doncs comencem de dintre a fora. Una de les sales del castell es diu Sala Xinesa. Aleshores, clar, per què es diu sala xinesa? Tothom pot pensar, aviat, no. En aquest cas, Manel Girona va comprar, com hem dit algun cop, Manel Girona va comprar el castell, el va reformar, i la seva dona era molt apassionada, molt amant de la Xina. Com que en aquella època doncs, viatges i portar coses de allà era molt més complicat que no ara, doncs van decidir de pintar tota aquella sala, que és una sala molt, molt lluminosa que està al costat de la sala institucional, la van decidir de pintar les parets amb detalls xinescos. Aleshores, tothom que s'apropi, per exemple, aquest diumenge al castell, podrà veure imatges de com estava, en aquest cas, aquesta sala doncs, quan la van reformar.
1: Mm-hmm. Doncs no sabia això. Mira que vaig visitar el castell, ara ja fa temps, ja crec que ja ho vam comentar una vegada, que fa molts anys, i no recordava això de la sala xinesa. M'he d'apropar i recordar aquesta sala, perquè m'ha agafat per sorpresa. No sabia, no tenia aquest coneixement. Molt interessant, aquesta
2: sí,
1: part.
2: Sí, a més és una sala, i aprofito, és una sala que la dona del senyor Manel Ginona tenia intenció de fer, doncs això, la sala de té. És a dir, d'ajuntar-se amb les amigues o amb els amics i prendre'n allà en el té, veient...
1: A lo Bridgerton.
2: Sí, sí, sí. Veient, a més, des d'aquella finestra es veu tota la platja de Castelldefels. La veritat és que és un racó molt maco per fer el té o per estar simplement, doncs, passant una estoneta.
1: Ens deies que començaries de dins cap a fora. Per tant, què és l'altra anècdota de fora?
2: Tot just va coincidir, no? que fa poc feia una d'aquestes visites i ho tornava a escoltar i volia comentar que hi ha dues teories, qualsevol de les dues per mi la mar de vàlides, per explicar el nom de Castelldefels. Tenim una primera, que per reduir-ho, per resumir una miqueta, que diu que un senyor que es deia Fèlix va comprar fa molts anys els terrenys i va construir la seva petita caseta, no? El seu petit castell, i li deien el castell de Fèlix, castell de Fèlix, castell de Fèlix. No? Aquesta seria una teoria. I després tenim una altra, que és que, com en aquest cas, que és més religiosa, i és que quan es va fer la església, no? Es deia com que aquest era el lloc dels fidels, que era el castell dels fidels, castell dels Fèlix, castell dels Fidèlix. No? I una miqueta l'altra teoria, que és que el nom de Castelldefels sortiria d'aquí.
1: Mm-hmm. Molt bé. Bueno, de fet, tenim la fira medieval, que és Castrum Fidelis.
2: Fidelis, correcte. Correcte. Aleshores, sempre amb aquesta idea, no? de donar informació, però no donar-la tota, perquè la gent pugui una miqueta... Doncs, o convidem a la gent a que investigui, no? Si, tant pujant al castell a fer qualsevol de les visites o activitats, o buscant al nostre web, doncs... Pues, expliquem aquestes cosetes.
1: Clar, molt bé. O sigui, bueno, és donar una miqueta, és aquesta...
2: Un tastet.
1: Migajas, deixar un una tastet. Miqueta, fer un tastet, perquè després doncs, la gent es vulgui apropar a fer aquestes visites guiades o quan feu aquestes portes obertes també, per exemple, aquest diumenge, que la gent tingui aquest interès per conèixer més de la història del nostre castell, de la nostra ciutat també, perquè avui ja ens deies, ens portaves un coneixement sobre el castell com a tal i un coneixement sobre la ciutat, que òbviament que ve molt marcada, no?, i el nostre nom ve pel nostre castell, així que sí. Molt interessant, Albert. Amb això, avui concluïm ja aquesta secció de l'agenda del castell i ens trobarem la setmana vinent de nou.
2: Perfecte.
1: Moltes gràcies, que tinguis molt bon dia.
2: Igualment.
0: El castell en agenda.

0: I ara dono la benvinguda a l'Anna López. Bon dia, Anna.
1: Què bon tal? Dia, Estefania.
0: Molt per bé. Parlar sobre els continguts que tindrem ara d'aquí uns minuts aquí a la ràdio.
1: Molt bé, doncs en el Castell Feliç i Som ens farem ressò d'alguns dels continguts dels programes que avui sonaran a la graella de la ràdio 98.0 de la FM, com l'Urri de Muerto, que arriba a les 8 del vespre a les Formes del Blues, al Club dels Experts i Musicalia. Sabrem el que farem aquesta nit al Club dels Experts i Musicalia, aquests dos darrers programes. També coneixerem què és això del Jardí de les Papallones amb la tècnica de medi ambient, Anabel Subies, de la mà de la unitat mòbil que farem. I en el Coffee d'avui, com és habitual, cada dijous, el Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquest cas ens acompanyarà el regidor Luis Español. I després tindrem la primera i esperada gran festa dels barris de Castelldefels. M'estic referint a la festa del barri de Vista Alegre, el president de l'Associació de Veïns, Simón Morales, que és l'entitat que organitza i coordina aquesta festa, doncs ens explicarà les activitats més destacades, com d'aquest cap de setmana de la festa major al barri de Vista Alegre. I la mòbil tornarà a acostar-nos també a un comerç de proximitat. Sabrem també que és això de la Smart City, una trobada on es parla d'aquesta ciutat intel·ligent que vol esdevenir Castelldefels. I també farem ressò d'aquest programa d'educació STEAM, el qual han parlat amb tu, la nostra companya Patricia i Miguel, aquest matí. Doncs continuarem parlant d'aquesta concentració d'estudiants, que té l'objectiu doncs, de desenvolupar vocacions relacionades amb la ciència i la tecnologia entre el jovent.
0: Mm-hmm. Que ens destacaven que en aquesta edició d'enguany prop de 800 alumnes s'han beneficiat. Participen 10 escoles i la veritat és que té molt d'impacte també en les professions, en les vocacions. Hem pogut també escoltar una mica algunes experiències d'alumnes i dels 4 alumnes que hem comentat, doncs dos ja han fet han volgut continuar estudiant vocacions científiques. Ens comentaven que el batxillerat que farien és tecnològic per aquest motiu, així que està molt bé, gens malament que els joves de Castelldefels s'interessin per aquestes vocacions i que un projecte com aquest vagi creixent cada any i assolint aquestes dades clau. Després doncs, ja continuarem sabent més informació al respecte amb tu, Anna. Gràcies per avançar-nos tota aquesta prèvia dels continguts que tindrem amb tu al magazín Així Som i fins d'aquí una estoneta.
1: Fins d'aquí una estoneta.

0: Hem començat aquest Castelldefels Desperta parlant un dia més sobre el nostre litoral. A veure, és que tenim 5 quilòmetres de platja que donen per parlar de moltes coses, la veritat. I ara el que farem és recuperar. Hem pogut fer una entrevista a la coordinadora de platges, Ana Zaguirre, això en el context de la visita institucional que es produïa a la passada tarda de dimarts, als companys de comunicació digital de l'Ajuntament. Parlàvem amb la coordinadora de platges sobre aquesta nova temporada i com arriba la temporada alta a la nostra ciutat.
1: Per Castelldefels i per l'Ajuntament doncs, representa doncs, que un compromís no?, també amb la ciutadania i totes les persones que venen a visitar la nostra platja de poder doncs, gaudir d'unes platges segures, accessibles i amb la màxima qualitat possible. Per això doncs, es posa servei de salvament i socorrisme, que estarà disponible de l'1 de juny fins al 27 de setembre. Servei també de policia, amb diferents agents de la policia municipal per aquí, per les nostres platges, incrementant la seguretat. Moltes activitats també esportives, ambientals, lúdiques, servei també de biblioplatja que estarà en funcionament a partir del 27 de juny i doncs, tot això doncs, reporta pues, poder gaudir no, d'aquestes platges de Castelldefels i tenir una bona experiència.
0: Des de Coordinació de Platges, l'Anna Zaguirre ens destacava quines són les principals novetats d'aquesta nova temporada alta 2026.
1: Les principals novetats d'aquest any, d'aquesta temporada, és que hem fet una aposta de cara a l'accessibilitat i la inclusivitat a les nostres platges, no? Poder fer unes platges accessibles i inclusives per a tothom. Per això s'incorporaran uns codis Navilens en tots els panells informatius, que són uns codis similars als codis QR, però amb sistema auditiu també i amb diferents idiomes. També s'ha fet una formació en llengües de signes tant per personal de salvament, policia, com personal de l'oficina de turisme i s'està treballant també amb un itinerari accessible que és per accedir a l'accés 32 de la platja. Aquest itinerari comporta des de la parada de transport públic fins a l'accés de la platja i entorn gira pues, amb aquestes accions no, de cara a millorar l'accessibilitat en les nostres platges.
0: I quin és el punt diferencial del nostre llarg litoral de 5 quilòmetres?
1: El punt diferencial de la nostra platja doncs, és poder conviure no, amb totes aquestes activitats i diferents serveis i sobretot també amb l'objectiu de preservar un espai natural de gran qualitat ecològica que es porten a terme també moltes accions i de sensibilització i ambiental i preservar tot l'ecosistema dunar.
0: Com us dèiem, continuarem els següents dies també donant veu als diferents serveis, les diferents persones que estan darrere d'aquest inici de la temporada alta de platges. De fet, recordem també que a la web de l'Ajuntament trobareu destacada la notícia sobre aquest tema, els serveis de la platja de Castelldefels a ple rendiment per gaudir de l'estiu. Aquest és el titular de la notícia. I aquí trobareu tota la informació destacada sobre les propostes que ens arriben, tant de cultura i oci per a tota la família. Això amb la biblioplatja, que començarà el seu servei el 29 de juny. El que sí que tenen en marxa des d'aquesta àrea és la jugateca ambiental, en col·laboració amb l'àrea de Medi Ambient. De Medi Ambient també ens arriba l'espai Dunar, que es troba localitzat dins l'oficina de turisme de la platja, Passeig Marítim 155, un centre d'interpretació amb la finalitat de sensibilitzar la ciutadania sobre la rellevància de l'ecosistema Dunar de Castelldefels. Des d'Esports està oberta també l'oficina de kitesurf, una oficina que vetlla per la pràctica d'aquesta modalitat esportiva que només està permesa si en una zona específica, senyalitzada, condicionada i regulada, que permeti la pràctica d'una manera controlada i segura. I també la seguretat es reforça per gaudir de la platja. Aquest matí recuperàvem aquesta entrevista amb l'àrea de Protecció Civil sobre el Servei de Salvament i Socorrisme. També fa uns dies al magazín Així Som es parlava sobre el reforç estival de la policia local, que està en funcionament des d'aquest 1 de juny fins a finals de setembre, amb 8 agents i 2 comandaments, un sergent i un sotsinspector, que ha realitzat les seves funcions amb quads i vehicles tipus buggy i 2 patrulles. I a més, òbviament, tenim una gran oferta gastronòmica amb 4 guinguetes fixes obertes tot l'any i 12 guinguetes de temporada. Si voleu conèixer més, teniu aquesta notícia o teniu l'opció també d'apropar-vos a l'oficina de turisme de la platja, que us facilitarà informació turística local i també de tota la comarca. I amb això és el moment ja de fer aquest tancament. Només ens queda un minut, bueno, no arriba ni a un minutet de Castelldefels Desperta. Tornarem demà a les 8 del matí amb més notícies, amb més seguiment sobre aquests temes que ens han marcat aquesta setmana. Recordem que ara mateix ja comença l'acte de cloenda del projecte Estimem a la plaça de l'Església. A més, mira, està sortint una miqueta el sol, o sigui que sembla que al matí ens respectarà pel que respecta al temps. I a més, també tenim en marxa el castell, ha començat fa uns 30 minuts, la jornada de Ciudades y Destinos Conectados. A més, acabarem ara el Desperta, faré el butlletí informatiu amb els titulars destacats i m'aniré cap al castell per informar-vos amb més detalls sobre aquesta jornada. Així que ens tornarem a escoltar en una estoneta i, si no, demà més i millor el Desperta de divendres. Que tingueu molt bon dia.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
3: Bon dia, són les 10.

0: Israel i el Líban acorden un nou alto al foc amb la mediació dels Estats Units. Està condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra Israel i preveu crear zones de seguretat al Líban de les quals la milícia estarà exclosa. La treva incrementa les esperances d'un acord de pau més global per a la guerra de l'Iran. Revés legislatiu per a Donald Trump després que la Cambra de Representants dels Estats Units hagi aprovat una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit del Congrés a l'esforç bèl·lic del president dels Estats Units, que manté que el conflicte pot tenir un final imminent. A partir del migdia sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tracta de la consulta telemàtica als docents per avalar o no el preacord tancat pels sindicats majoritaris. USTEC i professors de secundària, crítics com la CGT, destaquen que el document deixa moltes qüestions sense resoldre. Els pressupostos de la Generalitat superaran avui el primer examen al Parlament. El PSC, Esquerra i els Comuns tombaran les esmenes que hi ha presentat l'oposició i els comptes seguiran la tramitació. La consellera Alícia Romero agraeix el suport dels socis i reclama a Junts i PP que s'assumin el nou model de finançament. Comença el torn dels acusats en el judici al germà de Pedro Sánchez per un suposat delicte de prevaricació i tràfic d'influències per la plaça que va obtenir depenent de la Diputació de Barcelona. Abans d'escoltar David Sánchez, el primer a declarar serà l'expresident de la Diputació i exlíder socialista extremeny Miguel Ángel Gallardo. Tanquen la platja de les Madrigueres al Vendrell per un vessament d'aigües residuals, segons informa Protecció Civil. La incidència, que no permet el bany fins a nou avís, s'hauria originat a raó d'un problema en l'estació de bombeig. El bisbat de Lleida ha més de 700 certificats de baptisme descendents de migrants que volen aconseguir la nacionalitat espanyola d'un total de 2.500 sol·licituds. Són nets de lleidatans que van marxar a viure la majoria a Sud-amèrica i a França. Avui és dijous de Corpus, dia gros de la Patum de Berga. Aquest migdia, Patum de Lluïment i a la nit, Patum completa. 400 efectius policials vetllaran per la seguretat d'aquesta festa. I avui a Primavera Sound ja comença la programació de debò, desplegats als 17 escenaris del festival i desfilaran caps de cartell com Bad Gyal, Massive Attack o Doja Cat. Tot això serà després de la jornada inaugural d'ahir, amb les guitarres com a protagonistes, que va sacsejar el públic del Primavera.
1: Esports. Recta final de la campanya per les eleccions a la presidència del Madrid. Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta de blanca dient sí a l'oferta del Madrid. El tècnic diu, però, que s'ha fet un amb intel·ligència artificial. Enrique Riquelme, per la seva banda, es compromet a portar Haaland i Rodri del City. El Barça es classificarà per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya avui a les 7 al Múrcia, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71. I el Catalunya guanya l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.
0: I el temps, matí tranquil, amb canvi de temps, això sí, a partir del migdia. Entre la tarda i la nit plourà molts indrets. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord del país i en alerta el Pla Inuncat per aquestes precipitacions. La temperatura avui es mantindrà.
2: Castelldefels avui.
3: Bon dia, fem ara un repàs als titulars destacats d'aquesta hora, Castelldefels. L'Ajuntament ha enviat a validar el nou Pla Municipal de Protecció Civil per reforçar la resposta davant possibles situacions d'emergència. Aquest document, que conté el Pla de Protecció Civil Municipal, ja ha estat elaborat, es troba ara en mans de la Generalitat, que n'ha de fer una primera revisió tècnica abans que el document continuï la seva tramitació. La cloenda del projecte Estimem Castelldefels posa en valor el talent científic i tecnològic de l'alumnat de la ciutat. La plaça de l'Església acull aquest matí, aquesta jornada final, d'un projecte educatiu que connecta alumnat de primària i secundària a través de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, les arts i les matemàtiques. Prop de 800 alumnes de Castelldefels se n'han beneficiat i durant l'acte d'aquest matí els participants ens presentaran els treballs desenvolupats al llarg del curs i compartiran experiències que fomenten les vocacions científiques, el treball col·laboratiu i el compromís amb la comunitat educativa del municipi. En marxa també aquest matí la jornada al castell de Ciudades y Destinos Conectados, Intel·ligència Urbana, Turismo y Espacios de Datos, amb la participació de l'alcalde de Castelldefels a l'apertura institucional i diferents taules rodones on participen diferents membres de l'Ajuntament, com és el cas del gerent de l'Ajuntament de Castelldefels, Miguel Ángel Vázquez, que tancarà a la darrera taula rodona d'aquesta jornada al llarg del matí al castell, amb parlant del reto de les ciutats del futur en una societat hiperconnectada. I fins aquí el repàs dels titulars destacats d'aquesta hora a Castelldefels. Tornem d'aquí una hora amb més informació.
2: Castelldefels avui.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya. Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Castell de Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castell de Fels. I el que és més important, amb la teva participació. Castell de Fels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castell de Fels.

Bon, bon día, Castel de Fels. Buenos días, Castel de Fels. Aquí comienza Castel de Fels així som. Avui sabrem doncs, els continguts de què pararan els programes de literatura al Club dels Experts i Musicalia. El Club dels Experts ja sabeu que arriba a 9:15 i Musicalia a continuació a 10:00. Abans, a 8:00, l'Urri de Muerto, després les formes del blues. A la nostra espai de tertúlia política, Castelldefels Coffee, avui torn, com cada dijous, per al Partit dels Socialistes de Catalunya, ens visitarà el regidor Lluís Espanyol. Coses que s'estan fent en el carrer, doncs, el programa STEAM, o com despertar vocació científica entre el jovent, i Smart City, o com fer de Castelldefels una ciutat intel·ligent. També parlarem del Jardí de les Papallones, amb l'Anabel Subias, tècnica de Medi Ambient. Iván Morales és el president de l'Associació de Veïns de Vista Alegre, que és l'entitat que es troba darrere de la primera de les festes dels barris de Castelldefels. Serà la festa de Vista Alegre i tindrà lloc aquest cap de setmana. I la nostra unitat mòbil tornarà a voltar també per un comerç de proximitat. Comencem, welcome!

0: Castelldefels Coffee.
1: I com cada dijous, el Partit dels Socialistes de Catalunya en aquest espai, avui ens visita el regidor Lluís Espanyol. Molt bon dia, senyor Espanyol.
2: Hola, bon dia a tots i totes. Bon dia, Anna.
1: Bon dia. En qui repassem doncs, els temes més destacats del darrer ple, que començava amb un escrit a la plataforma d'afectades i afectats per la hipoteca.
2: Bon dia a tots de nou. Sí, lamentablement és una altra vegada repeteix escenes molt desagradables de testimonis reals de persones que viuen a Castelldefels, doncs que tenen problemes greus de vivenda, amb famílies, amb nens petits, amb menors, amb problemes econòmics, i que estan rebent doncs, moltes pressions per part d'empreses doncs, que volen desocupar, treballen per fons buitre, etcètera, etcètera, i volen, immobiliàries especuladores, etcètera, etcètera, i han fet pressions inclús a algunes d'aquestes famílies per intentar desallotjar-les a la força de la seva vivenda. No? Són persones que han tingut problemes econòmics, que tenen un lloguer social, que han pactat un lloguer social dintre amb el propietari, i que doncs no troben solucions a els seus problemes, no? La seva vivenda, ni per part de l'Ajuntament, que tampoc ni dona cap solució de vivenda dotacional, ni cap tipus de sortida, ni ajuda econòmica, ni cap tipus de visualització, no? L'únic que es demana amb aquest escrit, nosaltres també fem força des de lo que podem des del PSC i el resto de grups de l'oposició, és que s'intenti mediar, l'administració té força per fer-ho, el govern té força per fer-ho, l'Ajuntament té força per fer-ho, que s'intenti mediar amb aquests fons buitre i amb aquestes immobiliàries especulatives perquè donguin més solucions d'habitabilitat a aquestes persones amb aquests problemes, no? Que donguin més termini per poder pagar, que donguin una opció d'altres vivendes, en fi, buscar algun tipus de sortida, no? I lamentablement es van vindre a explicar uns casos reals a Castelldefels, sí, que mirarem a veure fins a on, farem un seguiment fins a on el govern actual de l'Ajuntament es pot ajudar i realment es preocupa d'aquestes persones, no? Que són ciutadans de Castelldefels.
1: Doncs després de la lectura d'aquest escrit per part de la plataforma d'afectades i afectats per la hipoteca, es va desenvolupar el ple, que a l'hora del dia doncs, tenia molts punts a donar compte, és a dir, que són punts que no es voten, però que els diferents partits poden intervenir per comentar-ho, i així va ser.
2: Sí,
1: econòmic, sobretot.
2: Sí, va haver-hi molts punts de dades econòmiques financeres, que és passar informació que es pot debatre, i així es va fer, i es fiscalitza, però després no es vota, però és un tema formal legal, no? Hi ha altres qüestions que sí que es voten, doncs hi ha altres qüestions que no. La informació a nivell financera i pressupostària era el plantejament d'unes regles de joc de cara doncs, que la intervenció de l'Ajuntament faci els seus informes anuals obligatoris de seguiment de com funcionen, com van les comptes de l'Ajuntament, i es va donar compte de quines serien les regles de joc, quin contingut i quin desenvolupament ha de tenir aquests informes de la intervenció, d'una forma molt concreta, en quins aspectes, quins capítols, de personal, de pago de factures, de contractacions, etcètera, etcètera. No? Nosaltres vam trobar aquí a faltar una miqueta que hi hagués control de la intervenció amb projectes urbanístics. Aquí veiem que no entra en aquests temes i crec que la intervenció hauria d'entrar també en un seguiment de l'aplicació dels projectes urbanístics de l'Ajuntament. Després també doncs, sembla ser doncs, que el requeriment nostre del PSC, que aquest informe serà trimestral, la intervenció farà un informe trimestral sobre els comptes de l'Ajuntament, en comptes de fer-ho anualment i a toro passat, un any i pico després de que hagi acabat un exercici, es mirarà de fer-ho més real, més trimestralment, de cara a que sigui una informació més acurada, més actualitzada, no? Real, en time. També el resto de qüestions econòmiques sobre el període mínim de pagament, com paga l'Ajuntament als proveïdors, vull dir, els pagaments als proveïdors, en general, la majoria de pagaments, el 70% dels pagaments es paguen dintre dels 30 dies que marca la llei. Així tot, hi ha factures que es paguen, hi ha 40 i tantes factures que es paguen més de 90 dies, que això està fora de llei, fora de termini totalment, i després n'hi ha un 30% del total de factures que es paguen, que són moltíssimes, trimestralment es paguen aproximadament a prop de 3.000 factures trimestralment a l'Ajuntament, hi ha un 30% que es paguen fora de 30 dies. Això també la ciutadania té que saber-ho. Vull dir, el que es paga, tots els proveïdors que es paguen dintre de 30 dies és aproximadament un 70% del total de les factures, perquè un 30% es paga fora de 30 dies. Això també la ciutadania té que saber-ho. No hi ha ara mateix un greu problema de financer i pressupostari a l'Ajuntament de Castelldefels, això és cert, gràcies a que l'actual govern de l'Ajuntament, Som i PP, va pujar els impostos i les tasses i preus públics, doncs, i n'hi ha algunes polítiques pressupostàries, sobretot de vivenda, que no s'han efectuat, no s'està fent res, doncs hi ha un remanent de tresoreria, hi ha una liquidació important, pujada d'ingressos per impostos, tasses i preus públics i no execució de pressupostos en quant a vivenda i algunes parts d'ajudes a associacions, entitats esportives, subvencions, això no està absolutament congelat. Doncs, bueno, per aquests dos motius hi ha una tresoreria important. Però aquesta tresoreria li van fer una reflexió a la regidora d'Hisenda i van fer uns números argumentats i estudiats que aquesta coixí que ara tenim, d'aquesta liquiditat que ara tenim per aquests motius que hem explicat, això en menys d'una legislatura es pot esgotar i no sabem quin futur es deixarà l'actual govern, quin futur econòmic i endeutat ens deixarà l'actual govern PP i Som. Per què? Perquè es pot acabar aquest coixí i es poden deixar un futur doncs superendeutat i sense liquidez a les persones que, als següents governs que puguin haver-hi. Doncs perquè els préstecs que s'han demanat fins ara i que estan aprovats i que s'han de necessitar i utilitzar per fer totes les inversions programades, estem parlant d'aproximadament més de 40 milions de deute, amb inversions aproximadament de uns 40 milions també aproximadament. Molt bé. Fins ara, amb tots els préstecs que n'hi ha anterior a l'any 25, s'estan pagant anualment aprox 3 milions d'euros a l'any de devolució d'amortització de préstecs. Amb les noves inversions i el nou endeutament passarem a pagar 6 milions anuals de devolució de préstecs. Això és un 10% dels ingressos ordinaris de l'Ajuntament. 6 milions de préstecs anuals en menys d'una legislatura, el coixí que n'hi ha ara mateix de tesoreria queda esgotat. I aquestes reflexions els hi van fer, els hi van posar sobre la taula a l'actual govern de PP i Som, que bueno, de moment van respondre que estan molt tranquils i que no hi ha problema i que ja sortirà el sol demà. Però bé, la nostra obligació com a oposició, com a PSC, és doncs, vigilar això, fiscalitzar-lo, fer un seguiment i veure que realment les inversions es fan amb endeutament, que no es fa amb tesoreria, que la tesoreria està controlada i que no es tingui que demanar préstecs per pagar les nòmines. Això és com a resum simple, no? Tot aquest seguiment és el que farem i el que sempre estem fent.
1: També es van presentar auditories a les empreses públiques que s'han realitzat.
2: Sí, bueno, es van presentar auditories de informació d'intervenció, informació comptable, sí. Seguiment comptable i financer de SAC i de Harfels. Totes tenen algunes qüestions de salvetats i incidències en quant a nivell de comptabilitat. Bàsicament estan centrades en que hi ha moltíssimes hores extres, hi ha més d'un 10% del personal fa prolongació de jornada, això també passa a l'Ajuntament, això també ho vam posar sobre la taula, i alguna cosa té que passar estructuralment, perquè quan hi ha moltes prolongacions de jornada, moltes hores extres, tant a l'Ajuntament com a SAC com a Harfels, vol dir que alguna àrea, alguna tasca no deu estar ben repartida, o no deu estar ben dotada, o falten recursos en algunes àrees. O sigui, que això han de revisar també les estructures i protocols de feina dels departaments, també s'ha de mirar, perquè no pot haver-hi tanta prolongació de jornada que la intervenció ho està declarant, ho està dient. Escolta, detectem molta prolongació de jornada i hores extres a SAC, a Harfels i a l'Ajuntament. I després també s'ha detectat tant a Harfels com a SAC alguns pagaments a proveïdors reiteratius amb duració de contractes de més d'un any, que això en principi no pot ser. perquè més d'un any, amb diversos proveïdors, el mateix proveïdor, diverses factures, més d'un any, això es té que licitar, no es pot fer amb designació directa. Això també hem detectat-ho i bueno, hem cridat l'atenció perquè es prengui les mesures perquè no es torni a repetir i es corregeixi. No? Aquests són els punts més importants. Després també és una data a destacar, Harfels utilitza les instal·lacions del SAC i a la seva comptabilitat no imputa cap despesa analítica d'utilització d'aquestes instal·lacions. És com si estigués gratis el SAC. Harfels. Llavors, clar, si això comptablement, estrictament, fem l'asiento que toca, doncs els resultats de Harfels que donen beneficis, doncs potser no serien beneficis, no serien tants beneficis, això s'ha de tindre en compte. També ho vam detectar, ho vam denunciar, ho vam explicar i ens han respost al govern que prendran les mesures per corregir-ho, perquè s'ha de comptabilitzar realment les coses com són. Vull dir, Harfels ha de pagar a la seva comptabilitat les instal·lacions que utilitza.
1: Si entrem en el capítol de les mocions, Esquerra Republicana de Catalunya va presentar una referent a l'arbrat de Castelldefels i la necessitat d'estar a sobre, no?
2: Sí, el govern municipal, PP i Som, va presentar una esmena a totalitat i aviam que aquesta moció doncs, no va prosperar. No? El que plantejava Esquerra era doncs, fer una revisió global de tot l'arbrat de Castelldefels, tot el parque verde, buscar la natura, l'espai, la respiració, la qualitat de vida i replantejar doncs, a molts espais i molts llocs concrets que no estan ben cuidats i no s'estan fent un bon seguiment. No? I bueno, el govern municipal del PP va interpretar malament, va interpretar a la seva manera doncs, aquesta moció i la va rebutjar totalment, en esmena totalitat, sense comprendre i sense buscar doncs, que si és una contradicció, perquè el mateix regidor Paredes deia que en el fons del sentit de la moció estan d'acord i busquen el mateix. Però, clar, resulta que presenta una esmena a totalitat interpretant doncs, que està mal plantejada per Esquerra Republicana. En fi, coses de contradicció d'aquest govern, una més.
1: I vostès van presentar una moció referent a l'energia i la manera doncs, que es constituís aquí a Castelldefels una entitat, una societat, una manera de que ens puguem autogestionar precisament el tema de l'electricitat, de l'energia.
2: Sí, crear el que es diu una comunitat energètica. Mm. Aquesta moció va tirar endavant amb alguna esmena parcial, amb alguna correcció, però en principi doncs, aquí sí que tot el consistori ha entès que el plantejament de present i de futur ha de ser aquest. Hem de ser sostenibles i la generació de recursos energètics han de ser sostenibles, rendibles i cuidant molt bé la salut de les persones, no? I el futur de les persones, la ciutadania. Com? Pues, bueno, crear una comunitat energètica en la qual, estudiant diferents llocs de Castelldefels, solars, edificis públics i privats, i es faci un acord públic-privat, que s'instal·lin plaques solars. Plaques solars, plaques fotovoltaiques, que generin una energia i que aquesta energia tingui un rendiment, es pugui doncs, distribuir d'una altra manera i tinguem estalvi de costos, energia sostenible, neta, i millorem la qualitat de vida de Castelldefels, a tots els sentits. No? I aquesta moció doncs, va tirar endavant i veurem aviam quin futur té, aviam si és veritat que podem anar mica en mica creant aquesta energia sostenible i alternativa amb plaques fotovoltaiques, no? A Castelldefels, que hi ha molta possibilitat d'aprofitar el sol que tenim.
1: I una altra moció, en aquest cas va ser presentada per un moment en Comú Podem, referent a la gent gran.
2: Sí, aquesta també amb alguna esmena parcial va tirar endavant. Cau pel seu propi pes, si analitzem el títol de la moció, és desenvolupar realment totes les planificacions i totes les accions que n'hi ha en defensa de la cura de la gent gran. No? Hi ha uns dictàmens i uns manifests del Consell Llobregat de la gent gran, del Baix Llobregat de la gent gran, doncs que hi ha més de 90 mesures de cures, de dignitat, d'evitar el maltractament, d'assistència domiciliària, en fi, moltíssimes accions referents a la gent gran de Castelldefels i el Baix Llobregat, i aquí el que hem de buscar és que es busquin unes dotacions pressupostàries adequades reals i no només ens adherim a un conveni o a un manifest perquè ens hem d'adherir, perquè el Baix Llobregat i el Consell Baix Llobregat ho manifesta perquè sobre l'actualitat i la realitat de la gent gran, sinó que hem de fer una partida pressupostària i posar uns recursos perquè Castelldefels aquí es pugui fer el màxim possible de millorar la situació de la nostra gent gran, no?
1: Doncs aquí va finalitzar el ple i parlem ara, si li sembla, doncs, dels esdeveniments culturals i esportius. Aquest cap de setmana a la ciutat continua el Festival Viu Dansa amb una actuació estrella aquest diumenge dels Bodes dels Bretons que faran a la plaça de l'Església, una masterclass.
2: Sí, sí, van a moltes activitats, és un poble viu, com sempre hem dit, sempre les nostres associacions i les nostres activitats i iniciatives doncs, culturals, artístiques i socials. No? Efectivament, Viu Dansa és un exemple molt clar de lo que el PSC també i el nostre grup municipal defensa i ha defensat sempre, gràcies a una moció nostra de fa uns mesos, un any aproximadament, no arriba l'any, que vam proposar rescatar uns reconeixements i unes activitats i uns eventos de culturals, artístics, teatrals, etcètera, etcètera, de dansa, etcètera. Doncs el govern municipal ha rescatat un projecte d'unes ballarines de Castelldefels per fer doncs, un festival de dansa que sigui com residencial i que sigui durader durant dos mesos i mig. No? Durant dos mesos i mig es fan diferents actes, diferents actuacions, en diferents llocs del poble, de la ciutat, i es va tornar una altra vegada rescatant l'esperit de l'art i de la cultura i de la dansa que aquí a Castelldefels doncs, faci venir molta gent de fora, faci conèixer una altra vegada la nostra ciutat per altres qüestions que no sigui l'hostaleria i és super, super, super interessant. O sigui que un empujoncito que vam donar nosaltres al PSC ha servit perquè el govern municipal doncs, posi en pràctica aquest programa. No? És un programa, evidentment, meravellós. És un programa ara mateix doncs, que té molt de créixer, té molt per millorar, té molt per de futur, que es podria treballar molt més i es podria fer moltes més coses. I s'ha començat ara i esperem i el recolzarem perquè, com deia, doncs, aquest futur es garanteixi, no? Tant, i donar a conèixer i la sensibilització de la ciutadania tant de dintre com de fora de Castelldefels, de lo que significa l'art, no? L'art, la dansa i les arts escèniques.
1: Doncs també aquest cap de setmana s'inicien les festes del barri, si comencen com és tradicional per la primera d'aquestes festes, que és la festa del barri de Vistalegre.
2: Barri de Vistalegre tot el cap de setmana, demà divendres per la tarda hi ha una sardinada, el dissabte hi ha el pregó i més activitats, que acaben el diumenge amb unes habaneres i rom cremat, sí, sí. Tot el barri de Vistalegre és un històric, no? És una tradició doncs, trobant-se allà aquests dies. No? Efectivament, intentarem doncs, conviure amb tota la ciutadania aquests dies.
1: I més coses, perquè arriba crec que el 7 Rugby de nou a la platja de Castelldefels, que és aquesta, bueno, un partit de rugby en petit i a la sorra. Bé, jo he tingut possibilitat d'anar alguna vegada i és tant els esports que es practiquen a la sorra a la platja han de lluitar d'alguna manera amb aquest element, no? Amb la sorra, que és més difícil jugar sí, aquí, practicar bueno, qualsevol esport, sí, sí, que en un altre terreny.
2: I tant, i tant. Comença la temporada de platja, efectivament. Comença la temporada de platja, que també va començar doncs, ja tota els serveis que n'hi ha habitualment al període estival, de socorrisme, de control de les marees, de control del clima, etcètera, etcètera. Tots els serveis que habitualment hi ha tot l'estiu i totes les activitats esportives que també es fan a la platja durant l'estiu, que hi ha molts tornejos, no? Hi ha els torneis de vòlei, els torneis d'handbol també, hi ha diferents activitats esportives de tota mena. I una d'elles és el rugby també, si no, clar, treballar, fer esport a la platja és complicat, perquè no només el calor que comença a fer, sinó també doncs, que corre sobre la platja, doncs, fas un exercici de propiacepció que es diu molt més complicat i has d'estar preparat i has d'estar... Bé, és molt divertit perquè després tens tota la natura al voltant, no? de la platja meravellosa que tenim, però a l'hora de fer esport, doncs sí, has d'estar ben preparadet. Sí, són activitats específiques que són molt divertides també, sí. Evidentment, es fan un seguiment i s'han d'ajudar i s'han de recolzar sempre, no?
1: I quelcom més, senyor Espanyol?
2: Bé, en principi, el que dèiem, estem preparant doncs, el següent ple, que encara no sabem ben bé per on anirà d'aquest mes de juny, i seguirem treballant, com sempre, des del Partit Socialista per totes aquelles coses que fiscalitzarem, totes aquelles coses que el govern actual doncs, no té oblidades, no? Com és la vivenda i certes ajudes a entitats i esportives i associatives, no? Sobretot la vivenda és un tema que té una assignatura pendent aquí, el govern municipal, en molts sentits.
1: Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Lluís Espanyol, regidor a l'Ajuntament de Castelldefels pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies, Anna. Ens veiem aquest cap de setmana a tota l'activitat del poble.
1: Segurament.
2: Gràcies a tots.
1: Bon dia.
0: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 11 del matí. La Guàrdia Civil registra aquesta hora la seu de Tubos Reunidos en el marc de la investigació del cas Leire. Aquesta empresa basca també va ser rescatada durant la pandèmia pel govern espanyol i l'Audiència Nacional Espanyola vol aclarir si va estar implicada en suposades irregularitats. D'aquí a una hora sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tanca la consulta telemàtica als docents per avalar o no el preacord tancat pels sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària. Crítics com la CGT destaquen que el document deixa moltes qüestions sense resoldre. El president de la comissió organitzadora del viatge del Papa a Barcelona, David Abadías, avança al matí de Catalunya Ràdio que el primer acte del pontífex a la catedral es farà gairebé íntegrament en català. Abadías també ha explicat que l'acte de l'estadi olímpic recollirà molts trets de la cultura catalana i que està obert encara l'ús del català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Els pressupostos de la Generalitat superaran avui el primer examen al Parlament. PSC, Esquerra i Comuns tombaran les esmenes que ja ha presentat l'oposició i els comptes seguiran la tramitació. La consellera Alícia Romero agraeix el suport dels socis i reclama Junts i PP que se sumin al nou model de finançament. El germà de Pedro Sánchez nega davant del jutge qualsevol maniobra per col·locar un amic seu a la Diputació de Badajoz. En un interrogatori express, David Sánchez només ha contestat les preguntes del seu advocat. Revés legislatiu per Donald Trump després que la Cambra de Representants dels Estats Units hagi aprovat una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit del Congrés a l'esforç bèl·lic de Trump que manté que el conflicte pot tenir un final imminent. Israel avisa que continuarà amb les operacions a sud de Líban malgrat l'anunci d'alto el foc. El ministre israelià de Defensa ha assegurat que seguiran atacant la milícia de Hezbollah. Un altre casc blau de l'ONU ha mort al sud del Líban per un atac del qual no se'n sap l'origen. Sindicats i direcció de Nestlé arriben a un preacord per rebaixar el volum d'acomiadaments i millorar les condicions dels afectats per l'ERO. En el cas de Catalunya, la xifra disminueix fins als 119 treballadors. I avui és dijous de Corpus, el dia gros de la Patum de Berga. Aquest migdia, Patum de lluïment i a la nit, Patum completa. 400 efectius policials vellaran per la seguretat de la festa, tot plegat amb la mirada posada en la pluja. L'alcalde considera que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi.
2: Esports.
1: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça té la primera opció de classificar-se per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si avui guanya a les 7 al Múrcia, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71. El Catalunya guanya l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.
1: Matí tranquil, amb canvi de temps a partir del migdia entre la tarda i la nit. Plourà molts indrets, esperen ruixats intensos a la meitat nord del país. En alerta el Pla Inuncat per aquestes precipitacions. La temperatura es mantindrà.

0: Castelldefels avui.
1: La ciutadania va poder explorar la gestió municipal amb intel·ligència artificial i dades obertes. En el marc de la Setmana del Govern Obert, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado va acollir ahir un taller adreçat a entitats del municipi responsables de comunitats de veïns per apropar la ciutadania a la gestió municipal mitjançant l'ús de la intel·ligència artificial i les dades obertes. Les persones amb més experiència van poder aprofundir a l'anàlisi de les dades i l'ús avançat d'eines. D'altres participants van descobrir per primera vegada les possibilitats de la intel·ligència artificial i les dades obertes. L'Ajuntament inicia un procés participatiu obert a tota la ciutadania on es definirà el projecte que uneix les necessitats dels barris de Vista Alegre i Can Vinader. Es tracta d'una nova convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya. Aquest divendres, primera carpa participativa a les 7 de la tarda a les pistes de bàsquet del carrer Blas Infante. I la 19a edició del torneig organitzat pel Castelldefels Rugby Union Club, el Rugby 7, es disputa aquest dissabte a la sorra del litoral de Castelldefels. Serà concretament al costat del Xiringuito Tiburón, davant del carrer Mastelem. I el sènior femení del Club Bàsquet Castelldefels disputa des d'aquest dijous a Cartagena la fase d'ascens a la LF2. És tot de moment. Més informació d'aquí a una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: Doncs ens n'anem amb la nostra unitat mòbil a l'exterior. Allà estan Estefania González i Miguel Navarro. Què tal? Parlem d'una cosa molt especial ara.
1: Bon dia, Anna. Doncs sí, ens trobem aquí al costat del Parc de la Muntanyeta, envoltats de plantes aromàtiques, flors i espècies especialment escollides per atraure papallones i altres insectes pol·linitzadors. És un espai que s'ha convertit en una aula a l'aire lliure i en un petit refugi de biodiversitat aquí al mig de la ciutat. Per conèixer millor aquest projecte ens acompanya ara l'Anabel Subias, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament. Anabel, gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
2: Bon dia, gràcies.
1: Anabel, per començar, on som exactament i què representa aquest nou jardí de les papallones per a la nostra ciutat?
2: Mira, estem aquí al Parc de la Muntanyeta, al costat de les basses, on normalment es fa la festa del Garigot. I aquí vam fer un petit jardí de papallones en col·laboració amb els alumnes i els docents de la xarxa d'escoles verdes, de la xarxa d'escoles de Castelldefels per la Sostenibilitat, per tal de fomentar la biodiversitat i especialment aquestes espècies que són bioindicadores, que són les papallones.
1: I en la creació d'aquest jardí i en la seva inauguració van participar centres educatius i diversos alumnes d'aquí de la ciutat. Com va ser aquest projecte?
2: Aquest jardí de papallones va ser l'acció conjunta que van decidir entre la xarxa d'escoles per a la sostenibilitat fer durant aquest any. Aquest any hem estat treballant la biodiversitat als patis i concretament el tema dels jardins de papallones com a projecte de ciència ciutadana també. Llavors l'acció final que es feia en col·laboració amb representants dels alumnes i dels mestres de les escoles participants era fer conjuntament aquest jardí. Llavors ens va ajudar el personal de Jarfels i vam venir aquí, entre d'altres activitats, una d'elles era construir aquest jardí entre tots.
1: I en aquesta acció conjunta que ens expliques, quants alumnes van participar?
2: Van venir 63 alumnes de diferents escoles i també 15 mestres. Van ser de 9 escoles diferents, ara no recordo quantes escoles van ser, però crec que 9 o 10 escoles. I aquests alumnes, en veritat, són els coordinadors verds, que són els representants de l'escola verda de cada centre educatiu, els representants del comitè verd, i són de diferents nivells educatius. Sobretot els que van venir eren a partir de tercer, quart de primària i també alumnes de l'ESO, dels instituts. I van fer una jornada compartida amb la qual es barregen els alumnes dels diferents centres educatius de Castelldefels que formen part d'aquesta xarxa.
1: I ara, pensant concretament en el jardí que tenim aquí al costat, sona molt maco, Jardí de les Papallones. Potser per persones que no tenim aquesta formació mediambiental ens quedem amb això, amb el que sona maco, que pensem que serà un lloc on s'apropin les papallones, però què és exactament, quina funció té des d'un punt de vista mediambiental, que és el que ens aporta?
2: Sí, els jardins de papallones són unes iniciatives per fomentar la biodiversitat, especialment pensades amb aquests insectes. Un jardí de papallones és un espai naturalitzat que el que fa és proporcionar recursos necessaris perquè aquestes espècies puguin viure i desenvolupar-se durant tot el seu cicle de vida. Llavors, ha d'incloure plantes específiques perquè les papallones puguin fer la seva posta d'ous i que puguin créixer les orugues i alimentar-se d'aquestes plantes, i també plantes específiques que treguin a les papallones i adultes voladores perquè tenen dietes diferents, diguem. O sigui, les orugues necessiten una tipologia de plantes que són les plantes nutrícies, que són aquelles de les quals s'alimenten directament, com la que agafen la típica fulla que té potser un parell de foradets perquè hi ha vingut una oruga i se les ha menjat. I les plantes nectaríferes són les típiques plantes que tenen flor que atrauen a les papallones adultes. Llavors, si en un jardí aconsegueixes tenir dues tipologies de plantes i fins i tot aconsegueixes, diguem, promoure, segons el tipus de papallones que vols que vinguin, quin és la planta que afavoreix que les seves cries, diguem, puguin també menjar una vegada, diguem, facin la seva fase evolutiva, doncs tens un jardí de papallones.
1: I durant la fase inaugural, al moment en el que van venir els alumnes aquí també a ajudar en aquesta creació del Jardí de les Papallones, es van fer també activitats de descoberta de la biodiversitat. Tot plegat és una manera d'ajudar a connectar els més joves amb la natura des d'aquest tipus d'experiència directa?
2: Sí, la veritat és que, bueno, des de la xarxa d'escoles de Casa Fes per la Sostenibilitat, el que intentem és facilitar, diguem, als diferents centres educatius diferents eines que ens fan reflexionar una miqueta sobre el nostre món, no?, i sobre el medi ambient. Llavors, bueno, en funció de cada any anem variant la temàtica, però aquest any vam voler donar-li

0: que és l'àmbit de Catalunya. Llavors, aquest projecte, com que vincula molt la part científica amb la part del foment de la biodiversitat, ens va semblar que era un projecte molt interessant per iniciar aquí al municipi i, bueno, i vam triar el Parc de la Muntanyeta perquè és un parc prou cèntric amb el qual, amb el curs que ve, per exemple, s'hi podran fer activitats de descoberta de la biodiversitat. Sí que pensem que la connexió amb la natura, amb aquestes edats tan properes, no? Pues, facilitar-li als nanos una guia d'identificació o un caçapapallones, fins i tot per poder agafar una papallona i identificar-la sense fer-li mal, fa com un vincle que esperem que a la llarga s'acabi mantenint, no? I al final estem creant ciutadans del present, perquè són del present, no són del futur, no? Però que després potser tenen unes certes responsabilitats a la seva vida, per la seva feina, perquè facin, i si tenen aquesta connexió, aquest vincle amb la natura, doncs serà més fàcil que acabin cuidant, no?, el que tenen al voltant.
1: Per tant, pel que estaves comentant, aquesta acció amb el Jardí de les Papallones continuarà, ja també de cara al curs vinent es vol aprofitar aquest espai per a altres accions educatives i seguir vinculant la comunitat a les escoles, als infants, amb la natura.
0: Sí, en realitat, sí, mira, justament l'altre dia ho parlàvem amb les persones que coordinaran el programa d'educació ambiental, que ens ajuden tècnicament a coordinar-lo, que segurament sí, sortirà una activitat nova a la guia educativa que serà el recull d'observacions d'aquest jardí.
1: I això em recorda que també fa poques setmanes sortia la notícia que als Jardins del Castell és el punt amb més espècies de papallones observades. Hi havia també una crida des de l'àrea de Medi Ambient a persones voluntàries que vulguin fer aquesta observació de les papallones.
0: Sí, perquè bueno, també des de Castelldefels treballem, concretament el del Jardí del Castell és un parc metropolità, i amb l'àrea metropolitana de Barcelona, l'AMB, també té un projecte de ciutadana específic, de ciència ciutadana específic sobre les papallones, que és el BMS és el Butterfly Monitoring Scheme, val? Que és com un recull de dades científiques relacionades amb aquests insectes, i ells han fet un BMS metropolità. Llavors, amb tots els parcs i platges metropolitans, amb els que es donen d'alta perquè tenen voluntaris, diguem, motivats per fer aquests comptatges, s'estan recollint dades sobre abundància i sobre diguem, espècies detectades de papallones. I bueno, això varia una mica més a més. Hi ha alguns mesos que sí que és el castell el guanyador, diguem, i altres mesos que són altres parcs de la metròpoli. No? Però sí, estem bastant, amb el rànquing, diguem, estem com bastant ben posicionats perquè també tenim alguna persona que es dedica a això. I és un projecte que si algú té aquesta inquietud sobre la natura, no cal tampoc ser un gran científic per fer-lo. Vull dir, hi ha una formació vinculada al darrere, que et fan una formació, t'expliquen com fer-ho, no? I si algú té temps i ganes, és el més important, no? per vincular-se amb aquest tipus de projectes. Llavors sí que pels parcs metropolitans es cerquen voluntaris per fer aquests comptatges. Parcs i platges. Aquí tenim la part de la platja, que també fan comptatge de papallones, i el parc del castell.
1: Perfecte. Doncs hem parlat del jardí de papallones que tenim aquí al costat, que haurem d'estar també pendents de com evoluciona i quantes papallones podem observar aquí. Hem parlat dels jardins del castell i ara em queda la pregunta així final de per un ciutadà o ciutadana que ens estigui escoltant, aquestes persones que són tan amants de la natura i que potser tenen un jardí o un petit balcó on es posen algunes plantes, quines tipologies de plantes podem pensar a col·locar-nos si ens agradaria també crear com el nostre propi microsistema on puguem acollir papallones i també gaudir-les a casa nostra.
0: Sí, mira, com hem dit abans, tampoc cal tenir ni una gran extensió ni... O sigui, simplement és pensar en quines espècies volem tenir al nostre jardí. Les aromàtiques acostumen a ser espècies que atrauen molt aquests tipus d'insectes, també en general polinitzadors, no tenen per què ser només papallones, doncs petites abelles o vespes o coleòpters, petits insectes també voladors que puguin atreure's també per aquestes plantes. Jo potser

0: Si algú està interessat específicament en aquest tipus d'iniciatives, li recomanaria anar a la web del projecte de ciència educativa, que és www.jardinsdepapallones.org, perquè allà hi ha molta informació, fins i tot hi ha informació on et relaciona la tipologia de papallones que vols atreure amb quines espècies de plantes pots plantar al teu jardí. Vull dir, tot això està com molt estudiat, ja se sap que si plantes, per exemple, ara serà una molt bàsica, però si plantes cols et vindrà la papallona de la col. Igual que això, amb diferents espècies de papallones, segons quines espècies plantes, tenen més capacitat d'atreure unes o unes altres espècies de papallones. Lo important és que hi hagin les dues, o sigui, que la papallona adulta que va, diguem, agafar el nèctar de la teva flor, de la flor que tens al teu balcó o al teu jardí, tingui també la planta associada perquè les seves cries s'alimentin, perquè llavors estaràs fixant una població. Si al costat d'aquesta flor poses la planta nutrícia que li correspon a aquesta espècie, tindràs moltes més possibilitats de que la papallona estigui per allà més temps.
1: Clar, es tracta de cobrir tot el cicle, com ens explicaves d'aquí del Jardí de les Papallones. Doncs ja ho sabeu, petits gestos, tant des de l'administració com des de l'Ajuntament de Castelldefels, des de la comunitat educativa, com des de casa, ens poden ajudar a crear aquests entorns més favorables per la biodiversitat. Hem parlat amb l'Anabel Subias, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament. Moltes gràcies per explicar-nos tot aquest projecte.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I nosaltres, doncs, continuem aquí al costat del Parc de la Muntanyeta, gaudint d'aquest nou espai que, a més de fer més verd Castelldefels, ens ajuda a donar vida a moltes espècies polinitzadores. Anna, tornem amb tu als estudis.
2: Moltíssimes gràcies, Estefania González i Miguel Navarro, que estan encara amb un peu en aquest jardí de les papallones i aquesta mostra de com es pot crear aquesta biodiversitat amb molt pocs recursos. Doncs l'Anabel Subias ens ha estat informant també del resultat d'aquesta iniciativa i nosaltres ens quedem aquí amb més música.

0: Doncs s'està desenvolupant en aquests moments l'acte de cloenda del projecte STEAM a Castelldefels. I què és el projecte STEAM? Doncs és un projecte impulsat pel Centre de Recursos Pedagògics de Castelldefels i l'Ajuntament de Castelldefels. A través d'aquesta activitat es pretén contribuir a l'assoliment dels objectius d'aprenentatge de tot l'alumnat, visibilitzant un itinerari dedicat a la tecnologia, a les matemàtiques i a la ciència de desenvolupament educatiu, i al mateix temps doncs vol despertar la vocació mitjançant la acompanyament i suport dels estudiants de secundària. Doncs s'està desenvolupant la cantonada de la plaça de l'Església amb el carrer Arcadi Balaguer. I allà es troben Miguel Navarro i també Patricia Gazaga. Què tal? Endavant, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs sí, estem aquí i veiem com estan fent tots els preparatoris d'aquest acte de cloenda del projecte Estimem de Castelldefels, i tenim amb nosaltres per una part la directora del Centre de Recursos Pedagògics, la Maria Josep Oró. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què ens espera avui en aquesta cloenda? Ens podries explicar una mica?
2: Ens espera, esperem, celebració. Per nosaltres aquesta cloenda és un motiu de celebració d'una feina feta al llarg de tot el curs, tant per alumnes de primària com de secundària, que venen a mostrar el que han fet, els seus resultats, i a compartir-ho amb la resta de companys que han fet coses semblants en un altre centre i que no en són conscients. És un dia de celebració, bàsicament.
1: I quants centres participen avui en aquesta cloenda?
2: Participen en el projecte 10 centres, 8 de primària i 2 de secundària. D'acord? I a la cloenda venen tots menys un, que tenia un esdeveniment i no pot venir. Però en principi 9 centres vindran avui aquí.
1: I volia preguntar a Antoni Alberic, el tècnic d'educació, què han fet els alumnes durant el curs?
3: És un projecte que gira al voltant de les STEAM, la ciència, l'enginyeria, la tecnologia i les matemàtiques, que vincula l'alumnat de primària amb l'alumnat de secundària. L'alumnat de secundària durant tot el primer trimestre es forma amb els seus professors a l'institut per anar a les escoles de primària amb un aprenentatge servei, un servei comunitari, a ajudar els alumnes de primària a tirar endavant els seus projectes. Són projectes que volen resoldre problemes que tenim a la ciutat de Castelldefels. Ciutat sostenible, al voltant de la contaminació, ciutat inclusiva, amb persones amb discapacitat, ciutat amiga, tercera edat i problemes de salut, ciutat deliciosa, perquè Castelldefels és una ciutat on la gastronomia és molt important. I tots aquests projectes que estan vinculats amb la ciutat, l'alumnat, a través de la ciència i la tecnologia, el que busca és resoldre algun problema. Com la ciència i la tecnologia poden millorar la vida de les persones.
1: I per fer tots aquests projectes, col·laboreu amb altres àrees de l'Ajuntament?
3: Sempre col·laborem amb l'Ajuntament, amb l'àrea d'educació, fonamentalment. També col·laborem amb l'ONLAB, que és un centre que depèn de l'Ajuntament i que està abocat a la fabricació digital. Hi ha una part dels projectes que tenen a veure amb fabricació digital i es fan a l'ONLAB.
1: I cap a la directora, la Maria Josep Oró, volia preguntar quant de temps porta en marxa aquest projecte.
2: Aquest projecte farà 4 anys. Vam començar primer 2 centres pilots, ho vam pilotar amb 2 centres, i després, mica en mica, ha anat creixent fins a arribar doncs, a aquests 10 centres que participen.
1: I què faran avui els alumnes? Ens podries explicar com estan distribuïts aquí els espais a la plaça?
2: Bé, hem dissenyat 3 espais rotatius, és a dir, els alumnes de cada grup classe es divideixen en tres minigrups i van rotant. Hi ha un espai exposició on els alumnes mostren a la gent que vingui, a pares, famílies, docents, altres companys, tota la feina que han fet a través de fotografies, de vídeos, de pancartes, de mostra, tot el que han fet, i la seva responsabilitat en aquest espai és explicar a tothom que ve què han fet, per què ho han fet, quines dificultats han tingut, etc. a nivell tècnic. Després hi ha un altre espai on tots els gadgets, perquè l'objectiu de cada projecte és dissenyar un gadget tecnològic per solucionar aquell problema, sigui d'inclusivitat, sigui de sostenibilitat. Llavors tindrem un espai demo amb la col·laboració de l'ONLAB de Castelldefels, on els alumnes demostraran com funcionen els seus gadgets. Per una banda hi ha cotxes que van amb energia solar, i després altres que són gadgets, doncs, per exemple, doncs, bastons per gent que és invident, que tenen sensors, bueno, hi ha una gran varietat de coses. Doncs tenim un espai demo on els alumnes faran la demostració de com funcionen aquestes coses que han dissenyat. I després tenim un tercer espai, que és l'espai experiència, on els alumnes expliquen què ha significat per ells haver fet aquest projecte, no a nivell de coneixements ni de competències adquirides, sinó a nivell de vivència. què ha canviat en ells després d'haver fet aquest projecte. I aquí és el moment en què es troba primària i secundària, doncs fem un reconeixement als alumnes secundària per la gran tasca que fan, perquè sense el seu suport, com ha dit el meu company abans, aquesta estructura d'aprenentatge-servei no seria viable el projecte, no? I en aquest espai experiència doncs li fem un petit reconeixement.
1: En aquest reconeixement també hi haurà un moment d'entrega de diplomes. Ens podríeu explicar més, Antoni, per exemple?
3: Són diplomes per als alumnes de secundària que han estat voluntàriament ajudant els alumnes de primària. És un reconeixement individual a la tasca que han fet a les escoles que se'ls han encomanat d'ajudar, i són diplomes també per les escoles i pels instituts que participen en el projecte.
1: I quin resultat es deve de tot aquest... O sigui, realment és un projecte intergeneracional. Quin resultat extraieu de tot això?
2: El resultat és canvis de mirades. Per una banda, l'objectiu és que els nostres alumnes de primària tinguin una visió, un projecte de futur per potenciar vocacions científiques, sobretot en clau de gènere, en alumnes femenines. Però també per nosaltres és molt important aquest arrelament dels nostres alumnes a la seva ciutat. És a dir, veure que la ciutat de Castelldefels és a l'entorn on ells viuen, on tot aquest coneixement i aquest aprenentatge que tenen han de volcar, i aixoplugats pel Pla Educatiu d'Entorn, que és doncs, una mica qui finança i dona suport econòmic a tot el material, perquè cal un desplegament importantíssim de material tecnològic perquè aquests alumnes puguin fer els seus gadgets i puguin fer tota l'experimentació. Penseu que hi ha una primera part de coneixement del problema on els alumnes experimenten i despleguen un disseny de mètode científic per copsar la dificultat i després buscar solucions tecnològiques. Tot això requereix un finançament, requereix d'una dotació econòmica que gràcies a l'aixopluc del Pla Educatiu d'Entorn de l'Ajuntament de Castelldefels, conjuntament amb les entitats i el Departament d'Educació, doncs podem tirar endavant, no? I això també és important, que s'adonin compte que tot allò que fan és envers la seva ciutat i la seva ciutat cap a ells.
1: Molt bona reflexió, la veritat. Gràcies, retornem la connexió.
0: Moltes gràcies, Patricia Bazaga i Miguel Navarro. I ara ens n'anem a un altre punt on es troba l'Estefania González, concretament al Castell de Castelldefels, on s'està desenvolupant una sessió concentrada en explicar, en unificar criteris, en coordinar doncs, aquesta voluntat de Castelldefels d'esdevenir una ciutat smart city, ciutat intel·ligent. Què tal? Molt bon dia, Estefania, endavant.
4: Bon dia de nou, Anna, gràcies. Ara estem al Castell, efectivament, perquè avui s'ha convertit en punt de trobada de responsables públics, experts en innovació i representants de municipis, de 8 municipis concretament, per reflexionar sobre com la tecnologia, les dades i la intel·ligència artificial poden ajudar a gestionar millor les ciutats. Per parlar-ne, tinc ara aquí a mi el gerent de l'Ajuntament, Miguel Ángel Vázquez, que d'aquí a una estoneta també participarà en una taula rodona sobre els reptes de les ciutats del futur en una societat cada vegada més connectada. Miguel Ángel, gràcies per atendre'ns. Bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
4: Doncs, com dèiem, Castelldefels acull avui, i concretament aquí al Castell, s'acull aquesta trobada sobre ciutats intel·ligents i destins turístics intel·ligents. De fet, la jornada començava a primera hora, a 9:45 del matí, amb la benvinguda, presentació de l'alcalde. També han participat ja altres representants de l'Ajuntament en diverses taules rodones, en presentacions que s'estan desenvolupant. Amb quin objectiu arriba aquesta jornada aquí a Castelldefels? Què s'està abordant?
5: Bueno, nosaltres aquí tenim un doble objectiu. Per un costat, nosaltres hem estat beneficiaris d'una subvenció molt important de fons Next Generation per desenvolupar una plataforma vinculada a la intel·ligència turística. Aquesta plataforma, que a més nosaltres l'adequem com una plataforma Smart City, utilitzem tota la banda de coneixement turístic i d'intel·ligència turística i la completem amb d'altra informació que ens ha de permetre doncs, poder gestionar, coordinar, conèixer i bàsicament prendre decisions en directe del que està succeint a la nostra ciutat amb diferents operatives que complementen aquesta intel·ligència turística. Aquesta gran plataforma Smart City, nosaltres per justificar aquesta subvenció havíem de promocionar i fer conèixer entre la ciutadania que hem fet aquesta plataforma, i una de les maneres que se'ns va ocórrer va ser doncs, organitzar una jornada on poguéssim explicar tant als nostres tècnics municipals perquè coneguin profundament la la nova eina, i a tècnics i polítics d'altres administracions donar a conèixer aquesta nova eina que estem utilitzant a Castelldefels. Aquesta és una banda, l'altra és doncs, analitzar, conèixer, interpretar altres projectes, altres iniciatives d'altres ajuntaments que ens poden ajudar a fer més útil aquesta plataforma per nosaltres. I avui estem escoltant no només la nostra plataforma, els diferents tècnics que estan involucrats en aquesta plataforma, sinó també a tècnics i polítics d'altres ajuntaments que ens estan explicant què estan fent vinculats al món de l'Smart City i plataformes tecnològiques Smart City a d'altres ciutats.
4: Una transferència de coneixement que gira entorn a paraules clau com són la sensorització, les dades, òbviament, i parlant de plataformes digitals, plataformes intel·ligents, com ens estaves dient ara mateix. Tot plegat pot semblar unes qüestions molt tècniques. Com es tradueix això en les millores concretes que pot veure un veí o veïna d'aquí de Castelldefels?
5: Hi ha moltes. Per exemple, coses molt útils, on aparcar quan vas a la platja, l'aforament dels grans esdeveniments o del passeig marítim un diumenge, que ens permeti doncs, saber si està havent concentracions massives de gent i hem d'enviar ja la policia per qualsevol cosa per regular aquest trànsit, conèixer quines afectacions hi haurà al mar quan hi ha una tempesta, si hi haurà inundacions en segons quin punt a Castelldefels i poder actuar prèviament, conèixer els delictes d'una forma més profunda, saber qui ha estat el delinqüent que ha fet qualsevol delicte i tenir més eines per poder localitzar-lo. Pagar el pagament online de totes les taxes i impostos municipals, la georreferenciació de totes les serveis, infraestructures que hi ha a Castelldefels i que facin que els nostres tècnics puguin treballar d'una manera més ràpida i també que el ciutadà es pugui beneficiar de conèixer doncs, qualsevol característica de qualsevol terreny, edifici que hi ha a la nostra ciutat. O sigui, l'operativa és amplíssima. És amplíssima, tant que nosaltres comencem d'una base, que és l'operativa actual que té la plataforma, que s'anirà ampliant en el futur, implementant i afegint tots els sensors i totes les bases de dades que ens puguin arribar. Tota la informació turística doncs, del municipi, quanta gent hi som, on compren, quins són els punts més visitats per aquests visitants i turistes, però també doncs, tenim eines ja per saber si el trànsit és fluid o no a la ciutat, quines són les vies on hi ha més trànsit, on s'estan produint els accidents, analitzar en quins punts hi ha més denúncies policials, per què s'estan produint aquestes denúncies. O sigui, ja el ventall de serveis que dona la ciutadania per poder gestionar és amplíssim i estem parlant d'una gestió absolutament diferent al que hem conegut fins ara.
4: Has posat diversos exemples que eren sobre policia local i precisament una de les darreres exposicions que s'han fet ha estat a càrrec del cap del nostre cos de seguretat local, Raül Vergel, que parlava d'un concepte que és el de bessons digitals. Exactament què és aquest concepte? Quines aplicacions pot tenir?
5: Nosaltres, amb aquest bessó digital vinculat a la seguretat, que en si el projecte de bessó digital no és només de seguretat, el bessó digital és veure la ciutat en 3D i saber, mitjançant diferents formes de veure el que està succeint a la ciutat, pots veure amb colors, amb edificis en 3D, etc., veure què està succeint. En el cas del tema policial, et permet veure, doncs, tu tens tot el mapa de la ciutat en 3D i quins carrers estan sent més problemàtics, on hi ha més problemes de trànsit, on hi ha més problemes de denúncies, on hi ha denúncies d'un tipus, on hi ha denúncies d'un altre tipus, on s'han produït, concentracions de gent. O sigui, aquest mapa el que et permet és saber què està passant a la ciutat de forma reiterada i continuada i a partir d'aquí genera unes tendències i unes dinàmiques que et permet prendre decisions fins i tot avançant-te el que pot passar.
4: I tu mateix formaràs part d'una taula rodona que arribarà en una estona també en el marc d'aquesta jornada d'avui, on abordaràs el repte de les ciutats del futur en una societat hiperconnectada. Quin és el teu parer, el principal repte que tenen avui dia els municipis?
5: Bueno, jo vull parlar bàsicament des de la meva vessant de gerent municipal i de gestor de recursos municipals. Jo el que crec, la meva visió des de que he arribat a aquest lloc, és que l'administració pública no acabem de ser conscients de quines són les prioritats actuals de la societat. És a dir, nosaltres, les administracions, hem vist que la societat ha canviat radicalment, que fa 25 anys, 20 anys, el mòbil no existia, o si existia ho feia només per trucar i rebre trucades, i en els darrers 10-15 anys, tota la nostra vida, amb un número d'hores cada cop més gran, passa a la nostra mà amb el nostre telèfon mòbil. Això significa que la nostra vida passa aquí dintre, però nosaltres continuem dedicant esforços, recursos, personal a d'altres àmbits de la ciutat, que també són molt importants, que sempre ho han estat, però aquest que s'ha convertit en el principal de la ciutadania, segurament no li estem donant la importància que té, no? Llavors, jo crec que el gran repte de les administracions passa per trobar aquests recursos per realment oferir aquests serveis a la ciutadania. No pot ser que a Castelldefels, a Gavà, a Viladecans, a Sant Boi, tinguem dificultats per pagar una taxa, un impost, des del teu mòbil, però que, per exemple, Amazon puguis comprar en 4 segons. No? Hem d'aconseguir que, si això és possible perquè Amazon, Apple o qui sigui ho està aconseguint, l'administració pública també ho aconsegueixi. I això és només conscienciar i dotar de recursos. D'on surten aquests recursos? Bueno, això és el gran repte dels gestors d'ara i del futur.
4: Tenim el repte econòmic, el repte tecnològic, el repte organitzatiu i de gestió, i tot plegat, per superar aquest repte, em sembla que jornades com aquestes poden ajudar amb aquesta transferència de coneixement que tot just ens explicaves al principi, perquè justament mencionaves també altres localitats properes. Doncs tot el que estigui fent Castelldefels amb aquesta jornada es pot presentar, es pot compartir, i esteu aprenent també d'altres ajuntaments que han vingut, perquè de fet heu convidat a 8 altres ciutats que estan presents avui.
5: Sí, fins i tot tenim, no sé, ciutats com Tarragona, que la primera la tinenta d'alcalde ens ha vingut a visitar i farà també intervindrà en una de les taules. Sí, però m'ha cridat molt l'atenció que en una de les taules que estàvem fent hem presentat diversos municipis, han presentat les seves eines espectaculars que han de significar un impuls molt important per conèixer el que succeeix a la seva ciutat, però hi ha hagut una tècnica municipal de transformació digital d'un municipi que ha preguntat, jo el que us vull demanar és més fàcil, no? Us vull preguntar és més fàcil. D'on traieu els recursos? Perquè tot això genera una despesa i genera una necessitat de personal molt important, no? I aquesta és la pregunta amb la que jo m'he quedat, no? D'on es treuen els recursos? És que el futur és això. O sigui, des de Ràdio Castelldefels, que requerirà d'una inversió en intel·ligència artificial, en adaptar-se al temps, perquè anem sempre, no sé si us adoneu, tant tots els serveis municipals, ja no parlo de la ràdio, que també, tots anem darrere de tot el sector privat, no? I jo què sé, arriba el podcast a les emissores municipals anys després, no? Arriba la intel·ligència artificial, arriba l'administració local també anys després, no? Com aconseguim avançar-nos? Aquest és el gran dilema que jo com a gestor tinc.
4: I un altre dels punts claus de la jornada d'avui és les paraules aquestes de destins turístics intel·ligents, que ja venim fa un temps parlant de Castelldefels situant-se com a destí turístic intel·ligent. De fet, avui també participa el president de Segitur, organisme de referència dins de les DTIs. Quin paper juga Castelldefels dins de tota aquesta estratègia? Què pot aportar aquest model cap a una ciutat turística com la nostra?
5: Doncs mira, això és important realment com acabar amb un cercle, no? Perquè el 2013 nosaltres vam ser un dels municipis impulsors de la xarxa de destinacions turístiques. Aquella xarxa va començar amb 4 municipis a tota Espanya. Eren 3 molt grans i un molt petit de Catalunya, de Barcelona, que era Castelldefels, i que ens sentíem allà com una mica que fem nosaltres aquí, no? Doncs una dècada després aquesta xarxa té centenars de participants, de destinacions, de proveïdors, s'ha fet increïblement gran, i a través d'aquesta xarxa i de Segitur, que és l'organisme públic que va encetar aquesta xarxa, es poden aconseguir una sèrie d'inversions molt importants com la que ha aconseguit Castelldefels. És un projecte on el que t'està dient el govern és el turisme no pot ser d'una altra manera que no sigui utilitzant totes les eines que et dona a l'àmbit digital, i l'heu d'utilitzar bàsicament per conèixer què passa a la destinació i poder tenir una destinació sostenible, que era bàsicament l'inici de tot aquest projecte, no? Utilitzar totes les eines que puguis per tenir una destinació sostenible. Què significa? Conèixer quina és la capacitat de càrrega del municipi, quanta gent pot assumir el municipi, on va la gent, què visita, què no visita, quins gustos té, com has d'adaptar la teva oferta a aquesta demanda. Hi ha tanta informació que et poden donar aquestes plataformes que és el que està impulsant aquesta xarxa de TI.
4: Perfecte. Miguel Ángel Bájez, gerent de l'Ajuntament de Castelldefels, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Et deixem que tornis ara a la trobada, tindràs aquesta taula rodona on participaràs i ja t'avenço que de cara a la setmana vinent podem parlar al Desperta també de tot el detall de la jornada i de la teva taula rodona, les conclusions finals que es tragueu. Gràcies.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres per pujar.
4: Molt bé, Anna, retornem la connexió als estudis. Moltes gràcies i bon dia.
0: Gràcies a vosaltres per tota aquesta informació al voltant d'aquest esdeveniment, aquesta jornada que està plegant al nostre municipi, també municipis veïns al voltant de com gestionar de manera intel·ligent, de la millor manera possible, doncs, els recursos municipals, les actuacions municipals, a través d'esdevenir aquesta Smart City. Una jornada, diem, que s'està desenvolupant al Castell de Castelldefels. Gràcies, Estefania González, i gràcies també a Miguel Navarro.

0: Castelldefels, així som.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
1: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 12.

0: I a aquesta hora es tanca la consulta dels docents sobre el preacord dels sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació de divendres passat i ha participat el 60% del personal enmig d'una vaga que manté la CGT avui a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Guàrdia Civil registra a aquesta hora la seu de la CEPI i de l'empresa Tubos Reunidos en el marc de la investigació del cas Leire. Aquesta empresa basca també va ser rescatada durant la pandèmia pel govern espanyol i l'Audiència Nacional vol aclarir si va estar implicada en suposades irregularitats. El germà de Pedro Sánchez nega davant del jutge qualsevol maniobra per col·locar un amic seu a la Diputació de Badajoz. En un interrogatori exprés, David Sánchez només ha contestat les preguntes del seu advocat. Israel i el Líban han acordat un nou alto al foc amb la mediació dels Estats Units. Està condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra Israel i preveu crear zones de seguretat al Líban, de les quals la milícia n'estarà exclosa. La treva incrementa les esperances d'un acord de pau més global per la guerra de l'Iran. Els pressupostos de la Generalitat superaran avui el primer examen al Parlament. El PSC, Esquerra i els Comuns tombaran les esmenes que hi ha presentat l'oposició i els comptes seguiran la seva tramitació. La consellera Alicia Romero agraeix el suport dels socis i reclama a Junts i PP que s'assumin al nou model de finançament. Sindicats i direcció de Nestlé arriben a un preacord per rebaixar el volum d'acomiadaments i millorar les condicions dels afectats per l'ERO. En el cas de Catalunya, la xifra disminueix fins als 119 treballadors, la majoria de les oficines d'Esplugues. I Barcelona retirarà les llicències del conegut com a bici-sharing. Ho ha anunciat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde Jaume Collboni, que ha argumentat la decisió sobre aquestes plataformes de bicicletes compartides per la quantitat de sancions que acumulen i per garantir la convivència ciutadana. El president de la comissió organitzadora del viatge del Papa a Barcelona, David Abadías, ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que el primer acte del pontífex a la catedral es farà gairebé íntegrament en català. Abadías també ha explicat que l'acte de l'Estadi Olímpic recollirà molts trets de la cultura catalana i que està obert encara l'ús del català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
1: Esports. El Barça de bàsquet té avui la primera opció de classificar-se per a les semifinals de la Lliga si guanya a les 7 al Múrcia, al Palau. A partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Derrota del Joventut al primer partit de quarts ahir a la pista del Baskonia 85-71. El Girona presenta aquest migdia el seu pla per afrontar la nova temporada a la segona divisió de futbol. El Barça, mentrestant, presentarà el seu pla de salut mental. I el Catalunya femení de waterpolo guanya el seu primer títol, l'Eurocup, després d'imposar-se ahir a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.

I el temps, matí tranquil, amb canvis a partir d'aquest migdia. Entre la tarda i la nit plourà molts indrets. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord del país i en alerta el Pla Inuncat per aquestes precipitacions. La temperatura es mantindrà.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. La gent gran podrà gaudir a Castelldefels amb el programa Enginyeria Sènior. La Universitat Popular d'Estiu, que comença el pròxim 22 de juny, ofereix tres tallers adreçats a un públic de més de 55 anys. El cost de l'inscripció és de 10 euros. Castelldefels també inclou enguany el programa Aperitius de Ciència, activitats obertes al públic adult que poden interessar al col·lectiu sènior. La plaça de l'Església acull demà un acte festiu dirigit a infants, joves i famílies per donar a conèixer les actuacions del Pla Educatiu Entorn, que acomiada així el curs aquest divendres, com dèiem, amb una festa. De 6:00 a 8:00 del vespre, la festa inclou activitats organitzades pels centres educatius i per diverses àrees de l'Ajuntament. Eivissa Alegre dona el tret de sortida a les festes dels barris 2026. El barri celebra des de demà i fins al 7 de juny les seves festes populars amb un programa d'activitats variat a la pista de bàsquet situada entre la Rambla Blas Infante i el carrer Can Vinader, al costat de l'església de Nostra Senyora de Montserrat. És tot de moment. Més notícies ja incloses a l'informatiu. Que vagi bé, bon dia.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, open air running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: Doncs es continua desenvolupant a la plaça de l'Església cantonada amb el carrer Arcadi Balaguer la cloenda de l'Estim, un projecte que impulsa el Centre de Recursos Pedagògics de Castelldefels i l'Ajuntament de la nostra ciutat. A través d'aquesta activitat es pretén contribuir a l'assoliment dels objectius d'aprenentatge de tot l'alumnat visibilitzant un itinerari Estim, és a dir, de ciències, tecnologia i matemàtiques, de desenvolupament educatiu i vocacional mitjançant l'acompanyament i suport dels estudiants de secundària. Doncs la Patricia Bazaga i el Miguel Navarro es troben ara amb nens, amb infants, participants de la cloenda, com deien, d'aquest projecte. Què tal, Patricia? Endavant.
1: Doncs sí, estem aquí amb alumnes d'aquest institut que han fet projectes relacionats amb les STEAM, amb aquest acte de cloenda de l'Estimem. Tenim a la Verònica, l'Alexandra, l'Adriana i el Gabriel, que us saluden.
2: Hola, soc la Verònica.
3: Hola, soc l'Alexandra.
4: Hola, soc l'Adriana.
5: Hola, soc el Gabriel.
1: Doncs la primera pregunta que els hi faig a aquests alumnes és per saber una mica quin projecte han fet. Cadascú, m'han explicat que cadascú n'ha fet un de diferent. Verònica, quin projecte has fet tu?
2: Jo vaig anar a l'escola Josep Guinovart i vaig fer La ciutat deliciosa, que vam fer projectes d'aliments saludables i tot allò per als nens.
1: I tu, Alexandra, quin projecte has fet?
3: Jo vaig fer un projecte a l'escola Lluís Vives i era el projecte de Ciutat Amiga, en el que fèiem un projecte per intentar ajudar a les persones amb algun problema, tant invidents com avis.
1: I tenim també a l'Adriana, que ha fet un altre projecte. Quin projecte has fet?
4: Sí, bueno, jo he fet el mateix que l'Alexandra. Va ser el Jacint Verdaguer i bueno, va estar molt bé, va ser amb els nens i tot, i van fer un munt de coses, van aprendre, jo també.
1: Has comentat que estàveu amb més alumnes, de quin curs?
4: La meva classe era de tercera primària i després també tenia un company que venia amb mi, que era la mateixa que jo.
1: I per la teva part, Gabriel, quin és el teu projecte?
5: Jo vaig anar a l'escola Garigot i nosaltres vam fer la ciutat sostenible, que tracta de fer un prototip d'un cotxe i fer que funcioni.
1: I amb tots aquests projectes, Gabriel, què has après? Què ens podries explicar?
5: Jo he après que bueno, tenim molts problemes avui en dia i al final tenim moltes maneres de solventar-lo que no estem aplicant encara.
1: Molt bé, o sigui que hi ha coses que encara podem treballar per part nostra.
5: Sí, encara hi ha moltes coses que podem millorar per fer que el medi ambient sigui encara millor.
1: Adriana, i tu què has après?
4: Bueno, he après, a part de tots els projectes que vam fer, que vam aprendre el que ha dit ell, a millorar i tot, també he après a treballar amb els nens i ensenyar-los tot el que jo sé i això.
1: I per part de tu, Alexandra, què ens podries explicar? Què has après?
3: Doncs a tindre molta paciència, sobretot amb els nens, i també que amb la tecnologia que tenim avui dia es pot fer moltes coses que no estem utilitzant, com ha dit el meu company Gabriel, i que això, que nosaltres hem utilitzat el que hem pogut, el que estava en les nostres mans, per poder ajudar a qualsevol persona.
1: I tu, Verònica?
2: Jo he après a poder ajudar els nens, perquè és una cosa que m'agrada, d'ajudar la gent i tot allò, i també el que han dit tots ells, de que amb la tecnologia avui dia podem fer moltes coses i potser hi ha gent que no ho sap, que la tecnologia ens ajuda molt.
1: I tota aquesta experiència que teniu ara en comparació a quan vau començar el projecte, us ha fet canviar la manera de veure la tecnologia o de pensar com és?
2: Sí, a mi sí que m'ha canviat molt la perspectiva que jo tenia en ment, sí.
3: Doncs jo pensava que la tecnologia era una cosa com més d'enginyers i coses d'això, però en realitat vam veure que qualsevol persona que tingués una mica de coneixement o d'ajuda podia fer qualsevol cosa amb la tecnologia.
4: Sí, això, és que hem vist que amb la tecnologia pots ajudar moltíssim i també en algunes parts pot perjudicar, però bueno, que la tecnologia ara mateix, si la utilitzem bé, podria ser la nostra ajuda.
5: És com ha dit l'Alexandra.

0: a qui vulgui de tots. Què és el que més us ha agradat de fer aquest tipus de projecte?
1: Jo diria que el que més ens ha agradat ha sigut estar amb els nens, poder ajudar-los i en realitat fer els projectes amb ajuda dels nostres companys i inclús dels nens, ja que ens van ajudar a entendre com fer les coses amb molta més paciència de la que tenim nosaltres.
0: Molt bé, una molt bona reflexió. Gràcies, adeu. Retornem la connexió.
2: Moltes gràcies, Patricia Bazaga i Miguel Navarro, des de la cantonada del carrer Arcadi Balaguer, la plaça de l'Església, on s'està desenvolupant la cloenda del projecte STEAM. Es proposa a través d'aquesta activitat que alumnes de secundària ajudin a desvetllar l'interès de nens i nenes de primària pels aprenentatges científics i tecnològics a partir de tallers dinamitzats pels mateixos, com ens acaben d'explicar, la Patricia i el Miguel, a aquest grup d'estudiants.
3: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
4: Todos los viernes a las 10 de la noche.
5: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Ai, per cert, tens pensat d'apuntar-te a la rua de Carnaval?
2: Sí, però encara no ho he fet, és que vaig de bòlit.
1: Doncs afanya't, perquè em sembla que hi ha un nombre limitat de participants.
0: En català, quan ens referim a una quantitat indeterminada, la paraula que utilitzem és nombre. Per exemple, aquesta temporada ha augmentat el nombre d'oients de Ràdio Castelldefels, o bé, un gran nombre de persones ha visitat l'exposició. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
4: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Renault.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: Ràdio Castelldefels Online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 4 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Cloenda del projecte Estimem amb una jornada de reconeixement i mostra científica. La jornada ha tingut lloc aquest matí a la plaça de l'Església amb la participació d'alumnat de primària i secundària, docents i representants municipals. L'Ajuntament visita una estació de bombament a València per resoldre qüestions tècniques del projecte. La visita va permetre conèixer de prop el funcionament d'un equip similar i resoldre qüestions tècniques relacionades amb el manteniment i la gestió d'aquest tipus d'infraestructures. Les obres dels túnels del Garraf acabaran el 8 de juny i permetran recuperar progressivament el servei ferroviari. La consellera Paneque ha destacat que es tracta d'unes obres tan molestes com necessàries per poder disposar d'un sistema de rodalies eficient, fiable i excel·lent. Comencem l'informatiu.

0: Castelldefels ha celebrat aquest matí l'acte de cloenda del projecte Estimem Castelldefels, una iniciativa impulsada pel Centre de Recursos Pedagògics de Castelldefels i amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. La jornada ha tingut lloc a la plaça de l'Església amb la participació de l'alumnat de primària, secundària i docents i representants municipals. Escoltem a la Maria Josep Uro, la directora del Centre de Recursos Pedagògics.
1: Per nosaltres aquesta cloenda és un motiu de celebració d'una feina feta al llarg de tot el curs, tant per alumnes de primària com de secundària, que venen a mostrar el que han fet, els seus resultats, i a compartir-ho amb la resta de companys que han fet coses semblants en un altre centre i que no en són conscients. És un dia de celebració, bàsicament. Participen en el projecte 10 centres, 8 de primària i 2 de secundària. D'acord? I a la cloenda venen tots menys un que tenia un esdeveniment i no pot venir. Però en principi 9 centres vindran avui aquí.
0: L'objectiu és fomentar les vocacions científiques, tecnològiques, artístiques i matemàtiques entre l'alumnat de la ciutat. Escoltem el tècnic d'educació del Centre de Recursos Pedagògics, l'Antoni Alberic.
2: És un projecte que gira al voltant de les STEAM, la ciència, l'enginyeria, la tecnologia i les matemàtiques, que vincula l'alumnat de primària amb l'alumnat de secundària. L'alumnat de secundària durant tot el primer trimestre es forma amb els seus professors a l'institut per anar a les escoles de primària amb un aprenentatge servei, un servei comunitari, ajudar els alumnes de primària a tirar endavant els seus projectes. Són projectes que volen resoldre problemes que tenim a la ciutat de Castelldefels. Ciutat sostenible, al voltant de la contaminació, ciutat inclusiva, amb persones amb discapacitat, ciutat amiga, tercera edat i problemes de salut, ciutat deliciosa, perquè Castelldefels és una ciutat on la gastronomia és molt important. I tots aquests projectes que estan vinculats amb la ciutat, l'alumnat, a través de la ciència i la tecnologia, el que busca és resoldre algun problema. Com la ciència i la tecnologia poden millorar la vida de les persones.
0: La cloenda s'organitzarà en tres espais diferenciats, ens ho explica la Maria Josep Uro, la directora del CRP.
1: Hem dissenyat tres espais rotatius, és a dir, els alumnes de cada grup classe es divideixen en tres minigrups i van rotant. Hi ha un espai exposició on els alumnes mostren a la gent que vingui, a pares, famílies, docents, altres companys, tota la feina que han fet a través de fotografies, de vídeos, de pancartes, de mostra, tot el que han fet, i la seva responsabilitat en aquest espai és explicar a tothom que ve què han fet, per què ho han fet, quines dificultats han tingut, etc. a nivell tècnic. Després hi ha un altre espai on tots els gadgets, perquè l'objectiu de cada projecte és dissenyar un gadget tecnològic per solucionar aquell problema, sigui d'inclusivitat, sigui de sostenibilitat. Llavors tindrem un espai demo amb la col·laboració de l'OnLab de Castelldefels, on els alumnes demostraran com funcionen els seus gadgets. Per una banda hi ha cotxes que van amb energia solar i després altres que són gadgets, doncs, de, per exemple, doncs, bastons per gent que és invident, que tenen sensors, bueno, hi ha una gran varietat de coses. Doncs tenim un espai demo on els alumnes faran la demostració de com funcionen aquestes coses que han dissenyat.
0: I el tercer espai porta per nom l'espai experiència, tal i com assenyala la directora del centre.
1: I després tenim un tercer espai, que és l'espai experiència, on els alumnes expliquen què ha significat per ells haver fet aquest projecte, no a nivell de coneixements ni de competències adquirides, sinó a nivell de vivència, què ha canviat en ells després d'haver fet aquest projecte. I aquí és el moment en què es troba primària i secundària, doncs fem un reconeixement als alumnes secundària per la gran tasca que fan, perquè sense el seu suport, com ha dit el meu company abans, aquesta estructura d'aprenentatge-servei no seria viable el projecte, no? I en aquest espai experiència, doncs, li fem un petit reconeixement.
0: Durant el curs, els centres participants han disposat, amb el suport de l'Ajuntament, de kits de robòtica, sensòrica i programació per desenvolupar les seves propostes didàctiques. Tot plegat s'emmarca en el Pla Educatiu d'Entorn de Castelldefels, que impulsa iniciatives educatives com aquesta. I en total, el projecte ha comptat amb la participació de gairebé 800 alumnes de diferents escoles i instituts de Castelldefels. L'acte institucional ha començat avui a les 10 amb la presentació de la jornada i la benvinguda del regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, el Ramon Amador, i posteriorment l'alumnat ha explicat la seva experiència i ha rebut els diplomes de reconeixement. Les obres de la nova estació de bombament d'aigües pluvials de Castelldefels continua avançant. Es tracta d'una infraestructura clau per millorar la protecció de la zona urbana davant possibles inundacions i per reforçar la gestió ambiental de l'entorn i dels espais naturals del municipi. En aquest context, el passat dimarts, la cap de secció de Via Pública i Medi Ambient, la Montse Vinyes, va visitar una estació de bombament d'aigües pluvials a la Comunitat Valenciana. La visita va permetre conèixer de prop el funcionament d'un equipament similar i resoldre qüestions tècniques relacionades amb el manteniment i la gestió d'aquest tipus d'infraestructures. Segons ha explicat Vinyes, la trobada ha estat un pas més en el treball de preparació que està duent a terme l'àrea municipal de Via Pública i Medi Ambient. Escoltem les explicacions per part de la Montse Vinyes.
3: Aquest dimarts ens hem desplaçat a València, a la zona de l'Albufera, tècnics municipals i tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua, per veure una estació de bombament que hi ha allà, que té una funció molt semblant a la que està construint l'ACA al nostre municipi. Aquesta estació té la mateixa funció que és, en cas de nivell alt de l'aigua de mar, quan el sistema hidràulic no desaigua, necessita la pressió que es dona des de l'estació de bombament. La visita la fèiem per dos motius. Un era, donat que encara nosaltres no hem acabat l'obra i encara hi ha alguns aspectes dels quals hi ha més d'una opció, poder compartir l'experiència amb aquest municipi que ja fa temps que la té en marxa, per veure a vegades quin sistema genera menys problemes, és més òptim o té un manteniment més fàcil. L'altre punt, també relacionat amb el manteniment, era la freqüència de neteja de diferents coses, de supervisió i de tot el software també, que hi ha un programa que s'instal·la que permet gestionar tota aquesta estació de bombament i bàsicament ens va semblar molt útil tant a l'Agència Catalana de l'Aigua com a l'Ajuntament fer aquesta visita d'ahir al matí per aprendre de tècnics que ja tenen aquest sistema en marxa i, òbviament, ja poden aportar moltes coses. Ens ha estat molt útil i ara mateix, doncs, tant per acabar l'obra com per preparar tots els plecs de manteniment d'aquesta estació de bombament i de la resta d'estacions de bombament que tenim al municipi, doncs ens haurà estat molt útil.
0: Es tracta d'un projecte de gran envergadura fruit del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, que ha d'ajudar a millorar la resposta de la ciutat davant episodis de pluges intenses. El projecte té un cost total de gairebé 15 milions d'euros. L'ACA n'assumeix més del 80% del finançament, mentre que l'Ajuntament hi aporta uns 2,5 milions d'euros corresponents a l'IVA conjunt de l'obra. La cap de secció de Via Pública i Medi Ambient, la Montse Vinyes, ha fet una revisió de l'estat actual dels treballs que van començar a principis del mes de març. Escoltem a Montse Vinyes, que ens detalla quin és l'estat actual de les obres.
3: L'estat d'avançament de l'estació de bombament d'aigües pluvials que està executant l'ACA és l'estat de moment és correcte segons la planificació prevista. S'estan fent tasques de formigonat, s'estan col·locant ja alguna comporta, s'estan fent moviment de terres del canal d'entrada, que és la connexió amb el canal existent on entrarà l'aigua que serà bombejada. S'estan fent rebler dels murs que hi hem fet i el que sí que hi ha és que la setmana vinent ja hem avisat a tot l'àmbit educatiu i esportiu de la zona. La setmana vinent està previst treure unes palplanxes, no totes, perquè estem intentant endarrerir-ho al màxim perquè, com a mínim, l'equipament escolars que acaben al juny no siguin afectats i, per tant, ho deixàvem per aquest període, però sí que hi ha dos dies que s'hauran de retirar aquests palplanxes per continuar avançant amb l'obra i això serà la setmana vinent. Com dèiem, avisat a equipaments esportius i als equipaments educatius perquè té les molèsties que va tenir quan es van clavar, és a dir, hi ha certes vibracions i cert soroll. Doncs, però com dèiem, avancen amb la previsió estimada, de manera que esperem a final d'any que aquesta estació de bombament encara no hagi fet tota la fase de posada en marxa i de comprovació al servei, però sí que les obres estiguin acabades.
0: El termini d'execució previst és de 12 mesos, als quals s'hi afegiran 3 mesos més de proves de funcionament i posada en marxa de la nova instal·lació, una infraestructura que permetrà desplaçar majors volums d'aigua i minimitzar l'entrada d'aigües residuals a l'Olla del Rei, una zona humida catalogada d'interès ambiental. També contribuirà a millorar la qualitat de les aigües de l'interceptor i la gestió dels espais naturals del municipi gràcies a un millor control tant del volum d'aigua com de la seva qualitat. Les obres de millora de la infraestructura ferroviària entre el Garraf i Sitges finalitzaran el pròxim dilluns 8 de juny. Així ho ha anunciat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, la Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, el José Antonio Santaro, durant una visita als treballs executats per Adif als túnels del Garraf. La consellera Paneque ha destacat que es tracta d'unes obres tan molestes com necessàries per poder disposar d'un sistema de rodalies eficient, fiable i excel·lent. També ha valorat positivament que els treballs hagin pogut acabar abans del termini previst. Les actuacions han tingut una elevada complexitat tècnica i han consistit en el tractament, la reparació i la protecció de diversos elements de la infraestructura ferroviària en un túnel i dos viaductes situats al tram entre Sitges i Garraf. A més, també s'ha dut a terme millores en un pas inferior del nucli urbà de Sitges. I per la seva banda, el secretari d'Estat, el José Antonio Santaro, ha explicat que les obres, amb un pressupost superior als 3 milions d'euros, tenen com a objectiu reforçar la protecció i la resistència de les estructures davant els temporals i la corrosió marina. Els treballs iniciats el 15 de març han comptat des d'aleshores a la circulació per via única entre Garraf i Sitges per garantir la seguretat i la continuïtat del servei mentre s'executaven aquestes actuacions. Un cop acabades les obres, el trànsit ferroviari es podrà restablir de manera progressiva durant els pròxims dies i setmanes. Els serveis de la platja de Castelldefels estan a ple rendiment per gaudir de l'estiu. Des del dilluns dia 1 de juny, l'Ajuntament de Castelldefels ha posat en marxa els serveis

0: del litoral. Escoltem per la seva part a la coordinadora, l'Anna Zaguirre, en relació amb el compromís de l'Ajuntament i els serveis que es posen en marxa.
1: Per Castelldefels i per l'Ajuntament doncs, representa doncs, que un compromís no?, també amb la ciutadania i totes les persones que venen a visitar la nostra platja de poder doncs, gaudir d'unes platges segures, accessibles i amb la màxima qualitat possible. Per això doncs, es posa servei de salvament i socorrisme, que estarà disponible de l'1 de juny fins al 27 de setembre. Servei també de policia, amb diferents agents de la policia municipal per aquí, per les nostres platges, incrementant la seguretat. Moltes activitats també esportives, ambientals, lúdiques, servei també de biblioplatja que estarà en funcionament a partir del 27 de juny i doncs, tot això doncs, reporta pues, poder gaudir no, d'aquestes platges de Castelldefels i tenir una bona experiència.
0: A més d'això, la platja avança cap a un model cada cop més inclusiu i accessible amb noves millores que fan del litoral un espai més obert, adaptat i pensat per a tothom. Escoltem quines són les principals novetats en matèria d'accessibilitat.
1: Les principals novetats d'aquest any, d'aquesta temporada, és que hem fet una aposta de cara a l'accessibilitat i la inclusivitat a les nostres platges, no? Poder fer unes platges accessibles i inclusives per a tothom. Per això s'incorporaran uns codis Navilens en tots els panells informatius, que són uns codis similars als codis QR, però amb sistema auditiu també i amb diferents idiomes. També s'ha fet una formació en llengües de signes tant per personal de salvament, policia, com personal de l'oficina de turisme i s'està treballant també amb un itinerari accessible que és per accedir a l'accés 32 de la platja. Aquest itinerari comporta des de la parada de transport públic fins a l'accés de la platja i entorn gira pues, amb aquestes accions no, de cara a millorar l'accessibilitat en les nostres platges.
0: I un punt diferencial de la nostra platja és l'espai Dunar, situat a l'oficina de turisme de la platja, on hi ha un centre d'interpretació que permet conèixer millor l'ecosistema Dunar de Castelldefels a través d'una proposta immersiva, didàctica i sostenible. Escoltem per la seva part la coordinadora, l'Anna Zaguirre.
1: El punt diferencial de la nostra platja doncs, és poder conviure no, amb totes aquestes activitats i diferents serveis i sobretot també amb l'objectiu de preservar un espai natural de gran qualitat ecològica que es porten a terme també moltes accions i de sensibilització i ambiental i preservar tot l'ecosistema dunar.
0: Escoltem ara les paraules del regidor de platges, el Marc Soler, en relació a la importància d'aquest espai.
2: El espai Dunar es un espacio muy importante, mucha gente igual no le da la importancia que tiene, pero es un espacio muy importante porque yo hasta no llegar a ser concejal de playas no tenía la concienciación de lo que representan las dunas. Las dunas son muy importantes, hay muchas veces que los vecinos, en los que me incluyo, no lo valorábamos y cuando ahora estamos viendo episodios de muchos municipios del norte de Cataluña que se están quedando sin playas con todas estas tormentas que han habido este invierno, que se les ha comido con el tema de la regresión del mar, la duna para la regresión del mar y la duna es un elemento natural que ayuda a que no tengamos tanta regresión al mar. Claro, muchas veces la gente no entiende eso y piensa, ostras, ¿para qué tanto inversión no? y tanto esfuerzo para mantener las dunas? Para eso, para parar la regresión del mar con las tormentas y con el cambio climático, cada vez es más ocurrente.
0: I entre els serveis també està el de kitesurf. Escoltem el regidor de platges, el Marc Soler.
2: Nosotros el servicio de kitesurf lo implementamos en la legislatura del 2011 al 2015. Me acuerdo que yo fui concejal de deporte en aquella época. Es uno de los proyectos más estamos más orgullosos y más contentos. Como sabéis, somos la única playa del área metropolitana de Barcelona que tenemos que se puede hacer kitesurf en temporada de verano, de baño, y es un servicio que estamos súper contentos, que funciona muy bien, tiene muchos asiduos, viene mucha gente, es un perfil de gente que no viene a molestar, que viene a hacer deporte, que viene a pasarlo bien, que dinamiza nuestra playa. Yo siempre digo, cuando ves todas las cometas allí volando que están haciendo kite, es una foto preciosa.
0: I destacar també que tots aquests serveis s'han reactivat amb l'inici de la nova temporada alta de platges i en aquest context, el passat dimarts 2 de juny, el govern municipal va fer una visita al litoral per conèixer de primera mà

0: el funcionament d'aquests dispositius i equipaments. La comitiva va estar encapçalada per l'alcalde, el Manu Reyes, i va comptar amb la participació de diversos regidors i regidores del govern municipal. Durant la visita es van recórrer diferents punts del litoral, com el servei de salvament i socorrisme i els dispositius de vigilància i seguretat en presència de la policia local. L'Ajuntament de Castelldefels torna a organitzar un estiu més al programa A la nit, una altra moguda. El programa arriba a la seva 5ª edició amb una variada proposta d'activitats per a joves de les ciutats i que té l'objectiu principal d'oferir una alternativa d'oci segur, nocturn i lliure de violències. Escoltem a la cap d'unitat intermèdia de participació, convivència i nova ciutadania, l'Àngela Rubí.
1: Aquest any, gràcies a una nova subvenció de la Diputació de Barcelona, tenim més activitats que els darrers anys i podem, bueno, doncs, tenim 5 activitats els divendres i 3 els dissabtes. Podríem parlar d'un 50% més d'activitats que els darrers anys i estem molt contentes perquè al final podem replicar aquelles que han funcionat bé i hem d'afegir de noves que també demanava el jovent.
0: Una proposta basada en activitats que fomenten el respecte i les alternatives saludables com l'esport i la convivència. Escoltem a la cap de Participació, Convivència i Nova Ciutadania, l'Àngela Rubí.
1: En espais segurs, saludables, lliures de consum, de violències. Aquesta és la finalitat d'aquest programa, no? Poder tenir una alternativa que no passi pel consum d'alcohol o de tòxics i amb els serveis i dispositius necessaris per poder garantir espais segurs, no? I, per tant, contractem vigilants de seguretat privada, el servei de convivència a l'espai públic, en coordinació amb policia i tot el professorat, monitoratge, els talleristes tenen la formació en els protocols d'assetjament de violències en espais d'oci que tenim a nivell municipal.
0: Ja escoltem a la cap d'unitat intermitja de participació, l'Àngela Rubí, pel que fa a les activitats esportives que es fan al centre SEM Can Roca i al poliesportiu de Can Vinader.
1: Doncs hem mantingut les esportives, que són les que més èxit tenen de participació, i el Lasertag també. I aquest any tenim les mateixes tonificació, musculació i futbol, el SEM Can Roca els divendres. Tenim el Lasertag, aquest any hem canviat d'espai i l'hem ubicat a la Torre de Can Baix, al Parc de la Muntanyeta. Tenim l'escape room al castell. Aquesta activitat és la primera vegada que la farem. Vam fer un escape box en els jardins i aquest any anem a provar l'escape room dins del castell, no? Al final és un joc de misteri i de reptes i tenir un castell obert a la ciutadania doncs no podia ser d'una altra manera. I una altra novetat és la dinamització de l'espai caní a l'Avinguda Ciutat de Màlaga. Al final és un grup també, és un col·lectiu, els joves i les joves tenidors de gossos que fan ús d'espais públics de la ciutat en el seu moment d'oci nocturn amb els seus gossos i gosses i hem dit, doncs anem a provar, no? A veure si funciona. Llavors, els divendres també de 10:15 a 12:30 hi haurà de la mà de Trifolium una dinamització d'aquest espai on doncs, fan educació, ensinistrament i d'altres activitats adreçades a aquest públic de joves amb el seu gos.
0: Moltes d'aquestes activitats s'han definit a partir de preferències dels mateixos joves que participen activament en la seva elecció.
1: Els dissabtes mantenim el bàsquet, el vòlei, el bàsquet al pavelló de Can Vinader com cada any, el vòlei al pavelló de Can Roca. Posem de nou la Gamer Space, que algun any l'hem tingut i altres no, perquè ja saps que fem el programa amb participació dels joves. Aquest any l'han tornat a demanar i el tornem a oferir a l'Espai Jove a la Masia, dissabtes de 10:30 a 1:00. I hem recuperat també el cinema, que havíem provat algun any puntual en el centre cívic, però en aquesta ocasió farem 3 sessions a l'espai públic de la plaça de les Palmeres, perquè era la petició dels joves. Per tant, el 16 de maig tindrem la de l'Escape Room 1, el 20 de juny Expediente Warren, també la primera, i el 18 de juliol la de Jumanji, del 2019. Són pel·lícules que han decidit els joves en grups focals i les han prioritzat i ho han respectat així.
0: Una edició de la nit, una altra moguda que ja està en marxa, com dèiem, des del mes de maig i s'allargarà durant els mesos de juny i juliol. L'escoltem a la cap d'unitat intermèdia de participació, a l'Àngela Rubí, pel que fa a les inscripcions.
1: Cada dilluns s'obren les entrades a l'Entràpolis per aquell cap de setmana. Cada persona pot agafar una entrada de cada activitat. Un jove pot inscriure's, evidentment, si es solapen en el temps ho tindrà difícil per després participar. Nosaltres fem una mica el seguiment per veure de que realment agafen una entrada, de que tenen l'edat que demana el programa, que recordem que és de 16 a 29 anys i cada setmana potser hem de fer alguna devolució d'alguna entrada que no s'ajusten a aquests criteris, però són poquetes. Llavors, cada dilluns obrim per aquest cap de setmana i els joves poden apuntar-se a tantes activitats vulguin.
0: Segons traslladen des de l'Ajuntament, un cop finalitzi aquesta edició es farà una nova valoració conjunta amb els joves per decidir quines activitats es mantenen, es modifiquen o s'incorporen de cara a la pròxima edició.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui. Cloenda del projecte Estimem amb una jornada de reconeixement i mostra científica. L'Ajuntament visita una estació de bombament a València per resoldre qüestions tècniques del projecte de Castelldefels. Les obres dels túnels del Garraf acabaran el 8 de juny i permetran recuperar progressivament el servei ferroviari. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies, molt bona tarda i fins demà.

0: sumari revela que la trama va influir dins la Guàrdia Civil i es va arribar a investigar filtracions internes de casos a la premsa, però el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora.
1: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
0: La policia també estreny el cercle sobre Pedro Sánchez, insinuant que era el número 1 d'aquestes maniobres, però el jutge per ara no compra la tesi, no veu cap indici contra ell i limita la investigació al PSOE, a Santos Cerdán i Leire Díaz. El ministre Ángel Víctor Torres en desvincula del tot al govern espanyol.
2: Ha habido personas que han podido utilizar de manera absolutamente fraudulenta nuestro nombre, el nombre de nuestra organización política, y por tanto, que contra ellos la ley sea absolutamente dura, ¿no?
0: És un cas amb moltes ramificacions. Avui la Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid per ordre del jutge Santiago Pedraz. S'investiga possibles irregularitats en el rescat públic d'aquesta empresa basca i si Cerdán, Leire Díaz i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes.
3: A tot això, una de les causes que precisament hauria intentat frenar aquesta trama i no ho va aconseguir és la del judici del germà de Pedro Sánchez per suposadament haver obtingut una plaça, ha dit, a la Diputació de Badajoz. Bé, doncs avui aquest cas ha arribat al dia clau amb la declaració dels investigats. David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez, ha negat cap irregularitat en una declaració express, on no ha entrat en detalls sobre com va obtenir la plaça. Seguint el judici a Badajoz hi tenim la Tània Tàpia. Tània, bon dia.
4: Què tal, bon dia? Sí, 11 minuts escassos, responent només al seu lletrat, que no li ha fet cap pregunta sobre com va entrar a la Diputació el 2017. Entén la seva defensa que això ha quedat fora perquè el tribunal va retirar per prescrit el delicte d'acceptació de nomenament il·legal. Per això s'ha centrat en els altres dos aspectes que es jutgen. Un, si Sánchez va incidir en el canvi de nom i funcions que va tenir la seva plaça 5 anys més tard. Ell ho ha negat.
5: Jo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
4: Les acusacions diuen que el canvi era perquè pogués fer activitats privades i teletreballar, però Sánchez ho desmenteix. Ell tenia un despatx, diu, exercia la seva feina i va seguir cobrant el mateix. L'altre aspecte és si va endollar un amic seu, Luis Carrero, a l'àrea de cultura. Diu Sánchez que no va moure un dit, només va comentar que la plaça es crearia. Carrero va ser l'únic aspirant. Més política i extensa ha estat la declaració de Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació i exlíder dels socialistes extremenys, que ha desqualificat així els informes de l'UCO.
6: Con todo mi respeto, asistí a la lectura de una novela de ficción.
4: I que ha negat que es tractés d'un favor polític a Pedro Sánchez, amb qui diu no tenia relació pràcticament. Ha afirmat que es va crear aquesta plaça quan Sánchez no era ni secretari general del PSOE i a les primàries ell va donar suport a la seva rival, Susana Díaz.
6: No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos.
4: La resta d'acusats, tots, han defensat la netedat del procés. Les 7 acusacions populars demanen 3 anys de presó per a Sánchez i Gallardo, la Fiscalia, l'absolució.
3: Bé, i enmig de tots aquests casos judicials que afecten el PSOE, demà mateix el Butlletí Oficial de l'Estat publicarà l'ordre per començar a elaborar els pressupostos per l'any que ve, el 2027. Ho ha anunciat al Congrés el ministre Arcadi Espanya, que s'ha estrenat a la Comissió d'Hisenda, on els socis li han advertit que es pot quedar sol, Pilar García.
7: Arcadi Espanya ha assegurat que no volen perdre ni un minut per començar a elaborar els comptes de l'any que ve amb partides socials i amb l'eix de l'habitatge, i ha estès la mà a la negociació.
8: Van a ser unos presupuestos profundamente sociales. El segundo pilar fundamental va a ser la vivienda, que será una prioridad absoluta. Unas cuentas que nazcan desde el diálogo, el acuerdo y la responsabilidad compartida con el conjunto de fuerzas parlamentàries.
7: Un oferiment que no ha recollit Pilar Ballugera d'Esquerra ni Idoia Sagastizábal del PNB.
9: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
10: La pregunta és con qué mayorías y con qué credibilidad.
7: El PP veu en l'anunci de pressupostos una operació publicitària perquè el 2027 serà any electoral.
3: D'aquí a 7 minuts seran 2:45. Una pausa i de seguida les novetats de la visita del Papa la setmana que ve a Catalunya.
11: Catalunya migdia. Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar. Gaudeix d'aquesta ofertassa a Caprabo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Caprabo.
12: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments.

0: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
3: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
2: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
3: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
2: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
3: Consulta els models i marques que hi participen.
4: Catalunya migdia.
5: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, assegura que el papa dirà algunes paraules en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El cardenal considera exagerada la polèmica sobre la llengua i nega haver fet cap gestió arran de les crítiques, Toni Fortesa.
6: Omella lamenta que hi hagi gent a qui li agrada polemitzar i assegura que Lleó XIV, en la mesura del possible, parlarà català en tots els actes de la Sagrada Família, també en el moment de la benedicció.
7: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat... I està bé, tot en català, sap que el té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
6: De la qüestió lingüística també n'ha parlat David Abadías, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona. Abadías coincideix amb Omella i considera que la polèmica és desmesurada. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que el primer acte de Lleó XIV a la catedral es farà pràcticament tot en català.
8: La catedral farà, aquest és un element molt, diguem-ne, intern de la diòcesi, amb molts elements de personal de la cúria, de seminaristes, de molts elements diocesans, doncs allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les tres hores intermitjades que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
6: A més, ha remarcat que la cultura catalana tindrà un paper destacat en l'acte previst a l'Estadi Olímpic. D'altra banda, David Abadías s'ha mostrat sorprès per la campanya Jo no t'espero, crítica amb el tracte que rebrà el pontífex i amb el cost de la visita. Abadías ha assegurat que la presència del Tour de França a Catalunya aquest estiu comportarà una despesa pública molt superior.
5: En la informació internacional, el Congrés dels Estats Units desafia Donald Trump i aprova una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit de la Cambra de Representants a l'esforç bèl·lic del president nord-americà, després de 4 intents infructuosos liderats per l'oposició demòcrata. I si bé la mesura és en gran part simbòlica, perquè Trump la pot acabar vetant, demostra la impaciència al mateix partit del president per acabar un conflicte pel qual no es veu una sortida airosa. Trump ho ha qualificat com un vot insignificat i antipatriòtic. Washington, Oriol Serra.
9: Bon dia. La guerra de l'Iran està deixant cada vegada més travada la màquina de Trump, i per si això fos poc, ara quatre veus discordants del seu propi partit li han posat pals a les rodes donant suport a una resolució que ha de servir per a posar límit als anomenats poders de guerra del president dels Estats Units. Entre els quatre representants discurs del Partit Republicà hi figura el congressista per Michigan, Tom Barrett, el qual argumentava així el sentit del seu vot.
10: Comparteixo l'interès en assegurar que l'Iran no desenvolupa l'arma nuclear, però ho hem de fer a través de l'autorització de l'ús de la força que emana exclusivament del Congrés. Només el Congrés pot declarar la guerra, i això és una cosa que certament hem de protegir.
9: Al costat de Barrett hi ha tres diputats republicans més que han decidit enfrontar-se a Donald Trump i dir prou a la despesa militar sense l'aprovació del Congrés. L'argument més compartit val a dir que és l'econòmic. Dos mesos després de l'inici de la guerra, els preus de la benzina i del gasoil continuen disparats. De fet, el preu del litre costa més del doble del que costava arreu del país. A estats especialment rurals com Kentucky, on un altre republicà s'ha rebel·lat contra Trump, ho estan patint encara més. La resolució encara ha de ser ratificada pel Senat nord-americà, on es preveu un vot molt dividit. Tot i així, la Casa Blanca podria acabar esquivant-la, si bé la llei diu que transcorregut 60 dies d'un conflicte bèl·lic es requereix l'aprovació del Congrés per a mantenir l'exèrcit mobilitzat. El secretari de Guerra nord-americà argumenta que el comptador es va posar posar a zero amb l'alto al foc de fa un mes.
5: I mentrestant, Israel avisa que continuarà amb les operacions al sud del Líban, tot i l'anunci d'alto al foc. Els dos països han acordat, amb la mediació dels Estats Units, una treva que estarà condicionada al fet que s'aturin els atacs de la milícia de Hezbollah, que ja ha rebutjat les negociacions. El ministre de Defensa israelià considera que l'acord els dona llibertat per actuar, Jordi Baró.
10: Nova treva en preparació entre Israel i el Líban. El president libanès creu que pot entrar en vigor en les pròximes 24 hores, però ja dona senyals de fragilitat. L'alto al foc surt d'una reunió d'ambaixadors ahir a la nit a Washington. Dependrà que Hezbollah deixi de disparar Israel, però la milícia libanesa ha desacreditat l'acord i el govern israelià assegura que no retirarà les tropes del sud del Líban i que si Hezbollah ataca, bombardejarà en Beirut. Yehiel Leiter és ambaixador israelià als Estats Units.
4: Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto al foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
10: Un cas blau serbi ha mort al sud del Líban avui i dos més de nacionalitat espanyola han resultat ferits lleus arran d'un atac contra la missió de les Nacions Unides que no precisa l'origen del projectil. Al marge del Líban, Israel ha seguit en les últimes hores atacant Gaza. Aquesta nit hi ha fet almenys 11 morts, 5 dels quals membres de la mateixa família i desenes de ferits.
5: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. La Xina i els Estats Units han xocat amb motiu del 37è aniversari de la matança de Tiananmen, una de les mostres de repressió més recordades a la història recent de la Xina. Pequín ha restringit aquest any les llibertats de les famílies dels joves morts en aquell episodi, a qui ha prohibit anar al cementiri a recordar-los. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
11: Bon dia. Al voltant del cementiri de Wan'an, molt lluny del centre de la capital xinesa, hi he pogut comprovar la presència policial reforçada, una patrulla a cada encreuament i agents interceptant les poques bicicletes que s'aventuren en aquesta zona plena de parcs al peu dels turons fragrants. És un dels punts sensibles a Pequín perquè és on les famílies tradicionalment han pogut recordar les víctimes els 4 de juny. Estan unides en el grup conegut com les Mares de Tiananmen i han denunciat haver rebut una avís de la policia en què se'ls prohibia aquest cop visitar el cementiri de Wan'an. Segons fonts de la dissidència fora de la Xina, un graó més en la repressió inhumana d'aquest col·lectiu que només demostra feblesa i inseguretat en el lideratge xinès en un moment de dificultats econòmiques. Un any més, 37 aniversari, les Mares de Tiananmen han emès dies enrere un comunicat a través d'una ONG pro-drets humans fora de la Xina en què reiteren les seves demandes. La veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia. La portaveu de la diplomàcia xinesa, Mao Ning, ja ha respost a Marco Rubio, que hores abans deia que la censura xinesa no pot esborrar la matança. La sentim.
12: Els comentaris erronis dels Estats Units distorsionen els fets històrics, desprestigien el sistema polític i la via de desenvolupament de la Xina i interfereixen en els afers interns del país.
11: A Hong Kong, on fins la revolta prodemocràtica del 2019, durament reprimida, encara es podia commemorar Tiananmen, sota la fórmula un país, dos sistemes, ara una autonomia sense contingut real, la policia ha practicat escorcolls per evitar tota manifestació, fins i tot individual, de record de les víctimes.
5: I tornem a Catalunya, més concretament a la ciutat de Barcelona, on s'eliminarà l'anomenat bici-sharing l'any 2027. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que no renovarà les llicències a les plataformes de bicicletes compartides perquè el mal ús que se'n fa genera molts problemes. Se n'escura.
13: Bon dia. A Barcelona hi ha 3.500 bicicletes d'aquest tipus i des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions per mal ús de l'espai públic. Per exemple, s'haurien d'aparcar els punts d'ancoratge en forma d'U invertida i el més habitual és trobar-les a qualsevol altre lloc.
14: Això és el que intentaven dir-los a les companyies i és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula per on no de circular.
13: Les botigues tradicionals de lloguer de bicicletes seran l'opció que tindran els turistes a partir de l'any que ve. Fons municipals ja han dit que l'Ajuntament no es planteja fer abonaments per 2 o 3 dies per a un ús turístic del bicing, ja que asseguren és un servei per a residents. Per altra banda, Collboni ha dit que vol reduir l'arribada de creuers a la ciutat. Com que l'Ajuntament no té competències legals per fer-ho, però sí fiscals, l'alcalde vol apujar la taxa que paguen els creueristes per nit.
5: Passant 3 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
15: Catalunya migdia.
16: El balcó gastronòmic és un lloc
15: Que bo.
16: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
15: Parella, què us posem per aquí?
16: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
17: Tot costa.
18: La temporada del 10.
19: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
20: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
21: 10 temporades ja.
22: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
23: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
22: Per molts anys i que en feu molts més.
23: Catalunya migdia.
5: Passen 4 minuts de 2 quarts. Avui és dijous de Corpus. Per tant, dia gros a Berga. De fet, la ciutat ja fa hores que fa olor de pólvora. Tot i l'amenaça de pluja, la plaça de Sant Pere s'ha omplert de gom a gom amb la patum de lluïment. Berga, Nàtia Dell.
12: Avui tothom pendent del cel, però l'Ajuntament ja ha dit que no preveu suspendre res. Ivan Sánchez, regidor de Patum.
24: És a dir, el Patum s'adapta a tot, però som consells del patrimoni, i si hem d'enredar i enredarim, i si hem d'escurçar un cop hem trobat que algun passacarés de dissabte hem escurçat alguns salts perquè hem hagut d'enredarir molt, doncs ens adaptarem.
12: Hem parlat amb una parella que viu a l'Argentina que s'estrena amb la Patum, ella és catalana.
25: És la primera vegada que veig algo así, así que nada, sorprendido por todo.
26: Em fa molta il·lusió perquè és el poble de la meva amiga Marina.
12: Avui dono sentiments a flor de pell com la Laura, 3 generacions de la família implicades amb la guita grossa.
27: D'alegria, d'emoció, aquelles pessigolles quan comences a saber que s'acosta Corpus, com molt nostre, no?
12: L'Albert és geganter des de fa 14 anys, és sord de naixement. Se sap els passos de memòria i els companys també l'ajuden.
28: Tata, va bé.
29: Com que no hi sent, ell es guia molt amb el que veu per la reixeta de sota les fallides del gegant. Llavors el que fem els de la colla és anar-li marcant el tempo.
12: Per cert, que amb la guita xica avui s'ha vist algun símbol groc de suport a l'educació pública a plaça.
5: I ara anem a França. Ha mort als 56 anys la dibuixant i cineasta franco-iraniana Marjane Satrapi, coneguda sobretot per la novel·la gràfica i després pel·lícula Persepolis. Satrapi s'havia retirat fa mesos de l'esfera pública arran de la defunció del seu marit. París, Isabel Galí.
30: Marjane Satrapi, mort de tristesa un any després de la mort de Matías Ripa, el seu marit i amor de la seva vida, diu el comunicat dels amics de l'artista iraniana sense anar més enllà. Estan molt afectats, ens diuen, des de l'entorn de Vincent Perono, codirector de la versió cinematogràfica de Persepolis, que va guanyar el premi del jurat al Festival de Canes del 2007. En Perono, també dibuixant, Satrapi va rodar després Pollastre amb prunes, adaptació d'un altre còmic de l'artista iraniana i ambientat també a Teheran. El cinema i la pintura han estat aquesta última etapa els seus mitjans d'expressió artístics preferits, però és sobretot la seva militància en favor dels drets de les dones i en contra de la dictadura al seu país el que l'ha mantingut activa aquests darrers anys. L'advocada Shirin Ardakani ens ha explicat que ajudava amb beques els joves que fugien de la repressió dels ayatolars.
31: Una part dels beneficis s'han destinat directament als refugiats. Dones periodistes que van haver de fugir de la repressió després del moviment Dona, Vida, Llibertat, i que amb aquesta beca han pogut reconstruir la seva vida.
30: L'execució del seu oncle a mans del règim quan era petita la va marcar per sempre. I per Ardakani, veure la desesperança de l'actual situació a l'Iran l'ha acabat d'enfonsar. No ho ha pogut suportar.
5: Tornem a Catalunya per parlar d'un llibre. Milena Busquets torna avui a les llibreries amb Dones elegants, un recull de textos on transforma la vida quotidiana en reflexions íntimes sobre l'amistat, els fills, l'estil o la literatura, Montse Camps.
12: Sí, Busquets fa una mirada lúcida i a vegades irònica sobre el que l'envolta en uns textos que són profundament honestos.
32: Hi ha la menys impostura que jo sé fer en aquell moment, que no m'importi molt que la gent no això, pues, que sàpiga que, pues, que vaig al psiquiatre, que les relacions sentimentals no són fàcils. No intento passar-me per una altra escriptora que no sóc.
12: L'autora del gran èxit, també això passarà, assegura d'altra banda, que no vol viure sota la pressió de les crítiques.
32: Això sí que és presentar-se en un judici popular general. Si no agrada o no agrada, podria agafar crítica i esforçar-me. No, no sóc una pija, sí, sóc molt catalana i m'hi sento, tal. És igual, seguiran pensant. I no, perdre el temps, no el podem perdre.
12: Dones elegants el publica en català, l'editorial Univers, i en castellà ho fa Lumen, el segell que va fundar la seva mare, Elis Esther Tusquets.
5: I ara encara més coses.
0: People think history is dead.
5: La ciutat de Girona es prepara per una gran producció internacional. Des d'avui fins dilluns és l'escenari del rodatge de la sèrie que Amazon Prime Video està fent de Tomb Raider, protagonitzada per l'exploradora Lara Croft. Girona, Núria Peraire.
1: Hola, bon dia. Es poden veure camions pel centre de la ciutat i una gran grua al carrer Santa Clara que serveix per pujar tot l'equip de rodatge al terrat d'un dels edificis i la plaça del Vi decorada amb banderoles que recorden a festes medievals. També es gravarà als entorns de la catedral i hi haurà un cercavila de gegants i coets amb la participació de les colles dels Diables de l'Unyà i la Falera gironina. Alguns gironins esperen poder veure l'actriu protagonista, Sophie Turner.
2: Si passo per aquí algun dia, doncs aprofitaré i miro a veure si la veig.
3: Està bé que es facin coses, mentre no siguin excessivament sovint.
1: Segons l'Associació de Comerciants del Centre, algunes botigues hauran de tancar i se les indemnitzarà.
5: I una cosa més abans dels esports. Perquè avui arrenca la 14a edició del FIMAC, que converteix Torroella de Montgrí en l'aparador de la millor màgia internacional amb una programació transversal per tot tipus de públic. Girona, Maria Rovira.
6: El FIMAC s'obre aquest vespre amb un sopar espectacle innovador amb Dani d'Ortiz, un dels millors cartomags del món. El director del FIMAC, Àlex Brull, ens destacava algunes de les propostes.
7: Mago d'Ava i Cielo, un duet argentí que és meravellós. Fa un tipus de mentalisme familiar. Luis Sotero, un gran del gènere de la cartomàgia, també de la màgia de prop.
6: Un dels moments àlgids serà la gran gala internacional a l'Auditori Teatre Espai Ter amb artistes de prestigi internacional, com el britànic Taylor Morgan, el duo Jay and Joss, especialistes en il·lusions de l'impacte visual, o l'argentí Seba, que desafiarà els mites de la manipulació.
23: Catalunya migdia.
5: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
5: Les eleccions al Madrid sorprenen amb un nou capítol diari.
8: Sí, i cada vegada més sorprenent, més esperpèntic. Ahir a la nit van entrar a l'escena electoral Mourinho i Erling Haaland.

0: I de seguida repassarem com estan aquestes eleccions del Real Madrid. Ho farem amb Marcos García, però abans parlarem del Girona, perquè el Girona va baixar a segona divisió fa gairebé dues setmanes. En aquest temps ha marxat Mitchell, el tècnic, però no havíem sentit ningú del club donant cap explicació. Avui ho han fet en una roda de premsa on hi era tota la plana major del club. Què han dit, Eduard Solà?
1: Doncs, què tal, Laia? Els màxims responsables del club hi eren, també els del Consell d'Administració i també de la direcció esportiva. Tots plegats han demanat disculpes per aquest descens. Reconeixen que han fallat, que baixar a segona divisió ha estat un cop dur per tothom, però que cal mirar al futur i pensar a tornar com més aviat a primera divisió, que el projecte de la propietat és llarg termini, i tot i que pot afectar algunes coses, el club ara és més fort que no pas fa algunes temporades. Sentim, per exemple, Pere Guardiola, que és el president del Consell d'Administració.
2: Fa més de 10 anys, 11 anys, que ens vam fer càrrec del Girona i podem tots coincidir que avui tenim un club més fort. Evidentment hem baixat, és un cop duríssim. Nosaltres, com a compromís, és tornar a primera. I si podem tornar en un any, millor que en dos. Sabem lo difícil que és, sabem el que costa, però ho hem demostrat que ho podem fer-ho, i si tots estem junts, la realitat és que estarem més a prop de poder aconseguir l'objectiu, que és tornar a primera el més aviat que puguem.
1: Reconeixen que l'impacte econòmic d'aquest descens serà important, passaran de 75 milions d'ingressos a la meitat, i que potser s'encallarà el projecte del nou estadi, que cada cop és més difícil que pugui ser a Montilivi, on ja hi han invertit 9 milions d'euros per diverses coses de millora, però que estan estudiant diverses alternatives. Que aviat es podrà desencallar la segona fase de la ciutat esportiva i que aquesta és la prioritat. Pel que fa referència al tema esportiu, el director esportiu Quique Cárcel diu que ja ha arrencat la planificació de la temporada que ve, després que es quedés sense forces les hores posteriors al descens, que agraeix el suport i la confiança dels propietaris i que en cas de permanència potser s'hauria quedat Mitchell. Però que amb el descens el sentit comú deia que havia de sortir i que continua el càsting de qui ha de ser el nou entrenador.
3: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
1: Segons Quique Cárcel, que recordem té contracte fins al 2027, miraran de mantenir un nombre important de jugadors, que n'hi ha molts que tenen contracte, però ja avisa que n'hauran de vendre alguns. Però que fins que no fitxin el nou entrenador, que espera que pugui ser a principis de la setmana que ve, no vol parlar de noms.
0: Doncs ara que parlem de noms o de no parlar de noms de la banqueta, un dels que sí que havia sonat per la banqueta del Girona era el de Carles Martínez. Doncs bé, s'ha confirmat aquest matí que serà el nou entrenador del Bayer Leverkusen. Les eleccions de diumenge, la presència del Real Madrid han entrat en una mena de circ que sembla no tenir aturador, un festival d'anuncis i també de desmentiments. Erling Haaland, José Mourinho són els grans protagonistes de les últimes hores en aquest enfrontament que hi ha entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme, Marcos García.
4: Enrique Riquelme ha mogut fitxa. Haaland i Rodri seran jugadors del Madrid si ell és president. Ho va dir ahir en declaracions a l'Hormiguero. Ahir a la nit encara, l'entorn de Haaland negava cap acord amb Riquelme. Ja aquest matí, el Manchester City també nega qualsevol possibilitat de sortida de Haaland. El club Citizen qualifica de mentides aquestes informacions de Riquelme i argumenta que no hi ha cap clàusula de sortida de Haaland. A més, el City estudia emprendre accions legals contra Riquelme. Malgrat tot això, Riquelme hi torna. Acaba d'insistir en declaracions de Televisió Espanyola sobre això.
5: Que tengo todo el respeto al City y le pido que no se haya podido malinterpretar. Haaland, y habrá que hablar con el City, igual que con Rodri, en este caso igual. Son situaciones diferentes. Rodri le queda un año de contrato, Haaland mucho más, porque tiene una cláusula, y claramente yo voy a hacer todo lo posible y puedo decir con rotundidad y claridad que si soy presidente del Real Madrid, Haaland jugará en el Real Madrid.
4: De fet, Riquelme insisteix que si és president i no compleix amb Rodri o Haaland, pagarà de la seva butxaca la quota de socis a tots els socis del Madrid. Però per anuncis el de Florentino Pérez, que va publicar ahir aquest vídeo amb Mourinho vestit a la samarreta del Madrid. El portuguès respon això a la proposta blanca.
6: Sí. Na, na, na, na,
4: na, na, na, na. Així que és Mourinho dient que sí, però us podem dir que Mourinho no s'ha posat la samarreta del Madrid en cap cas. Aquesta és una imatge que ha creat l'equip de campanya de Florentino Pérez, això sí. El portuguès Mourinho sí que ha donat el vistiplau a aquest vídeo, per tant està d'acord a incorporar-se al Madrid si Florentino segueix. A tot això, Florentino avança que a banda de Konaté, abans de diumenge anunciarà un altre jugador, presumiblement un defensa. Per cert, a Madrid avui, Enrique Riquelme ha publicat una nova lona: el Madrid se vende. I tu, què vas a fer?
0: Bé, doncs tindrem teca de les eleccions al Real Madrid fins diumenge, que és quan es fan aquestes eleccions i se sabrà doncs qui guanya i qui és el nou president del Real Madrid, Florentino Pérez o Enrique Riquelme. Avui la selecció espanyola juga el primer partit amistós a preparació per al Mundial que comença la setmana que ve. Serà un partit on descansaran alguns blaugranes i veurem el debut també d'un català, Roger Bosà.
7: Sí, a la llista no hi és Lamine Yamal, evidentment, que s'està recuperant de la seva lesió i que encara no ha fet cap entrenament amb el grup. Tampoc hi és Pedri, a qui De La Fuente dona descans per jugar avui aquest amistós contra l'Iraq. Sí que hi són la resta de jugadors del Barça i també Marc Bernal, que podria debutar avui amb la selecció espanyola absoluta. És un dels jugadors que aquests dies forma part d'aquest grup de reforç de jugadors que no anirà al Mundial. Ahir De La Fuente ja va dir, i el vam sentir, que està molt content amb el migcampista de Berga, que té un gran futur. Doncs avui està previst que jugui. Veurem si de titular o no, i per tant, com dèiem, seria el seu debut amb l'absoluta. De moment ha entrat a la llista amb el dorsal número 18. El partit a les 9 del vespre a Riazor, que per cert sembla que ha recuperat el bon estat de la gespa, i això és important de cara a possibles lesions. Dels catalans, igual que Pedri, també descansa Sanraia, Cucurella i Víctor Muñoz, i demà ja tots cap als Estats Units. La selecció espanyola ja marxarà demà per disputar el Mundial des de Santiago fins a Chattanooga per preparar ja el primer partit de la fase de grups el dia 15 contra la selecció de Cap Verd.
0: El nou director general esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha atès aquest migdia a Catalunya Ràdio. L'entrevista sencera la podreu sentir dissabte a la tarda, el Tot Gira, però ara, Sergi Andreu, sí que podem sentir un avançament.
8: Sí, Monchi ha parlat una mica de tot, s'ha mostrat d'entrada molt satisfet de com estan evolucionant les coses en aquestes primeres setmanes. Preveu un mercat força intens, agressiu, ha dit fins i tot, amb bastants moviments, però compte, que ningú es pensi que hi haurà una gran inversió de diners aquest estiu en fitxatges. Diu Monchi que cal generar ingressos propis amb possibles vendes i no descarta l'ampliació de capital aquest estiu.
9: A ver, no es el verano donde vayamos a tirar el dinero. No, no vamos a hacerlo. Yo creo que vamos a dar un paso con respecto a los años anteriores. También es verdad que tenemos que generar también ingresos, plusvalía, que te permitan también ese margen. Porque todo no es, oye, Alan, dame, porque primero hay una serie de normas en la Liga Española que tampoco permiten el libre albedrío. Pues vamos también a generar nosotros ahorro, con ventas, con plusvalía, vamos a generar también esos márgenes para que la capacidad de inversión genere sea mayor.
8: ¿Ampliación de capital también?
9: Creo que algo había planificado, me imagino que por ahí irá uno de los puntos de donde se puede mejorar esa capacidad de inversión.
8: Per cert que el club, l'Espanyol, ha anunciat avui un altre amistós de pretemporada. De fet, serà el primer amistós que jugarà l'equip contra la Unió Esportiva Olot dissabte 18 de juliol a les 7 de la tarda a l'estadi municipal d'Olot. Recordem que de moment ja n'hi ha un altre també de previst contra el Burnley, Anglaterra, el dia 29 de juliol.
0: Pràcticament 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem ara una pausa i després...
10: La veritat és que estic molt orgullós de tot l'equip, de tot l'estaf, de totes les persones del club.
0: Parlarem de les campiones de l'Eurocup de waterpolo.
11: Catalunya migdia.
12: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
13: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifas subjectas a disponibilidad. Cambios ilimitados inclusos. Condiciones a volotea.com.
14: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
15: Tuya, tuya.
14: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
15: Sí, tu prima.
16: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
17: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
18: Amics.
17: Rialles.
18: Llocs.
17: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
19: Arriba l'estiu i ja no tens excuses per canviar de cotxe. Els dies 4, 5 i 6 de juny vine al Quadis Autocentre de Sant Boi a la Fira del Vehicle d'Ocasió i trobaràs les millors ofertes al nostre outlet de quilòmetre zero i ocasió. T'ho posem molt fàcil, finançament a mida i acceptem el teu cotxe a canvi. 4, 5 i 6 de juny a Quadis Autocentre, al carrer Riera Roja de Sant Boi.
20: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
21: Les joguines?
20: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
21: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
20: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
21: A la botiga web i app.
22: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
23: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
23: Som 3CAT.
0: Doncs abans de parlar de les campionats de waterpolo, parlarem de bàsquet, perquè el Barça pot certificar avui la classificació per als play-offs de semifinals de la Lliga ACB si suma una victòria més davant Luka Murcia. Per on passen, Ernest Macià, aquestes opcions?
24: Doncs, home, per estar atents, el partit serà al Palau i, per tant, jugar a casa. I si l'equip està centrat, el Barça, ja ho vam veure, el primer partit és bastant superior al Múrcia, no perquè el Múrcia no sigui un bon equip, sinó perquè el Barça encara reté molt de talent. El Múrcia té un dubte, el de l'Aleko Bajo o Arsène Ros. El Múrcia, això sí, compta perquè fa 2 anys es va plantar a una final de la Lliga CB perdent els 2 partits de casa i guanyant els 3 de fora. Això vol dir que avui el Barça no es pot relaxar. El base Tomás Satoranski ho té clar.
25: Muy contento de cómo jugamos, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien.
0: Doncs el Barça que juga avui, ahir va jugar la sisa joventut, que no va començar gaire bé aquesta lluita pel títol.
24: No, la veritat és que la tercera falta de Ricky Rubio al segon quart va condicionar la penya al tram final de partit. Sense Ricky Rubio, en tants minuts, la penya va resistir per l'últim quart, el físic també. El mateix criteri que el Barça-Múrcia, el Baskonia-Joventut, el físic dels equips d'Eurolliga s'acaba imposant. Dani Miret.
26: Hemos estado en un partido muy competitivo 30 minutos y en el último cuarto las piernas, la cabeza... No nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos y esto nos ha provocado en ataque llegar por debajo de mínimos.
24: Yeah. Deixa'm dir, Laia, sí. Deixa'm dir una cosa, que si el Madrid avui perd, o sigui, això, match ball, fora. Queda eliminat. No sé si passarà jugant a Tenerife.
0: Però és una possibilitat. Hem parlat de les opcions i possibilitats que té el Barça. Doncs també aquesta és també les opcions que té el Real Madrid en aquesta lluita pel títol, a perdre el primer partit. Veurem què passa avui. El Bàsquet Girona i el Baxi Manresa també tenen novetats.
24: Exacte. El Girona continuarà Moncho Fernández. Hi havia doncs dubtes de si hi hauria ball de banquetes d'entrenadors, sobretot espanyols, aquesta pretemporada. Doncs bé, San Emeterio tranquil·litza l'afició. Moncho Fernández seguirà molts anys a Girona. I el Baxi Manresa, doncs, que canvia de patrocinador. Atenció, perquè a partir de l'1 de juliol ja no li diràs Baxi Manresa. Li diràs Kids and Us Manresa, que és una acadèmia d'anglès, doncs, que és a molts països i que sí, incrementa el que ja portava Baxi, que no obstant es queda al club. I el Lleida també té nou patrocinador, i l'Erna Lleida, una empresa també que fa doncs formació continuada, formació professional, i que es vincula amb un Lleida com Batemont, la seva estrella, que segueix fins l'any 2028.
0: Doncs Ja sabíem que l'Eurocup femenina de waterpolo es quedaria a Catalunya perquè els dos finalistes eren equips catalans i ara, David Ubach, ja tenim propietari del títol.
1: És el Club Natació Catalunya que, de fet, va aixecar el primer títol del seu historial després de guanyar també el partit de tornada a la piscina de Sant Sebastià contra l'Atlètic Barceloneta per 11 gols a 13 i refermar així l'avantatge que ja duien les gracienques de l'anada de 5 gols. Va ser una final tornada sense gaire història, més enllà del 2-0 inicial que va firmar l'Atlètic Barceloneta perquè la reacció del Cata va ser fulminant amb un parcial de 0-7 que va situar el global de l'eliminatòria ja en 10 gols amunt per a les visitants. A partir d'aquí, el Catalunya es va dedicar a gestionar aquest avantatge i acabar aixecant el seu primer títol que celebrava la jugadora de les gracienques, Júlia Frigola.
2: Ha sigut un partit increïble. Jo crec que ja veníem amb molta confiança també de l'anterior partit. Hem intentat mantenir la calma i doncs anar a tope i començar el partit com si fos un 0-0 i ens ha sentit bé.
0: I en la competició masculina, l'exinternacional Albert Espanyol serà el nou entrenador del Club Natació Sabadell la pròxima temporada, després que les sis últimes ha estat a l'Elche de Tenerife. I ara tornem al futbol per explicar-vos una sanció històrica, la màxima imposada els últims anys al futbol català. Són 60 partits de sanció, dues temporades sense jugar, a un jugador del Camp Parellada per agredir l'àrbitre Montserraia.
3: L'acció va passar en el partit de promoció d'ascens a la segona catalana entre la Unificació Santa Perpètua i el Camp Parellada dissabte passat. El partit es va suspendre a minut 10 de la segona part amb 3-0 per als locals, per les protestes reiterades de la banqueta visitant i perquè un àrbitre auxiliar havia estat agredit. Després, un jugador del Parellada va entrar al vestidor dels àrbitres i va agredir greument el col·legiat principal, a qui va donar un cop de puny i una puntada de peu amb els tacs a la cara que li va fer un trau. L'àrbitre agredit, Mohamed El Boukrioui, ha explicat al Toc Costa que encara està en xoc i que en els últims dies hi ha donat voltes i més voltes per no deixar l'arbitratge.
5: Jo crec que és un pas cap endavant que aquestes situacions tallin per complet. Per tant, jo crec que és una correcta sanció amb la qual jo estic content. Al final aconsegueixes que aquest individu deixi els terrenys de joc durant 2 anys. I per la meva part jo crec que estic satisfet.
3: La Federació Catalana de Futbol i el Comitè de Competició imposen una sanció exemplar de 60 partits per la gravetat dels fets i per protegir el col·lectiu arbitral català.
0: En handbol, abans de tancar la temporada amb la disputa de la Champions, l'últim títol en joc, el Barça afronta primer la Copa. Juga aquest cap de setmana a Alacant i suposarà els últims partits per a dos jugadors importants, Sergi Camps.
7: Seran els últims partits de Domen Makuç i d'Emil Nielsen amb la samarreta del Barça. El pivot blaugrana Luis Frade parla de la motivació dels que marxen en aquesta recta final de temporada.
15: Obviamente que son dos jugadores. Estamos hablando de Emil, que es ahora mismo el mejor portero del mundo, y el Domen, que cuando se despierta con los pies para la luna, es imposible de parar. Yo creo que son dos jugadores que se van, obviamente, que nos da mucha pena que se vayan, porque son primero dos personas increíbles y dos amigos, y después, obviamente, que los ves súper motivados para sacar todo lo que queda de la temporada.
7: Nielsen marxa al vespre de Xavi Pascual amb l'objectiu abans de guanyar la seva segona Champions amb el Barça, i Makuç marxa al Kiel, on coincidirà amb Gonzalo Pérez de Vargas.
0: Aquesta Copa en format de final a 8 comença demà mateix per als blaugranes a la 1 del migdia contra el Valladolid. I encara parlant d'handbol, s'estrena a la plataforma 3Cat un nou videopodcast on Viren Morros, exjugador del Barça, no serà l'únic protagonista d'aquest podcast, Marta García.
18: I ara que més enllà de l'esport és este videopodcast, com deies, amb Viren Morros, amb el que parla amb altres esportistes ja retirats sobre els valors que l'esport ha deixat en les seues vides actuals. Tinc més detalls, però millor t'ho explica ell.
23: Un podcast on parlarem amb grans esportistes ja retirats i els faré la pregunta que em vaig fer jo quan em vaig retirar. I ara què? Però no ho faré sol. M'ajudaran els esportistes del futur.
27: Ho passaves millor de nedadora o d'entrenadora?
28: És molt difícil.
18: Doncs mira, els convidats, per exemple, Andrea Fuentes, Àlex Corretja, Tiago Alcántara, Laia Palau i Felipe Perrones. Ja teniu els capítols disponibles en la plataforma 3Cat.
0: Doncs i ara què? Nou podcast que podeu recuperar a la plataforma 3Cat. Deixem aquí el repàs a l'actualitat esportiva, a les 7 més esports, al Tot Costa. La tarda del Francesc Garriga també parlarem del Real Madrid, però seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.
7: Són les 3.
29: Catalunya Migdia.
4: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. A la primera us hem explicat que mestres i professors han rebutjat el preacord per acabar el conflicte a l'educació a la consulta telemàtica que han estat fent aquesta setmana. El resultat és contundent, a més. Dos terços dels docents han votat que no, només un terç que sí. Tanmateix, com us hem avançat a Catalunya Ràdio, el govern aposta per mantenir els termes del pacte i veu en el resultat de la votació un problema, sobretot per l'USTEC, que defensava el sí i, en canvi, ha acabat sortint el no. De seguida anem al Parlament per tenir més dades de tot plegat. També us hem parlat del cas Leire, avui amb l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu de la CEPI i a l'empresa basca Tubos Reunidos, en el marc d'una part del cas que continua secreta. I també hem connectat amb Berga, on aquest migdia s'ha fet la Patum de Lluïment. Aquesta nit es farà la Patum completa. Avui és el dia gros de la festa, que és patrimoni material de la humanitat, i tothom creu els dits a Berga perquè la pluja no afecti a la Patum completa, perquè hi ha previstes tempestes importants, a més, aquesta tarda i vespre, pràcticament a tot Catalunya. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. De què més podem afegir-hi, Joan Bota?
6: Doncs anem amb els detalls d'això que deies, d'aquesta notícia que us hem avançat a Catalunya Ràdio, de la consellera d'Educació i de la consellera Esther Niubó, que asseguren que el preacord pactat amb l'USTEC i professors de secundària s'implementarà. Demana, però, a la consellera una reflexió profunda als sindicats i el cita per demà mateix a una reunió al departament. Anem al Parlament, doncs, Cristian Roldán.
8: La consellera Niubó lamenta que l'USTEC hagi abandonat el preacord, però defensa que el govern ha fet les coses bé negociant amb els representants dels treballadors i assolint un preacord que consideren bo per tothom. Esther Niubó també ha subratllat que compta amb el suport de 3 de les 4 organitzacions sindicals que li van donar suport en un primer moment, Comissions Obreres, UGT i professors de secundària, i treu ferro a la negativa de l'USTEC.
9: Aquesta consulta qui vinculava únicament era en aquest sindicat, per tant jo crec que correspondrà doncs, a aquest sindicat doncs, que faci la valoració que correspongui i en tot cas nosaltres necessitem saber si aquest preacord finalment pot ser ratificat amb la seva presència. Entenem que, imaginem en tot cas, que no serà així.
8: Paral·lelament, Educació ha anunciat que demà farà una ronda de consultes amb els 4 sindicats al departament i llença un missatge de responsabilitat als docents perquè el dret a vaga no entri en conflicte amb el dret a l'educació.
6: Més qüestions. La Comissió Europea ha donat llum verda a Espanya per tramitar ajudes per valor de 25 milions d'euros per als pescadors a causa de la pujada del preu del petroli. Les subvencions s'emmarquen en el programa per fer front a les conseqüències derivades de la guerra a l'Orient Mitjà, que estarà en vigor fins a finals d'any i que se sumen a les que també rebran els agricultors i els ramaders. Pel mateix motiu, els beneficiaris podran rebre fins a 200.000 euros per embarcació, amb un màxim de 400.000 per propietari. Això cobreix gairebé el 70% de l'increment del preu del combustible. I Brussel·les expedienta a Espanya per incomplir les normes de protecció de dades a la recollida de dades de viatgers. Concretament, la Comissió considera que el govern espanyol infringeix la directiva sobre protecció de dades en l'àmbit policial perquè Espanya obliga els hotels, plataformes en línia i empreses de lloguer de vehicles a recollir, conservar i transmetre dades personals dels viatgers a una base de dades de les autoritats policials. L'executiu comunitari considera que la policia recull i guarda durant 3 anys massa informació, com ara dades de pagament i de geolocalització dels viatgers.
4: Passen 3 minuts de les 3.
22: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
4: Saludem des d'ara fins a les 4 amb la Lourdes Siuró, advocada, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
4: També l'advocat Marc Molins, bona tarda.
11: Bona tarda.
4: I el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital, bona tarda.
11: Bona tarda.
4: Que acabes de fer ara mateix has deixat anar a l'aire com si t'haguessis tret un pes de sobre.
11: És que porto tot el matí amunt i avall.
4: No, no, has tret la sensació de... per fi, he arribat.
10: Jo no sé si ha sigut això o me cago en tot. No sé, no ho sabria dir.
4: És ambigu.
11: 60-40.
4: Vale. No digues que és 60 i que 40, però sí que m'ha fet la sensació de dir, home, el Ferran ha patit molt per arribar fins aquí, perquè s'ha tret un pes de sobre realment espectacular.
11: Sí, sí, sí. A més, porto 2 dies dormint poc.
4: Vaja, això deu ser la calor. Escolta'm, avui farà més fresca, no t'amoïnis. Va, anem amb el primer tema del dia. Que, com sabeu, cada dijous ens porta l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
12: Bona tarda.
4: Tu també t'has fet un pes de sobre, o no, com el Ferran?
12: Mira, saps, ara que deia que li costa dormir, en Ferran...
4: Sí?
12: Jo en aquesta època sempre m'acosta més dormir que la resta de l'any. Mm. No sé si és per la calor, si és perquè hi ha moltes hores de llum, o perquè en aquesta època era l'època d'exàmens i l'època de la selectivitat.
4: I això t'ha quedat marcat, vols dir?
12: I tenc trauma encara d'aquella època.
10: Jo ho tinc els peus, només.
4: Jo ja ni me'n recordo de la selectivitat. Molt bé, molt bé. Vas per aquí, no? Em sembla,
13: vaig Valeria. Per aquí, vaig per aquí.
14: Això és perquè la Lucía i jo som molt joves.
16: Molt joves.
14: Nosaltres som molt joves.
4: L'heu fet fa molt poquet i encara teniu molt fresca.
14: Jo me'n recordo com si fos ahir. Vaig treure bona nota amb Història de l'Art.
4: Veus?
13: Ah, mira, jo Història, sí, és bona.
14: Sí, jo és que jo ara de lletra és supertancat.
4: Ah, veus? Molt bé, molt bé. A veure, Lucía, explica'ns.
13: Anava per aquí, perquè falten uns dies perquè comencin les proves d'accés a la universitat, les PAU, i el Departament de Recerca i Universitats ha impulsat una campanya per reduir l'estrès i l'ansietat i promoure el benestar emocional dels estudiants que afronten aquests exàmens. No? I la iniciativa s'emmarca en el Pacte Nacional per la Salut Mental i l'objectiu és acompanyar els joves, transmetre'ls confiança, recordar-los que estan preparats per fer la selectivitat, fer recomanacions com planificar els repassos, mantenir hàbits saludables de descans i alimentació, reservar espais de desconnexió, confiar en la feina feta durant el curs, i tot això ho fa sota el lema de la campanya, que és "Fes les pau en pau", per donar un missatge de calma davant d'aquests exàmens. Jo no vull parlar de la campanya, però sí que vull parlar del concepte pau, i no de les sigles, sinó de la definició de pau. Estat de l'ànim tranquil, no torbat per la passió, l'ànsia, el temor, etc. O pau, tranquil·litat pública, absència de guerra. Perquè m'he adonat una cosa preocupant, i és que la pau, cada vegada més, va quedant relegada a un desig infantil, no? Ens l'inculquen quan som petits, però de grans veiem que no es fan gaires coses per la pau. I llavors ens resignem i deixem de reclamar-la. Jo record que a la Carta als Reis sempre demanava la pau mundial i dibuixava el colom de la pau. I després d'adolescent vaig ser neo-hippie i segurament duia col que penjoll amb el símbol de la pau, un símbol que es va fer popular als anys 60 en les protestes contra la guerra. No? Nosaltres vàrem viure una gran mobilització contra la guerra l'any 2003. Però fa l'efecte que la gent creu cada vegada menys en la possibilitat que hi hagi pau. I per això dic que sembla que s'estigui relegant a un desig infantil i, per tant, com va passar amb l'ecologisme, per exemple, es desacredita o es minimitza per ser massa naïf, massa utòpic, poc realista. S'infantilitza la pau, no? És una cosa per nins petits i els adults no hi creiem. Ara que sabem com està el món, surten notícies com que les empreses de guerra d'Israel s'estan expandint per Europa, moltes treballen sota el mantra dels discursos de seguretat, el concepte de ciutats intel·ligents, la innovació, però realment suposen riscos per la llibertat i la privacitat de les persones. Un exemple d'això és que la mateixa IA que s'està fent servir a Gaza per identificar objectius o per predir atacs s'ha exportat a Europa amb el pretext que dona solucions de ciberseguretat o d'intel·ligència de dades. És a dir, sabem què passa a Gaza, sabem què fa Israel, però això no impedeix que invertim en les seves empreses de guerra. Al voltant tenim permanentment el rum-rum que entrar en guerra o que hi hagi una guerra és necessari per una qüestió de defensa, per estar ben protegits. A més, Europa ara ha obert la porta a crear centres de deportació d'immigrants a tercers països. Aquí la política ja no es concep si no és a partir d'una batussa rere una altra i d'una brega constant. Les xarxes socials també s'han convertit en un camp de batalla, no? O sigui, hi ha una contradicció en el que s'ensenya als infants, que han d'aspirar a la pau, que han de voler la pau, i el que finalment fan els adults, que és la guerra, no? L'ambient no és pacífic, hi ha ansietat, la majoria de la gent està estressada, molt cansada, desanimada, angoixada, i així és molt difícil tenir aquest ànim tranquil i sentir-se en pau. Jo suposo que quan vengui el papa també demanarà pau, quan sigui per aquí, perquè tots els papes ho fan, però a banda dels papes hi ha molts pocs adults que demanin o que reclamin la pau. No? Llavors, a mi m'agradaria, o sigui, m'agrada molt aquesta campanya de "Fes les pau en pau", però crec que també seria important que n'hi hagués una altra de global que fos "Fes les paus d'una vegada i deixeu-nos en pau".
4: Molt bé, doncs aquesta és la reivindicació que fa la Lucía, que no sé com veieu aquí a la taula.
16: Començo jo? Vinga, doncs. Jo crec que amb el panorama que ens ha explicat la Lucía, el tema... Jo ara, en aquest món que tenim, que efectivament sembla que la pau estigui desvirtuada, com molt bé explicaves tu, i no ho repetiré, però tot el que dius tu ho subscric 100%, en relació a això, però... Perdoneu, eh? Sí. Però jo apel·laria ara, que és quan és més necessari que mai, apel·lar al primer concepte de pau, a la pau pròpia, a la tranquil·litat pròpia. I us haig de confessar que, malgrat no me n'estic en sortint, però estic intentant exercitar-me, a estar en pau. És a dir, a valorar el que tinc, a valorar el que faig, intentar treure la càrrega negativa d'alguna cosa que em destorba per intentar posar-hi l'accent positiu. ja estic, no me n'estic en sortint gairebé de moment perquè estic començant.
4: Perquè són molts anys de fer-ho al revés. Exacte. Llavors ara canviar els hàbits costa.
16: Exacte. Sí, sí. Però potser de fora d'aquesta cridòria mundial que hi ha en el concepte de pau, excepció segona, apel·lar a l'excepció primera de pau, i potser si apel·lem a la primera, tots, cadascú a la seva, igual repercuteix en la segona excepció de pau, no, no ho sé.
1: A mi m'ha colpit el plantejament de la Llucia precisament en aquest, també en aquest sentit, no? En aquesta idea de la pau personal. És a dir, la pau col·lectiva és una necessitat i és evident que en aquests moments està molt compromesa, però probablement la pau col·lectiva comenci per la pau personal. No m'ho vull posar il·lustrat, però jo crec que era Aristòtil el que deia, intentava definir què és la pau, no? I al seu entendre la pau era l'equilibri, el centre, no? Entre els dos extrems viciosos. Deia, quan qualsevol de les passions et treu del centre i et porta a l'extrem, inclús les virtuts, no? La valentia o la generositat, si les portes a un extrem, assumeixes compromisos i perds aquesta pau, no? És a dir, trobar l'extrem, trobar el mig entre aquests dos punts, trobar una forma d'equilibri, entesa en aquest sentit com el concepte de pau. I aplicat, en aquest cas, a les pau, a les proves d'accés a la universitat, en aquest centre estaria, estigues en pau, a la mesura en què estiguis ben preparat, estiguis confiat, hagis fet el que tocava, no? Fer-les amb aquella pau, amb aquest equilibri, en aquest mig entre els dos extrems, és el que en definitiva desitgem tots per cadascun de nosaltres.
17: Home, les pau, la selectivitat és una prova que depèn de tu.
4: Sí.
17: I la pau, doncs la pau personal, no?, de la que parlava de la Lourdes, és molt difícil de trobar, no? I estic d'acord també amb el que deia el Marc, que al final la línia entre la pau i l'estar bé i el tensament-fotisme, i que et rellisqui tot, sí, i tot el que passa al teu entorn, el que li passa a la gent, i ja vindrà algú a arreglar-m'ho, doncs sovint és molt, molt fina. I clar, és difícil de trobar. Jo tenia un amic que sempre deia, és que això, la vida són tres dipòsits, no? El dipòsit de l'amor, el dipòsit de la salut i el dipòsit de la feina. I els tres han d'estar com a mínim més amunt de la meitat, perquè si no, doncs si falla un dels tres dipòsits, doncs aleshores aquesta pau, no?, interna, perquè ja tenim algo que ens angoixa, no?, perquè estem malament amb el nostre entorn familiar, afectiu, perquè tenim molts problemes a la feina o no en tenim, o perquè estem malament de salut i això doncs ens genera lògicament un malestar i una angoixa, doncs és molt difícil de trobar aquesta pau interna.
4: Jo, quedem a banda de totes les reflexions que he fet sobre la pau, però en el tema de les pau, sempre penso, i quan tiro enrere i miro com vaig viure jo la selectivitat, llavors no es deia en pau, era la selectivitat, és normal que es visqui en un punt d'angoixa, perquè sí, és un examen important, però traiem-li una mica de transcendència. No. És a dir, no et jugues la vida en aquest examen.
17: Escolta'm, la prova és que
13: ni el futur tampoc.
4: El futur,
17: la
4: sí,
17: majoria
4: però
17: de la
4: això,
17: gent aprova.
4: No només que aprova, sinó que a més hi ha molta gent que es passa tot el batxillerat pensant que la seva vida dependrà d'entrar en aquella carrera i després o hi entra i no acaba sent el que s'imaginava i acaba treballant d'una altra cosa, o n'entra una altra i acaba canviant i acaba fent la que sí que li agrada. Vull dir que és evident que, òbviament, no dic que no sigui un examen important, que ho és, però no si juguen al futur, si no treuen la nota que necessiten per entrar a la carrera que vulguin, no vol dir que hagin ja fracassat a la seva vida. Ja sé que l'adolescència es viu tot amb un tremendisme, amb un punt de mesura, diguem-ne. No vol dir que ara tothom es rellisca de les pau i mira, escolta'm, que és igual, no, home, no és igual, però tranquils.
13: Però és difícil, no sé. quan no tens la tendència a relaxar-te, per més que et diguin, no passa res.
16: No, però jo no sé ara, però a la meva època, el primer dia de curs que havies de fer les pau, només es parlava de la selectivitat, i quan feu la selectivitat, i aquest tema de la selectivitat... I
4: el segon de batxillerat d'ara, t'ho dic per experiència, que a casa en tinc un que l'ha fet, és bastant així tot el curs.
16: Ara, també és veritat
4: que els alumnes que tenen les pau la setmana que ve, n'hi ha de tot. N'hi ha els que necessiten una nota, i per tant ho estan vivint amb aquesta angoixa de necessitat, fins i tot a l'última dècima, i van a rascar tot el que puguin, i el que no té molt clar d'allò i és allò, escolta'm, anirem i el farem i si no, doncs mira, ja farem una altra cosa, saps? Vull dir que... Però bé, en tot cas, molts ànims a tots els que ho estan preparant, que la setmana que ve serà intensa, òbviament, però, insisteixo, que no us jugueu la vida. Vull dir que hi ha més vida més enllà de les pau, tant si et van molt bé com si et van malament. Llucia, gràcies i bona tarda.
13: I que la pau sigui amb vosaltres.
4: Exacte, sí, i amb el teu esperit. Gràcies.
13: Que vagi molt bé, no parlava.
4: 30 segons i serà un quart, fem una pausa i de seguida anem amb la notícia del dia, aquest no dels mestres i professors al preacord que havien signat els sindicats majoritaris amb el Departament d'Ensenyament.
22: Catalunya migdia.
2: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
5: Tota comunitat necessita un cor.
19: Un cor? Per què?
5: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
19: I reforçar la identitat?
5: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
19: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
20: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
21: Palpicant?
20: Què havia de ser, si no?
21: Però què va ser?
20: Apendicitis. Operat d'urgència.
21: Ostres!
20: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
24: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
25: Hola.
26: Hola.
28: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
29: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
30: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
29: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
30: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
29: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
30: Consulta els models i marques que hi participen.
31: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
32: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
31: I amb productes del territori.
32: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
31: Vinga, va, comencem!
32: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
22: Catalunya migdia.
33: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
34: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
33: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
35: Molta violència, et sents molt desprotegit perquè tenen claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
33: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
36: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni qué hacer ni dónde ir.
32: Solidaris.
37: Amb Mercè Folch.
33: Desnonaments silenciosos.
32: Dissabte a les 10 de la nit.
34: Ara mateix, el dret a l'habitatge no és un dret a l'habitatge, és un privilegi.
38: Els matins del cap de setmana, el suplement...
39: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
40: És guapo, Boja. Dani, el trobes guapo?
39: És superatractiu.
40: Molt atractiu.
39: És molt atractiu, o sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament... descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. Ho he passat teta en la meva àrea.
40: Gelma, vosaltres sou més del Yo Perreo Sola o del Voy a Llevarte a PR?
34: No, però a mi ara m'està fent molta enveja
39: molta.
34: I jo no sóc especialment de Bad Bunny.
38: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
22: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
38: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
38: Som 3CAT.

0: educació i mantenim la voluntat de desplegar les millores que hem pogut acordar.
1: La USTEC, que és el sindicat majoritari i que havia defensat el sí a la consulta, ha entomat el resultat, dient que defensa el sí perquè es feien passos endavant, però la portaveu Yolanda Segura ha assegurat que si el col·lectiu ha dit que no, ara cal tornar a negociar.
2: Pensem que ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar de que ha de ser així.
1: L'altre sindicat que no va firmar l'acord en aquest cas és la CGT. Manté les vagues, les ha mantingut, de fet, durant aquests últims dies. Ha defensat el no a la consulta. Ara el que cal, diuen, és negociar i que dimiteixi la consellera. Laura Gené és la secretària general de CGT Ensenyament.
3: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
1: Saludo també la Sara Cañete, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: I el Miquel Jarque, bona tarda.
5: Què tal, bona tarda.
1: Vosaltres heu estat avui a la USTEC, la Sara, i a la CGT, el Miquel. Clar, els uns defensaven el sí a l'acord, els altres el no. Ja hem sentit a la primera hora l'eufòria que hi ha hagut a la seu de la CGT.
5: Absoluta.
1: Quan s'ha conegut el no, a l'USTEC, com
4: ho
1: han
4: encaixat? Hi ha hagut silenci, la veritat. Clar. Estaven reunits des de primera hora el secretariat nacional. Sí que ens han demanat als mitjans com una mica d'espai. Estàvem en una altra banda de la seu, s'han agafat aquest temps. Sí que és cert que veient com ha anat la setmana, jo crec que tothom tenia prevista una resposta tant per al sí com, que és el més normal. I que aquest és el que sí que ens queda ara, és un taulell que cada vegada es complica més, amb peces que estan en situacions molt diferents i que ara han de veure doncs, com recusen i com tornen a interactuar entre elles, començant per al comitè de vaga, perquè aquesta setmana...
1: Sí, el comitè de vaga hi havia diversos sindicats, sí. No tots unitat en la mateixa posició, diguem-ne.
4: Exacte, en aquest comitè de vaga els que no hi eren Comissions Obreres i UGT, que sí que van firmar aquest famós acord del març, que representa que és el punt d'origen de tot plegat. Llavors, aquí quedaven USTEC, els majoritaris, USTEC i professors de secundària, quedava la CGT, que és el minoritari, aquests amb representació a la mesa, és a dir, aquests negocien directament amb el departament. I hi havia també la intersindical, que en aquest cas no té representació a la mesa. Aquesta setmana USTEC defensava el sí, per la complicació de la mateixa negociació, deia, veient com ha anat tot el curs, les dificultats que hem tingut per reobrir aquest acord, per ampliar-lo, considerem que en aquests moments hem tocat sostre, i per tant apostaríem per el sí. Professors de secundària també, però el no té un funcionament tan assembleari, ells han fet una consulta a les bases, que els han dit que sí, ells tiren endavant, i després tenim el posicionament dels altres. I clar, tot plegat ara, com ho fas encaixar? Demà aquesta vaga, que es manté, com es tornen a trobar tots plegats? Si porten una setmana enfrontats entre ells? Aquesta era una de les reflexions que avui es feien allà a USTEC. Clar, ells el que diuen és, jo vaig impulsar la consulta perquè no volia parlar en nom meu, volia parlar en nom del col·lectiu, entomo aquesta resposta, no és la que m'hauria agradat, però la puc entendre perquè, torno a l'origen, el problema sempre ha estat aquest acord. I és quan li dona a la consellera, això s'ha de començar a negociar des de zero. Representa que ho faran els mateixos, perquè també se li ha preguntat si la cúpula del sindicat o ella, en aquest cas Yolanda Segura, en primera persona...
1: Que ha tingut molta exposició, a més, mediàtica.
4: Exacte. Sí. D'entrada, ells se senten doncs, legitimats per seguir amb aquesta negociació. Ells apunten al departament. El departament apunta a problemes interns de l'organització i de la dinàmica sindical. I la CGT, que és un sindicat minoritari, clar, no sé, i això ens ho dirà ara el Miquel, com calculen seguir amb aquesta negociació.
5: Ells també tenien...
1: La CGT.
5: Preparat un discurs pel sí i un discurs per sí. Per dient, i estaven molt contents. La sensació que jo he tingut és que no s'esperaven una victòria tan rotunda del no. I el que ells sí que veuen és, i això s'havia parlat, d'una vaga doncs, indefinida, això no ho veuen. També aquest trencament que tu parlaves, sí, de sindical, jo crec que també el veuen perquè durant la roda de premsa en algun moment s'ha fet una crida, no era el missatge principal, però a la unitat dels sindicats i demà a anar tots a la vaga. I a partir d'aquí, l'estiu. A partir d'aquí l'estiu i a la tardor ja ens hi tornarem a trobar. És la sensació que jo he tingut, un curs que no acaba

0: que no acaba normal, però no acaba amb una vaga indefinida, i a la tardor ja veurem com comencem amb unes, sí, amb unes propostes, doncs, per exemple, que es dedica, a banda de la dimissió, del cessament per part del president de la Generalitat, de la consellera, doncs, de més pressupost. Concretament reclamen el 6% del PIB. I després totes les ràtios, i millores, bé, una mica a l'escenari que ja tots coneixem de demandes.
1: Sí, perquè potser també una de les coses que ha passat ara al final és que, més enllà d'estar d'acord amb el no al primer acord, aquest comitè de vaga tenia marcs de negociació molt diferents. I també ens diuen una mica que això també és el que ho ha complicat tot plegat, que a última hora es van posar a la negociació molts punts sobre la taula, per exemple, pla clima, qüestions que no és que no siguin importants i no és que no les tinguin en compte, però que no hi eren quan va arrencar tota aquesta negociació. El 03, que en aquests moments no està sota el paraigües d'educació i que sí que se n'està parlant, hi ha una mesa, però que no estava aquí dins. Clar, aquest marc, aquest no coincidència en el marc, més enllà de l'oposició a un primer acord, és el que ara segurament també explica el resultat d'aquesta votació.
2: No sé com ho veieu, Marc, Lourdes, Ferran. Ara mateix entrem en una dimensió desconeguda.
3: Exacte. És que aquí està el
2: perquè problema. Perquè no sabem com continuarà això, ara.
3: Som en un campi qui pugui, perquè efectivament l'administració, en aquest cas el departament, sembla que manté l'oferiment de l'acord al que es va arribar divendres, però clar, no se sap això quina aplicació sindical pràctica té. Ho dic perquè al final hi ha uns sindicats que són els que tenen el 80% de la representació obtinguda en unes eleccions sindicals on malauradament vota menys del 40% dels mestres, però Comissions Obreres, UGT, l'ESPEC i l'USTEC tenen el 80% de la representació. Comissions Obreres i UGT ja van quedar absolutament per terra després d'aquell primer acord de març i ara queden desautoritzades l'USTEC i l'ESPEC. Segur que en el no hi ha molts malestars diversos, no? Des de gent que no està a favor de l'acord, gent que té un malestar més ampli que va molt més enllà, altres que potser només han votat que no per fer la punyeta als sindicats que van signar divendres l'acord, però està clar que a mi la situació em recorda una mica la dels pagesos, en què els sindicats tradicionals, en aquell cas doncs, Unió de Pagesos, Asaja, van quedar desbordats per una nova realitat sindical o que el col·lectiu no se sentia prou ben representat pels seus representants, no? I aquí potser la CGT i la Intersindical, que són els dos sindicats que han liderat el no i que tenen una representació similar, perquè la CGT està a la mesa per unes dècimes i la Intersindical no hi és per unes dècimes, però que entre els dos no arriben al 20% de la representació, segurament han sabut llegir millor el malestar del col·lectiu.
4: Mm. Aquesta és una de les, dels drames que jo veig en aquesta resolució, és a dir, en aquest resultat. El poc trem que li tenen agafat els sindicats més majoritaris, diguem-li, el sector. O sigui, fins a quin punt aquesta legitimació de seguir negociant existeix? Perquè hi havia un cert aire triomfalista el divendres, tant per el departament, lògicament, perquè sembla que hi havia un acord, com pel propi sindicat, malgrat sempre va dir, escolta, ja ho sotmetrem a revàlida, però jo crec que pensant íntimament en el fur intern que això seria revalidat. Per tant, aquesta legitimitat per continuar negociant no sé si encara es manté. I l'altre, si això és així i no es manté, quin és l'interlocutor de l'administració pública? Amb qui parla? Perquè la negociació sindical, no? La negociació col·lectiva...
2: Clar, perquè el departament pot dir, escolta, jo estava ara negociant amb uns representants de l'USTEC, amb qui he arribat a un acord, que no tenen el suport de les seves bases.
4: Que no saben el que vol les seves bases.
3: I ara estic en una mesa on hi ha 5 sindicats i, diguem-ne, només està validat un que és el més petit, que és la CGT. I l'altre, que és la Intersindical, que, com deia, té una representació similar, però no està a la mesa. I si hi estigués, representarien entre tots dos el 20%, sí, acaba... malgrat que pots pensar que han llegit millor i que en aquesta consulta crec que ha votat el 65% de la gent.
1: El 60%, però en tot cas les últimes 24 hores s'ha disparat aquesta participació perquè estava sent, potser, com a mínim per sorpresa meva, molt baixa. Pensar, ostres, amb el curs que portem se't posa la possibilitat de votar i ha costat molt d'arrencar. Al final han arribat a aquest 61%, però el resultat és d'una contundència inqüestionable.
0: Sí. I la interpretació que es feia és que era el sí que s'estava mobilitzant.
2: Ja.
0: I al final, i doncs, no.
1: No ho sabem.
4: Voldria acabar el que us comentava, no, per acabar la reflexió, és de dir, escolta, si aquesta legitimitat realment està dubtosa, amb el material sensible que es gestiona, que és l'educació, és l'ensenyament, potser valdria la pena fer una repensada, és a dir, arribar a l'estiu, veure quines persones continuen al capdavant d'aquestes negociacions i per què no incloure a les famílies dels alumnes. Perquè aquí penso que hi tenen molt a dir, també.
1: De fet,
4: i més ara.
1: La consellera ha apel·lat directament a una reflexió interna dels sindicats en general i en concret d'USTEC.
5: Marc? Jo faig dues reflexions. La primera, subscric íntegrament la Lourdes i el Ferran, comuna, no? És a dir, és evident que hi ha un trencament, hi ha una fractura entre la cúpula sindical i la base, no? En aquest cas, els treballadors que representen, i això planteja un problema d'interlocució greu en el moment d'abordar possibilitats, respostes, negociacions. Però la segona reflexió que em faig, quan he llegit la notícia i la intento analitzar, és que arribo a la conclusió de que el motiu essencial del conflicte no és de tall econòmic, no? Perquè excepte que em corregiu...
2: Aquesta és l'altra demostració del resultat d'avui. Sí.
5: Excepte que em corregiu, a priori, el pacte que està oferint, en aquest cas la conselleria, des d'una perspectiva econòmica, satisfà les pretensions del conjunt del professorat. I, per tant, el que penso que en aquests moments està mobilitzant aquest 61% són les dues grans qüestions de fons, no? que també s'han plantejat en aquest context de conflicte, que és el model educatiu, aquests problemes estructurals a l'escola pública pel que fa referència a la vocació inclusiva, i l'altra gran qüestió, que és la de l'autonomia dels centres, no? La governança dels centres. És a dir, si tenim un model de governança més plural i democràtic, col·loquem el poder en els claustres, o si tornem a continuar apostant pel model més de docència, de direcció única, no? I aquesta, per mi, és la gran reflexió. És a dir, una vegada satisfeta la pulsió econòmica, personalment, a títol personal, em fa obrir els ulls i em crida molt l'atenció l'entendre quelcom que fins ara no havia entès. I no és només un tema de salaris, és un tema de model educatiu.
2: I això aquí hem de fer tots un punt d'autocrítica, en el sentit que quan tu posaves, i això la Sara ho té molt clar, perquè la Sara, que és la periodista que tenim seguint tot el tema educatiu a Catalunya Ràdio des de ja fa uns quants anys, quan anaves a les manifestacions de professors i els hi posaves al micròfon i els hi demanaves, el sou apareixia en la quarta o cinquena, però que sobretot venien les ràtios, l'escola inclusiva, recursos, fins i tot canviar el model educatiu, i al final i els sous. I en canvi, en bona part els mitjans, i també bona part de l'opinió pública, era no, tot això ho fan pel sou. A la que els hi apugin 600 euros, tot això s'acabarà. No, els hi han apujat el preu, el sou,
5: i
2: continuen, perquè la mare dels ous, diguem, no està només en el sou. És evident que se senten maltractats perquè més han perdut poder adquisitiu, etc. Però la mare dels ous no estava en els sous.
5: A mi m'ha impressionat aquesta resposta, perquè jo, a títol personal, pensava que la qüestió era d'estricta retribució justa, però una estricta qüestió salarial. I m'ha impressionat aquest no, perquè m'evidencia l'error en el que estava instal·lat. És a dir, és el model el que sembla que mobilitza les bases.
4: Una manifestació d'una entrevista d'aquí dels sindicats, no recordo el nom, dels sindicats minoritaris, va dir, a mi vaig pensar, ostres, diu, està molt bé que m'apugin el sou, però jo dilluns tindré els mateixos problemes. Mm-hmm. I això com ho arreglo? Per això jo vull anar a la vaga.
3: Clar,
4: i no
3: estic d'acord. És que la sensació és aquesta, que no s'ha votat un acord retributiu, que no s'ha votat un acord sindical, sinó que s'ha votat un estat d'ànim. I s'ha votat un cansament. I segurament, doncs, per això ha sortit el no.
2: I jo encara hi afegeixo una altra cosa. És a dir, en la comunitat educativa ja fa molts anys que s'està covant un malestar. Un malestar per la complexitat a les aules, sí, perquè cada vegada és més difícil, perquè l'escola inclusiva no està funcionant, perquè no hi ha prou recursos, etc etc. Aquest malestar s'anava covant i diguem-ne que els professors ho anaven païnt en la seva intimitat, diguem-ne. En el moment en què hi ha alguna cosa que els fa sortir al carrer, després, per tornar a la teva intimitat, clar, llavors comencen a aparèixer tot allò que has estat covant en els últims anys. Oh. I apareixen coses que tenen a veure amb la negociació entre departament i sindicats, i d'altres que no tenen a veure amb això. Perquè coses de currículum, quines matèries han d'entrar, quin no, com s'ensenyen les matemàtiques, com s'ensenya el català, etc. Això no és una qüestió que s'hagi de negociar en una taula sindical. Però ja apareixen en les reclamacions. Ara que ja ens hi hem posat, a banda del sou, de l'escola inclusiva, no sé què, escolta'm, el currículum, el no sé què, les colònies, el no sé què, i llavors comença a fallar totes coses.
3: Però també, Òscar, perquè és l'espai on ells poden negociar o on tenen algú que els representi. És a dir, és possible que hi hagi altres col·lectius o que amb altres empreses, per a l'organització de les empreses, no? A vegades doncs, els treballadors estan als comitès de direcció de les empreses i se'ls té en compte. Doncs, en el cas dels treballadors de l'ensenyament, jo crec que és això, és a dir, un cop ells han fet l'esforç mobilitzador de sortir al carrer, convocar unes vagues, perquè, clar, recordem que aquestes vagues impliquen un sacrifici per qui les fa.
4: Econòmic,
3: perquè
4: sí.
3: Els hi retiren,
2: sí, perdent diners, sí,
3: els
2: sí.
3: Hi retiren al final cada dia 100 euros de sou, no sé quan és de mitjana. Però, clar, aprofiten per posar damunt de la taula altres coses que, com deia la Lourdes, i no se solucionen amb 200 o 400 augments, que també és important, i que la pèrdua de poder adquisitiu. Però, clar, si parlem... Ostres, s'està incomplint la llei d'educació de Catalunya que diu que s'ha d'invertir el 6% del PIB en educació. És una llei del Parlament de Catalunya que ha incomplert el govern del PSC, els governs de Junts i els governs d'Esquerra Republicana. És a dir, els tres grans partits catalans no han complert una llei que ells mateixos van aprovar. Hi ha un problema amb les ràtios. Hi ha un problema que, per exemple, la Intersindical amb això és molt proactiva denunciant-ho, amb el tema de la immersió, amb el tema de la inclusiva, que, ostres, l'escola inclusiva és un gran invent que, quan no hi ha recursos, es converteix en un tret al peu. Aleshores...
5: I crec que és important, almenys al meu entendre... recordar l'obvi, no? És a dir, que la manifestació del problema no és la vaga, és que surtin generacions d'alumnes amb dèficits formatius. És a dir, al final, la vaga no és res més que el símptoma, no? És la manifestació d'un símptoma, però si el model educatiu té problemes de base, encabat els tindrem com a societat a mesura que aquests alumnes vagin incorporant-se a les universitats, als centres de formació i un llarg, etc. Dit això, i acabo, jo penso que en estricta justícia, i almenys a ulls d'un espectador com sóc jo, que he seguit aquest conflicte a través dels mitjans, crec que la conselleria ha fet un esforç molt important, que ha sigut imaginativa, que està fent propostes, ho penso honestament. És a dir, tot el meu suport, el que precisament crec que no toca és demanar una dimissió, com tampoc se m'ocorreria demanar la dimissió als càrrecs sindicals que no han vist que prosperi la seva tesi, no? El que ja és un continuem, doncs continuem buscant solucions, insisteixo, que tenen naturalesa i dimensió col·lectiva.
4: Jo amb això que deia, perdó...
1: No, dic que la consellera ha fet un cert pas enrere, no? Sembla, per això diu, jo vaig posar això sobre la taula, jo ho mantinc, si no puc signar amb 4 dels 5, ho atribueixo a un problema interdostec, ho firmaré amb 3 dels 5, i per mi tira endavant. Aquí els que demostren tenir molta cohesió interna són professors de secundària. Han fet un... Tenien unes peticions, van resoldre una part que els semblava raonable, ho han posat a consulta de la seva, els seus afiliats, que aquesta és la diferència. Austec ha consultat a tothom. A professors de secundària consulten només els seus afiliats. Li ha sortit que sí, ells firmen.
4: En relació al que tu comentaves, no, abans l'origen de tot plegat va ser aquell acord del mes de març, del 9 de març, amb UGT i Comissions Obreres, que genera el malestar amb els sindicats
1: amb els
4: majoritats.
1: Altres.
4: Amb els altres, exacte.
2: Bé, allò va ser un punt d'inflexió, és a dir, la conflictivitat venia d'abans,
4: sí,
2: és a dir, que allò no va agradar.
4: Que tanqueu, si no representeu el qui heu de presentar. I comença aquí una escalada. Jo vull recordar que la conselleria es va tancar en banda. Va dir, aquí, perquè recordeu que qui va signar aquell acord va ser el president de Catalunya, no va ser la consellera, va ser el president de Catalunya amb bombo i platerets. I la consellera va dir que no es movien ni un gram d'aquell acord, que és el que havien adoptat.
3: Ah, perquè moure's implicava... No, què implicava moure's?
4: Moltes coses, però com han acabat?
3: Deixar molt cul a l'aire a Comissions UGT, bàsicament.
4: I el president, en certa forma, perquè li van fer signar una cosa que van portar venuts.
3: Sobretot a Comissions UGT, sí, que havia aconseguit un acord i que si tu et movies un euro... ja estaves dient-li a la resta dels treballadors, veus, aquests no van apretar prou, podrien haver aconseguit.
4: Exacte.
3: És que ja s'esverle tot.
4: Per això va comptar, va costar tant que la consellera es va mantenir no, ni un cèntim, no, ni un pas, per acabar-se movent 3 mesos després.
3: I que no surti bé.
4: I que no surti bé. Home, jo crec que una autocrítica hauria de fer. Si tens intenció, és a dir, a veure, pagar impostos no crec que no ens agradi ningú. No crec que no ens agrada pagar impostos. Si plorant a davant d'Hisenda ens els perdonéssim, hosti, hi haurien cues de magdalenes davant d'Hisenda i no pagaria ningú.
2: Sobretot aquests dies.
4: No, clar, sobretot aquests dies. Per tant, la consellera, si sabia que s'havia d'acabar movent, home, doncs fes-ho ja, perquè al final s'ha demostrat que plorant davant de la consellera es mou.
2: I ara què?
1: I ara
2: que aquesta és la gran pregunta.
1: Acabar el curs com puguem.
2: De no, moment, és perquè cert. Recordem que inicialment hi havia la possibilitat que es convoqués una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Això ja ha quedat descartat. L'USTEC diu que aquesta carta no la juga.
1: L'ha retirat.
0: I la CGT també diu que no.
1: I la CGT ja mai l'havia comprat, aquest era un marc que no. En tot cas, demà representa que... No representa, no. Demà van a la vaga conjuntament i veurem com queda aquesta fotografia.
2: Quin seguiment té la vaga, no?
1: Com queda la vaga. Volen plantejar altres accions abans de final de curs, veurem quines són. La visita del Papa a Ronda.
4: Oh, sí.
1: Ronda,
2: ja, perquè hi havia algun moment que també s'havia dit que algunes de les protestes dels professors, si continuaven en conflicte, afectarien la visita del Papa.
0: I les Pau també estan per mig.
2: Sí, la setmana que ve.
4: Van sortir els Mossos dient sort que hi ha hagut aquest acord perquè ens complicava la logística pel tema del Papa.
2: Doncs ja no hi és l'acord.
4: Ja no hi és.
1: I aquí hi ha d'haver aquesta ronda de consultes, no? Que la consellera ha dit que és una de les properes accions que farà, una ronda de consultes, malgrat això, ella el tira endavant l'acord. Clar, no acabarem el curs amb normalitat, hi haurà tot l'estiu pel mig, no començarem el curs amb normalitat, és un panorama força desolador.
3: Home, sembla lògic que la consellera faci aquesta ronda per saber exactament on és, i també, evidentment, tothom està avui en el xoc d'aquest resultat, però sembla lògic que l'USTEC, l'ESPEC, la CGT i la Intersindical, que han fet un comitè de vaga i han estat liderant tota aquesta reivindicació, siguin capaces de posar-se d'acord, com a mínim ells quatre, per tenir una estratègia i anar a la una. Perquè és que, si no, com deia, és que és molt difícil de governar i també molt difícil per l'administració saber exactament amb qui s'ha de posar d'acord.
1: Jo no tinc clar, de fet, si demà professors de secundària se suma o no. Sincerament, no ho sé, perquè en aquest cas concret no ho he pogut seguir, perquè ells diuen que sí que signen. Per tant, podria ser que tampoc seguissin mobilitzant. És veritat que també l'impacte de la notícia crec que és perquè d'alguna manera aquesta consulta s'ha acabat plantejant i crec que el sector ho ha viscut com un o tot o res, o ara o mai, i és com una resposta definitiva. I aquí sí que USTEC ha de reflexionar perquè, sent el sindicat majoritari, el seu missatge de... Jo no dic que s'acabi les reivindicacions, el que dic és que jo he aconseguit consolidar fins aquí, agafem-ho, parem... Agafem aire, reflexionem i tirem endavant el curs que ve, aquest missatge no ha quallat en cap moment.
2: Doncs veurem, demà començarem a sortir de dubtes perquè veurem quin seguiment té aquesta vaga. Exacte. Que està convocada a tot Catalunya i en principi per pràcticament tots els sindicats, i després veurem si aquest període de consultes que ha anunciat la consellera tira endavant. Això voldrà dir que mentre estiguin en consultes potser la cosa quedarà una mica més allà, també perquè tothom està molt cansat i cal, a més ja es veu al final del curs aquí a tocar, diguem-ne, i a partir de l'estiu ja veurem com comença, però en tot cas, tot en l'aire.
1: O pot generar algun canvi, perquè ella manté l'acord, però en cap moment ha dit que el torni a obrir, ni que el pugui ampliar, i el pressupost s'està votant.
2: Doncs veurem què és el que passa, però en tot cas, el que és evident és que entrem en una dimensió desconeguda. No sabem com continuarà el conflicte.
1: És una temporada més d'una sèrie que portem llarg, tot el llarg, curs. Sí.
4: I com, arran d'aquesta reflexió que has fet tan política, no? Què faran els partits que han de donar suport al pressupost? Jo no tindria tan clar de donar suport a un pressupost que tenim a la comunitat educativa, que tenim, per tant, els nostres fills en l'aire i a la... tocada. O sigui, no és menor el que ha passat amb aquesta...
2: Abans d'arribar a l'acord de divendres passat, que per tant les posicions estaven molt enfrontades i tot plegat, tant Esquerra com els Comuns van dir que separaven el conflicte educatiu i que el seu suport als pressupostos no tenia res a veure amb això. No sé si això canviarà o no. Avui s'ha conegut el resultat de la consulta quan hi havia debat al Parlament i no ha canviat els discursos
4: dels
2: uns i dels altres.
4: El missatge de mantenir-se així, llavors, és... aneu reclamant, és el que hi ha.
2: Veurem, en tot cas. Sara i Miquel, gràcies a tots dos.
1: Moltes gràcies.
2: Bona tarda. Pràcticament 3:15, queda una mica més d'un minut. Fem una pausa i decidirem amb més coses.
6: Catalunya migdia. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
7: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
3: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
4: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
3: Tu creus? Jo pensava que era normal.
4: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
5: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
7: Bon Preu i Esclat.
8: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
9: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
1: Catalunya migdia.
10: Evitem el soroll.
11: Ens allunyem de les estridències.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
11: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
12: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
10: Un informatiu sense presses.
11: Per donar context als grans titulars.
12: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
13: La nit dels ignorants s'hereda.
14: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
13: Pot arribar a travessar oceans.
15: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
13: Veu com creixen els seus oients màgics.
16: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
13: I posa la pell de gallina.
17: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
18: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
17: I és que m'heu posat la pell de gallina.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
19: D'aquí a 12 minuts seran les 4 de la tarda. La Unitat Central Operativa, la UCO, de la Guàrdia Civil, ha registrat aquest matí la seu de l'empresa Tubos Reunidos, una de les indústries rescatades amb diners públics després de la pandèmia a través de la SEPI, la societat a través de la qual l'Estat fa inversions. L'operació forma part del sumari que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, i busca proves que connectin les transferències de diners del rescat públic amb possibles comissions que suposadament hauria cobrat la trama liderada per l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. Per tant, és com si dues causes, la anomenat cas Leire, que s'instrueix a l'Audiència Nacional, i el cas Koldo Cerdán, que instrueix el jutge del Suprem, Leopoldo Puente, busquessin proves del mateix delicte, cobrament de comissions il·legals a través de la concessió d'obra pública o dels rescats aprovats per el govern després de la pandèmia. En tot cas, el sumari del cas Leire, que vam conèixer ahir, el jutge planteja la hipòtesi que Santos Cerdán liderava una trama per incidir en jutges, fiscals i policies destinats a protegir els interessos del PSOE, del govern i del president Pedro Sánchez, i que qui executava les accions era Leire Díez, l'empresari Pérez Dolcet, i la periodista Patricia López. Els sumaris poden llegir sobre diversos missatges, reunions, comunicacions, una de les quals, per exemple, fa referència al cas que es jutja avui a Badajoz. L'acusat és el germà de Pedro Sánchez. Busquen la manera d'apartar la jutgessa que portava el cas. No ho van aconseguir i ha arribat a judici avui. El sumari consta la declaració d'un agent de la Guàrdia Civil que diu que l'any 2024 el director general de la Guàrdia Civil li va ordenar posar-se de perfil en la investigació que es feia sobre David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez. Avui ja sabem que no va passar això, perquè la causa s'ha portat fins al final i avui han declarat els investigats. A Badajoz, que és on es fa el judici, tenim la Tània Tàpia. Tània, bona tarda.
20: Què tal, com esteu? Bona tarda.
19: Estem en un impàs d'espera, no? Perquè això en teoria hauria d'haver acabat aquest matí, perquè anava molt, molt ràpid, però de sobte ha aparegut una mena de capítol final, no? Que serà aquesta tarda a les 6.
20: Sí, ha de decidir el tribunal si s'escolten les declaracions a instrucció de David Sánchez, perquè avui ha estat molt breu la seva declaració, només 11 minuts, a preguntes del seu lletrat, que no li ha dit res sobre com va arribar a Badajoz i per què. De primeres ens hem sorprès, després l'advocat ens ho ha explicat, i és que, no sé si ho recordarà, al principi del judici el tribunal va treure un dels delictes que se li atribuïen per prescrit, és el delicte d'acceptació d'anomenament il·legal, i per tant interpreta l'advocat sobre, per tant, que sobre com va accedir a la Diputació no hi ha res a preguntar. Sí que s'ha centrat en d'altres aspectes, per exemple, 5 anys més tard, ell va entrar el 2017, 5 anys més tard, considera també el tribunal que va influir perquè es canviés el nom de la seva plaça i les seves atribucions. Ell, durant la seva declaració, ho ha negat, sentim-lo.
21: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
20: Per tant, negava aquesta capacitat d'influència. També en un altre aspecte que jutja, i és si ell va endollar a un amic seu, és Luis Carrero, que llavors treballava a la Moncloa, i va anar a Badajoz a treballar a la mateixa àrea de la Diputació que ell. Diu que no, només van comentar que sortiria aquesta plaça, però que si Carrero la va guanyar va ser per mèrits propis. De fet, va ser l'únic aspirant.
19: També ha declarat avui el que llavors era el president de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo. La UCO l'assenyala per ser qui, en teoria, va ordenar crear aquesta plaça a mida pel germà de Pedro Sánchez, per David Sánchez.
20: Sí, la seva declaració ha estat més extensa, podríem dir també més política, perquè fins i tot ha dit que el relat que ha fet fins ara la UCO era de novel·la de ciència-ficció. Ell defensa que sí, que el 2017 ell i el seu govern van ordenar crear aquesta i d'altres places d'alta direcció i que després la lletra petita dos es va desenvolupar a través de recursos humans, com fan tots aquests concursos de creació de noves places. Interessant també, un altre element ha negat que ell col·loqués a David Sánchez per fer-li un favor a Pedro Sánchez, amb qui diu que no tenia massa relació, argumentant.
22: ¿Le habló en aquel, de alguna forma él, o directa o indirectamente, le habló de su hermano, que era músico?
23: No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos.
20: I ha aportat un element, i és que tot plegat, aquesta creació de places es feia entre el 2016 i principis del 17. Llavors, Pedro Sánchez no era ni secretari general del PSOE, l'havia fet fora, i després de les primàries diu Gallardo que no li va donar suport. Ell va votar per Susana Díaz, la seva rival.
19: En aquest judici fins i tot s'ha arribat a preguntar als diferents testimonis sobre si David Sánchez realment feia alguna cosa o no en aquest càrrec que, en teoria, segons les acusacions, l'havien creat a mida, i els acusats que han dit que sí.
20: Sí, tots. Perdó. De fet, eren tots acusats, n'hi ha 11, i tots, sense excepció, han defensat doncs, que el procediment va ser net, que fins i tot molts diuen que no coneixien que David Sánchez s'hi anava a presentar, que no sabien que era el germà del president i que si va guanyar aquella plaça doncs, va ser perquè era el millor dels 10 candidats que s'hi van presentar, i també han explicat que després mantenien periòdicament reunions amb ell i que, per tant, doncs, la seva plaça no era, diguéssim, buida, sinó que fins i tot el projecte que va presentar quan va fer el concurs, és un projecte sobre una òpera jove, és un programa que encara manté la Diputació i que ha anat creixent.
19: És un exemple de tot el que hi ha al voltant del PSOE, de Pedro Sánchez, de l'entorn de Pedro Sánchez. No sé com ho veieu, Ferran, Marc...
24: Doncs la veritat és que vaig estar mirant... Bueno, jo crec que això del germà de Pedro Sánchez fa la sensació, malgrat les complicacions que segurament, pel que diuen, és possible que s'acabi arxivant, jo crec que està molt més complicat els altres temes. El tema de Zapatero... I el cas Leire. El cas Leire, el sumari d'ahir, jo crec que dona més indicis i certeses del que ha passat i que es va confirmant allò que sabíem, que és una resposta matussera del PSOE a les clavegueres i a la màquina de fang, no? I que això doncs, ho remena tot, no? I remena la Guàrdia Civil, i remena la Fiscalia General de l'Estat. Seria molt més greu si es confirmés... que Pedro Sánchez ho sabia, i que hi ha una implicació més enllà del coneixement a l'Eire Díaz de rebre-la perquè ve de part de Santos Cerdán, de la directora de la Guàrdia Civil. I seria encara molt més greu, jo crec que faria definitivament caure el govern si hi hagués algun indici, i l'Escorcoll a Tubos Reunidos és important en aquest sentit, de finançament il·legal del PSOE. Perquè el que sí que sembla que és com bastant segur, si fem cas dels informes policials i del sumari, és que sí que el PSOE va d'alguna forma finançar tota aquesta trama de Mortadelo i Filemó. I després hi ha una cosa que no sé en quin moment aclarirem, que és el paper de Santos Cerdán, no? Perquè Santos Cerdán, amb el cas de la Leire, doncs se'l situa a la cúspide de tot, com a organitzador de tot, i malgrat que diuen que Santos Cerdán el fulmina Pedro Sánchez pels àudios d'Àvalos, hi ha lloc a sospitar que quan es descobreix tot el tema de la implicació de Santos Cerdán amb la trama de les mascaretes i de les comissions il·legals, el partit aguanta tampoc la posició de defensar-lo, perquè també devien saber que estava implicat en la trama de Leire i van dir, ràpid fora, intentem ja fer un tallafoc. És greu, però en tot cas també crec que cal dimensionar les coses i que és diferent de la situació del PP. Ho dic perquè el PSOE segurament va intentar utilitzar les clavegueres de l'Estat o va intentar torpedinar algunes actuacions judicials, segur, i està mal fet, i jo ho he dit aquí mil vegades, més encara venint d'un partit que té majoria al Congrés per fer els canvis que cregui, que té el Consell de Ministres i que té el Consell, i que té el BOE, però el PP ho va fer. El PP ho va fer en el cas Kitchen i en l'Operació Catalunya, i això
2: haurem,
24: és gravíssim.
2: Haurem de poder habilitar aquí els estudis unes pissarres per anar posant totes les derivades, perquè jo crec
19: costa
2: que
19: una mica seguir-ho.
2: Costa
19: sí.
2: seguir-ho, costa seguir-ho, això d'entrada. La segona que a mi m'ha suggerit tota aquesta història, no, és que, per una banda, sembla que hi ha el fet de la Covid i el rescat d'empreses estratègiques entre cometes, que aquí això té una vida que podria donar peu a un finançament il·legal i a una mena de martingala gruixuda com a partit, exacte, que són tot el tema dels rescats. Simultàniament hi ha que després el president fa aquell kit-kat de 4 o 5 dies que diu, des que li obren les actuacions a la seva dona, diu, jo paro aquí, a veure què passa, si plego o no plego, i llavors, arran d'allò, després d'allò, resulta que comencem a saber que s'havia estat maniobrant perquè la policia, la UCO, la Guàrdia Civil, etc., poguessin trobar draps bruts d'aquelles persones que feien la vida impossible a Pedro Sánchez. O sigui, per mi hi ha dues coses paral·leles, a dos nivells paral·lels, i que feina rai, però que legitimar... o sigui, que al final ell tingui la catxassa ahir de dir tirarem endavant els pressupostos i els aprovarem, home, trobo que s'ha de tenir cinisme per poder-ho dir, això, i el cercle, eh?
3: Jo faig una reflexió molt, molt ràpida al fil d'aquesta simetria que plantejava el Ferran i d'aquesta pissarra a la que referia la Lourdes. La simetria, el Ferran deia, clar, és que Kitchen és el PP, el mateix que Leire o Santos és el PSOE, i diria també...
24: Bueno, intenten fer veure que...
3: Bueno, en tot cas, el que sabem és que hi ha una Kitchen, que hi ha un... sí. O sigui, que hi ha unes clavegueres del PP, que a priori sembla que hi poden haver unes clavegueres del PSOE, que hi havia una caixa il·legal al PP, que és la de Bárcenas i companyia, sí. I que hi podria haver indicis d'una caixa B, en aquest cas al PSOE. En aquesta pissarra, en la que dibuixaríem efectivament totes aquestes derivades, i ara mesuro el que dic, hi han operadors que es mantenen invariables. Les forces i cossos de seguretat de l'Estat, els mitjans de comunicació i la judicatura es mantenen invariables. És a dir, aquests tres no poders, tots ells, però jo diria sí poders, són els que en aquests moments, al meu entendre, estan defensant la democràcia. Perquè quan hi ha indicis de la podridura que representa qualsevol dels retrets que es fan per sentència o el que representa la mera investigació, el que hi hagi algú en qui confiar, i a més que els hem vilipendiat, no? La carrera judicial, fatxes, carques... I... Sí, sí, però aquí estan, eh? Estan enjuiciant indistintament PP i PSOE, sense embuts. Estan protegint, ens estan protegint del que representen les clavegueres. Forces i cossos de seguretat de l'Estat, el mateix, no? Repressors, tal i qual... Sí, sí, però aquí estan, fent entrades i registres i abocant dades. I el mateix amb els mitjans de comunicació que ens permeten a la resta de la ciutadania formar-nos un criteri crític, valgui la redundància, amb el que passa al nostre voltant.
19: Ara tenim 30 segons, 30 perquè segons, l'Ores i el Ferran anaven fent cares, mentre deia el Marc.
2: En un cas i a l'altre... Quan parlem de les clavegueres, la resposta que la claveguera la forma part aquests guàrdies civils, UCOs... És a dir, que hi ha molta gent honesta, no dic que no, però que hi ha una sèrie de gent que se'ls utilitza o per uns o pels altres per jugar unes cartes que atenten precisament contra la democràcia.
19: Ho hem de deixar aquí, perquè ens queda menys d'un minut, sí. I tinc a més la Tània, que li vull acomiadar. La vull acomiadar des de Badajoz. Tània, gràcies i ànims en aquesta tarda que et queda encara.
4: Ens hi tornarem a posar.
19: T'havies ja il·lusionat que tindries la tarda lliure perquè acabaria això a la una.
4: No, jo vinc aquí a treballar tot el que calgui i més.
19: Molt bé, així m'agrada, així m'agrada. Tània, gràcies, bona tarda. I també al Ferran Casas, al Marc Molins i a la Lourdes Ciuro. Gràcies a tots tres, fins la pròxima.
2: A reveure, gràcies.
19: 30 segons i seran les 4, 30 segons i arriba el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3Cat Info. Fins demà, a partir de les 2, quan tornarem als del Catalunya Migdia. Bona tarda de dijous a tothom.
18: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, fem ara un repàs als titulars destacats d'aquesta hora, Castelldefels. L'Ajuntament ha enviat a validar el nou Pla Municipal de Protecció Civil per reforçar la resposta davant possibles situacions d'emergència. Aquest document, que conté el Pla de Protecció Civil Municipal, ja ha estat elaborat, es troba ara en mans de la Generalitat, que n'ha de fer una primera revisió tècnica abans que el document continuï la seva tramitació. La cloenda del projecte Estimem Castelldefels posa en valor el talent científic i tecnològic de l'alumnat de la ciutat. La plaça de l'Església acull aquest matí, aquesta jornada final, d'un projecte educatiu que connecta alumnat de primària i secundària a través de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, les arts i les matemàtiques. Prop de 800 alumnes de Castelldefels se n'han beneficiat i durant l'acte d'aquest matí els participants ens presentaran els treballs desenvolupats al llarg del curs i compartiran experiències que fomenten les vocacions científiques, el treball col·laboratiu i el compromís amb la comunitat educativa del municipi. En marxa també aquest matí la jornada al Castell de Ciudades y Destinos Conectados, Intel·ligència Urbana, Turismo y Espacios de Datos, amb la participació de l'alcalde de Castelldefels a l'apertura institucional i diferents taules rodones on participen diferents membres de l'Ajuntament, com és el cas del gerent de l'Ajuntament de Castelldefels, Miguel Ángel Vázquez, que tancarà a la darrera taula rodona d'aquesta jornada al llarg del matí al Castell, parlant del reto de les ciutats del futur en una societat hiperconnectada. I fins aquí el repàs dels titulars destacats d'aquesta hora a Castelldefels. Tornem d'aquí una hora amb més informació.
0: Castelldefels avui.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya. Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

bon día, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels així som. Avui sabrem doncs, els continguts de què pararan els programes de literatura al Club dels Experts i Musicalia. El Club dels Experts ja sabeu que arriba a 9:15 i Musicalia a continuació a 10:00. Abans, a 8:00, l'Urri de Muerto i després les formes del blues. A la nostra espai de tertúlia política, Castelldefels Coffee, avui Tor, com cada dijous, per al Partit dels Socialistes de Catalunya, els visitarà el regidor Lluís Espanyol. Coses que s'estan fent en el carrer, doncs, el programa STEAM, o com despertar vocació científica entre el jovent, i Smart City, o com fer de Castelldefels una ciutat intel·ligent. També parlarem del Jardí de les Papallones, amb l'Anabel Subies, tècnica de Medi Ambient. Iván Morales és el president de l'Associació de Veïns de Vista Alegre, que és l'entitat que es troba darrere de la primera de les festes dels barris de Castelldefels. Serà la festa de Vista Alegre i tindrà lloc aquest cap de setmana. I la nostra unitat mòbil tornarà a voltar també per un comerç de proximitat. Comencem, welcome!

0: Castell de Fels Coffee.
1: I com cada dijous, al Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquest espai, avui ens visita el regidor Lluís Espanyol. Molt bon dia, senyor Espanyol.
2: Hola, bon dia a tots i totes. Bon dia, Anna.
1: Bon dia. En qui repassem, doncs, els temes més destacats del darrer ple, que començava amb un escrit a la plataforma d'afectades i afectats per la hipoteca.
2: Bon dia a tots, de nou. Sí, lamentablement és una altra vegada repeteix escenes molt desagradables de testimonis reals de persones que viuen a Castelldefels, doncs, que tenen problemes greus de vivenda, amb famílies, amb nens petits, amb menors, amb problemes econòmics, i que estan rebent, doncs, moltes pressions per part d'empreses, doncs, que volen desocupar, treballen per fons buitre, etcètera, etcètera, i volen, immobiliàries especuladores, etcètera, etcètera, i volen, han fet pressions inclús a algunes d'aquestes famílies per intentar desallotjar-les a la força de la seva vivenda, no? Són persones que han tingut problemes econòmics, que tenen un lloguer social, que han pactat un lloguer social dintre de amb el propietari, i que doncs no troben solucions a els seus problemes, no? A la seva vivenda, ni per part de l'Ajuntament, que tampoc ni dona cap solució de vivenda dotacional, ni cap tipus de sortida, ni ajuda econòmica, ni cap tipus de visualització, no? L'únic que es demana amb aquest escrit, us demana, nosaltres també fem força des de lo que podem, des del PSC i els altres grups de l'oposició, és que s'intenti mediar. L'administració té força per fer-ho, el govern té força per fer-ho, l'Ajuntament té força per fer-ho, que s'intenti mediar amb aquests fons buitre i amb aquestes immobiliàries especulatives perquè donguin més solucions d'habitabilitat a aquestes persones amb aquests problemes, no? Que donguin més termini per poder pagar, que donguin una opció d'altres vivendes, en fi, buscar algun tipus de sortida, no? I lamentablement es van vindre a explicar uns casos reals a Castelldefels, sí, que mirarem a veure fins a on, farem un seguiment fins a on el govern actual de l'Ajuntament es pot ajudar i realment es preocupa d'aquestes persones, no? Que són ciutadans de Castelldefels.
1: Doncs després de la lectura d'aquest escrit per part de la plataforma d'afectades i afectats per la hipoteca, es va desenvolupar el ple, que a l'hora del dia, doncs, tenia molts punts a donar compte, és a dir, que són punts que no es voten, però que els diferents partits poden intervenir per comentar-ho, i així va ser.
2: Sí,
1: econòmic, sobretot.
2: Sí, va haver-hi molts punts de les econòmiques financeres, que és passar informació que es pot debatre i així es va fer, i es fiscalitza, però no, després no es vota, però és un tema formal legal, no? Hi ha altres qüestions que sí que es voten, doncs hi ha altres qüestions que no. La informació a nivell financera i pressupostària era el plantejament d'unes regles de joc de cara, doncs, que la intervenció de l'Ajuntament faci els seus informes anuals obligatoris de seguiment de com funcionen, com van les comptes de l'Ajuntament, i es plantejava, es va donar compte de quines serien les regles de joc, quin contingut i quin desenvolupament ha de tenir aquests informes de la intervenció, d'una forma molt concreta, en quins aspectes, quins capítols, de personal, de pago de factures, de contractacions, etcètera, etcètera, no? Nosaltres vam trobar aquí a faltar una miqueta que hi hagués control de la intervenció amb projectes urbanístics. Aquí veiem que no entra en aquests temes, i crec que la intervenció hauria d'entrar també en un seguiment de l'aplicació dels projectes urbanístics de l'Ajuntament. Després també, doncs, sembla ser, doncs, que el requeriment nostre del PSC, que aquest informe serà trimestral, la intervenció farà un informe trimestral sobre les comptes de l'Ajuntament, en comptes de fer-ho anualment i a toro passat, un any i pico després de que hagi acabat un exercici, es mirarà de fer-ho més real, més trimestralment, de cara, doncs, que sigui una informació més acurada, més actualitzada, no? Real, en time. També el resto de qüestions econòmiques sobre el període de pagament, com paga l'Ajuntament als proveïdors, vull dir, els pagaments als proveïdors, en general, la majoria de pagaments, el 70% dels pagaments es paguen dintre dels 30 dies que marca la llei. Així tot, hi ha factures que es paguen, hi ha 40 i tantes factures que es paguen més de 90 dies, que això està fora de llei, fora de termini totalment, i després n'hi ha un 30% del total de factures que es paguen, que són moltíssimes, trimestralment es paguen aproximadament a prop de 3.000 factures trimestralment a l'Ajuntament, hi ha un 30% que es paguen fora de 30 dies. Això també la ciutadania té que saber-ho. Vull dir, el que es paga, tots els proveïdors que es paguen dintre de 30 dies és aproximadament un 70% del total de les factures, perquè un 30% es paga fora de 30 dies. Això també la ciutadania té que saber-ho. No hi ha ara mateix un greu problema de financer i pressupostari a l'Ajuntament de Castelldefels, això és cert, gràcies a que l'actual govern de l'Ajuntament, Som i PP, va pujar els impostos i les tasses i preus públics, doncs, i n'hi ha algunes polítiques pressupostàries, sobretot de vivenda, que no s'han efectuat, no s'està fent res, doncs hi ha un remanent de tesoreria, hi ha una liquidació important, pujada d'ingressos per impostos, tasses i preus públics i no execució de pressupostos en quant a vivenda i algunes parts d'ajudes a associacions, entitats esportives, subvencions, això no està absolutament congelat. Doncs, bueno, per aquests dos motius hi ha una tesoreria important. Però aquesta tesoreria, li van fer una reflexió a la regidora d'Hisenda, i van fer uns números argumentats i estudiats, que aquesta coixí que ara tenim, d'aquesta liquiditat que ara tenim per aquests motius que hem explicat, això en menys d'una legislatura es pot esgotar i no sabem quin futur es deixarà l'actual govern, quin futur econòmic i endeutat ens deixarà l'actual govern PP i Som. Per què? Per què es pot acabar aquest coixí i es poden deixar un futur doncs superendeutat i sense liquidez a les persones que, als següents governs que puguin haver-hi? Doncs perquè els préstecs que s'han demanat fins ara i que estan aprovats i que s'han de necessitar i utilitzar per fer totes les inversions programades, estem parlant d'aproximadament més de 40 milions de deute, amb inversions aproximadament de uns 40 milions també aproximadament. Molt bé. Fins ara, amb tots els préstecs que n'hi ha anterior a l'any 25, s'estan pagant anualment aprox 3 milions d'euros a l'any de devolució d'amortització de préstecs. Amb les noves inversions i el nou endeutament passarem a pagar 6 milions anuals de devolució de préstecs. Això és un 10% dels ingressos ordinaris de l'Ajuntament. 6 milions de préstecs anuals en menys d'una legislatura, el coixí que n'hi ha ara mateix de tesoreria queda esgotat. I aquestes reflexions els hi van fer, els hi van posar sobre la taula a l'actual govern de PP i Som, que, bueno, de moment van respondre que estan molt tranquils i que no hi ha problema i que ja sortirà el sol demà. Però bé, la nostra obligació com a oposició, com a PSC, és doncs vigilar això, fiscalitzar-lo, fer un seguiment i veure que realment les inversions es fan amb endeutament, que no es fa amb tesoreria, que la tesoreria està controlada i que no es tingui que demanar préstecs per pagar les nòmines. Això és una, com a resum simple, no? Tot aquest seguiment és el que farem i el que sempre estem fent.
1: També es van presentar auditories de les empreses públiques que s'han realitzat.
2: Sí, bueno, es van presentar auditories de, bueno, informació d'intervenció, informació comptable, sí. Seguiment comptable i financer de SAC i de Harfels. Totes tenen algunes qüestions de salvetats i incidències en quant a nivell de comptabilitat. Bàsicament estan centrades en que hi ha moltíssimes hores extres, hi ha més d'un 10% del personal fa prolongació de jornada, això també passa a l'Ajuntament, això també ho vam posar sobre la taula, i alguna cosa té que passar estructuralment, perquè quan hi ha moltes prolongacions de jornada, moltes hores extres, tant a l'Ajuntament com a SAC com a Harfels, vol dir que alguna àrea, alguna tasca no deu estar ben repartida, o no deu estar ben dotada, o falten recursos en algunes àrees. O sigui, això han de revisar també les estructures i protocols de feina dels departaments, també s'ha de mirar, perquè no pot haver-hi tanta prolongació de jornada que l'intervenció ho està declarant, ho està dient. Escolta, detectem molta prolongació de jornada i hores extres a SAC, a Harfels i a l'Ajuntament. I després també s'ha detectat tant a Harfels com a SAC alguns pagaments a proveïdors reiteratius amb duració de contractes de més d'un any, que això en principi no pot ser. perquè més d'un any, amb diversos proveïdors, el mateix proveïdor, diverses factures, més d'un any, això es té que licitar, no es pot fer amb designació directa. Això també hem detectat-ho i bueno, hem cridat l'atenció perquè es prengui les mesures perquè no es torni a repetir i es corregeixi. No? Aquests són els punts més importants. Després també és una data a destacar, Harfels utilitza les instal·lacions del SAC i a la seva comptabilitat no imputa cap despesa analítica d'utilització d'aquestes instal·lacions. És com si estigués gratis el SAC. Harfels. Llavors, clar, si això comptablement, estrictament, fem l'asiento que toca, pues els resultats de Harfels que donen beneficis, pues potser no serien beneficis, no serien tants beneficis, això s'ha de tindre en compte. També ho vam detectar, ho vam denunciar, ho vam explicar i ens han respost al govern que prendran les mesures per corregir-ho, perquè s'ha de comptabilitzar realment les coses com són. Vull dir, Harfels ha de pagar a la seva comptabilitat les instal·lacions que utilitza.
1: Si entrem en el capítol de les mocions, Esquerra Republicana de Catalunya va presentar una referent a l'arbrat de Castelldefels i la necessitat d'estar a sobre, no?
2: Sí, el govern municipal, PP i Som, va presentar una esmena a totalitat i aviam que aquesta moció doncs, no va prosperar. No? El que plantejava Esquerra era doncs, fer una revisió global de tot l'arbrat de Castelldefels, tot el parque verde, buscar la natura, l'espai, la respiració, la qualitat de vida i replantejar doncs, a molts espais i molts llocs concrets que no estan ben cuidats i no s'estan fent un bon seguiment. No? I, bueno, el govern municipal del PP va interpretar malament, va interpretar a la seva manera doncs, aquesta moció i la va rebutjar totalment, en esmena totalitat, sense comprendre i sense buscar doncs, que si no, és una contradicció, perquè el mateix regidor Paredes deia que en el fons del sentit de la moció estan d'acord i busquen el mateix. Però, clar, resulta que presenta una esmena a totalitat interpretant doncs, que està mal plantejada per Esquerra Republicana. En fi, coses de contradicció d'aquest govern, una més.
1: I vostès van presentar una moció referent a l'energia i la manera doncs, que es constituís aquí a Castelldefels una entitat, una societat, una manera de que ens puguem autogestionar precisament el tema de l'electricitat, de l'energia.
2: Sí, crear el que es diu una comunitat energètica. Aquesta moció va tirar endavant amb alguna esmena parcial, amb alguna correcció, però en principi doncs, aquí sí que tot el consistori ha entès que el plantejament de present i de futur ha de ser aquest. Hem de ser sostenibles i la generació de recursos energètics han de ser sostenibles, rendibles i cuidar molt bé la salut de les persones, no? I el futur de les persones, la ciutadania. Com? Pues, bueno, crear una comunitat energètica en la qual, estudiant diferents llocs de Castelldefels, solars, edificis públics i privats, i es faci un acord públic-privat, que es instal·lin plaques solars. Plaques solars, plaques fotovoltaiques, que generin una energia i que aquesta energia tingui un rendiment, es pugui doncs, distribuir d'una altra manera i tinguem estalvi de costos, energia sostenible, neta, i millorem la qualitat de vida de Castelldefels a tots els sentits. No? I aquesta moció doncs, va tirar endavant i veurem aviam quin futur té, a veure si és veritat que podem anar mica en mica creant aquesta energia sostenible i alternativa amb plaques fotovoltaiques, no? A Castelldefels, que hi ha molta possibilitat d'aprofitar el sol que tenim.
1: I una altra moció, en aquest cas va ser presentada per un moment en Comú Podem, referent a la gent gran.
2: Sí, aquesta també amb alguna esmena parcial va tirar endavant. Cau pel seu propi pes, si analitzem el títol de la moció, és desenvolupar realment totes les planificacions i totes les accions que n'hi ha en defensa de la cura de la gent gran. No? Hi ha uns dictàmens i uns manifests del Consell Llobregat de la Gent Gran, del Baix Llobregat de la Gent Gran, doncs que hi ha més de 90 mesures de cures, de dignitat, d'evitar el maltractament, d'assistència domiciliària, en fi, moltíssimes accions referents a la gent gran de Castelldefels i el Baix Llobregat, i aquí el que hem de buscar és que es busquin unes dotacions pressupostàries adequades reals i no només ens adherim a un conveni o a un manifest perquè ens hem d'adherir, perquè el Baix Llobregat i el Consell Baix Llobregat bueno, així ho manifesta, perquè sobre l'actualitat i la realitat de la gent gran, sinó que hem de fer una partida pressupostària i posar uns recursos perquè Castelldefels d'aquí es pugui fer el màxim possible de millorar la situació de la nostra gent gran, no?
1: Doncs aquí va finalitzar el ple i parlem ara, si li sembla, doncs, dels esdeveniments culturals i esportius. Aquest cap de setmana a la ciutat continua el Festival Viudansa amb una actuació estrella aquest diumenge dels Brothers Bros, que faran a la plaça de l'Església una masterclass.
2: Sí, sí, van a moltes activitats, és un poble viu, com sempre hem dit, sempre les nostres associacions i les nostres activitats i iniciatives doncs, culturals, artístiques i socials. No? Efectivament, Viudansa és un exemple molt clar de lo que el PSC també i el nostre grup municipal defensa i ha defensat sempre, gràcies a una moció nostra de fa uns mesos, un any aproximadament, no arriba l'any, que vam proposar rescatar uns reconeixements i unes activitats i uns eventos de culturals, artístics, teatrals, etc, de dansa, etc. Doncs el govern municipal ha rescatat un projecte d'unes ballarines de Castelldefels per fer doncs, un festival de dansa que sigui com residencial i que sigui durader durant dos mesos i mig. No? Durant dos mesos i mig es fan diferents actes, diferents actuacions, en diferents llocs del poble, de la ciutat, i es va tornar una altra vegada rescatant l'esperit de l'art i de la cultura i de la dansa que aquí a Castelldefels doncs, faci venir molta gent de fora, faci conèixer una altra vegada la nostra ciutat per altres qüestions que no sigui l'hostaleria i és super, super, super interessant. O sigui que un empujoncito que vam donar nosaltres al PSC ha servit perquè el govern municipal doncs, posi en pràctica aquest programa. No? És un programa, evidentment, meravellós. És un programa, ara mateix, doncs, que té molt de créixer, té molt per millorar, té molt per de futur, que es podria treballar molt més i es podria fer moltes més coses. I s'ha començat ara i esperem i el recolzarem perquè, com deia, doncs, aquest futur es garanteixi, no? I donar a conèixer i la sensibilització de la ciutadania tant de dintre com de fora de Castelldefels de lo que significa l'art, no? L'art, la dansa i les arts escèniques.
1: Doncs també aquest cap de setmana s'inicien les festes del barri, si comencen com és tradicional per la primera d'aquestes festes, que és la festa del barri de Vistalegre.
2: Barri de Vistalegre tot el cap de setmana, demà divendres per la tarda hi ha una sardinada, el dissabte hi ha el pregó i més activitats, que acaben el diumenge amb unes habaneres i rom cremat, sí, sí. Tot el barri de Vistalegre és un històric, no? És una tradició doncs, trobant-se allà aquests dies, no? Efectivament. Intentarem doncs, conviure amb tota la ciutadania aquests dies.
1: I més coses, perquè arriba crec que el 7 Rugby de nou a la platja de Castelldefels, que és aquesta, bueno, un partit de rugby en petit i a la sorra. Bé, jo he tingut possibilitat d'anar alguna vegada i és tant els esports que es practiquen a la sorra a la platja han de lluitar d'alguna manera amb aquest element, no? Amb la sorra, que és més difícil jugar sí, aquí, practicar bueno, qualsevol esport, sí, sí, que en un altre terreny.
2: I tant. Comença la temporada de platja, efectivament. Comença la temporada de platja, que també va començar doncs, ja tota els serveis que n'hi ha habitualment al període estival, de socorrisme, de control de les marees, de control del clima, etc. Tots els serveis que habitualment hi ha tot l'estiu i totes les activitats esportives que també es fan a la platja durant l'estiu, que hi ha molts tornejos, no? Hi ha els torneis de vòlei, els torneis d'handbol també, hi ha diferents activitats esportives de tota mena. I una d'elles és el rugby també, si no, clar, treballar, fer esport a la platja és complicat, perquè no només el calor que comença a fer, sinó també doncs, que corre sobre la platja, doncs, fas un exercici de pròpia excepció, que es diu, molt més complicat, i has d'estar preparat, i has d'estar... Bé, és molt divertit perquè després tens tota la natura al voltant, no?, de la platja meravellosa que tenim, però a l'hora de fer esport, doncs sí, has d'estar ben preparadet. Sí, són activitats específiques que són molt divertides també, sí. Evidentment, es fan un seguiment i s'han d'ajudar i s'han de recolzar sempre, no?
1: I quelcom més, senyor Espanyol?
2: Bé, en principi, el que dèiem, estem preparant doncs, el següent ple, que encara no sabem ben bé per on anirà d'aquest mes de juny, i seguirem treballant, com sempre, des del Partit Socialista per totes aquelles coses que fiscalitzarem, totes aquelles coses que el govern actual doncs, no té oblidades, no? Com és la vivenda i certes ajudes a entitats i esportives i associatives, no? Sobretot la vivenda és un tema que té una assignatura pendent aquí, el govern municipal, en molts sentits.
1: Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Lluís Espanyol, regidor a l'Ajuntament de Castelldefels pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies, Anna. Ens veiem aquest cap de setmana a tota l'activitat del poble.
1: Segurament.
2: Gràcies a tots.
1: Bon dia.
0: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels avui.
1: La ciutadania va poder explorar la gestió municipal amb intel·ligència artificial i dades obertes. En el marc de la Setmana del Govern Obert, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado va acollir ahir un taller adreçat a entitats del municipi i responsables de comunitats de veïns per apropar la ciutadania a la gestió municipal mitjançant l'ús de la intel·ligència artificial i les dades obertes. Les persones amb més experiència van poder aprofundir a l'anàlisi de les dades i l'ús avançat d'eines. D'altres participants van descobrir per primera vegada les possibilitats de la intel·ligència artificial i les dades obertes. L'Ajuntament inicia un procés participatiu obert a tota la ciutadania on es definirà el projecte que uneix les necessitats dels barris de Vista Alegre i Can Vinader. Es tracta d'una nova convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya. Aquest divendres, primera carpa participativa a les 7 de la tarda a les pistes de bàsquet del carrer Blas Infante. I la 19a edició del torneig organitzat pel Castelldefels Rugby Union Club, el Rugby 7, es disputa aquest dissabte a la sorra del litoral de Castelldefels. Serà concretament al costat del Xiringuito Tiburón davant del carrer Mastelem. I el sènior femení del Club Bàsquet Castelldefels disputa des d'aquest dijous a Cartagena la fase d'ascens a la LF2. És tot de moment. Més informació d'aquí a una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: Doncs ens n'anem amb la nostra unitat mòbil a l'exterior. Allà estan a Estefania González i Miguel Navarro. Què tal? Parlem d'una cosa molt especial ara.
1: Bon dia, Anna. Doncs sí, ens trobem aquí al costat del Parc de la Muntanyeta, envoltats de plantes aromàtiques, flors i espècies especialment escollides per atraure papallones i altres insectes polinitzadors. És un espai que s'ha convertit en una aula a l'aire lliure i en un petit refugi de biodiversitat aquí al mig de la ciutat. Per conèixer millor aquest projecte, ens acompanya ara l'Anabel Subias, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament. Anabel, gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
2: Bon dia, gràcies.
1: Anabel, per començar, on som exactament i què representa aquest nou jardí de les papallones per a la nostra ciutat?
2: Mira, estem aquí al Parc de la Muntanyeta, al costat de les basses, on normalment es fa la festa del Garigot. I aquí vam fer un petit jardí de papallones en col·laboració amb els alumnes i els docents de la xarxa d'escoles verdes, de la xarxa d'escoles de Castelldefels per la Sostenibilitat, per tal de fomentar la biodiversitat i especialment aquestes espècies que són bioindicadores, que són les papallones.
1: I en la creació d'aquest jardí i en la seva inauguració van participar centres educatius i diversos alumnes d'aquí de la ciutat. Com va ser aquest projecte?
2: Aquest jardí de papallones va ser l'acció conjunta que van decidir entre la xarxa d'escoles per la sostenibilitat fer durant aquest any. Aquest any hem estat treballant la biodiversitat als patis i concretament el tema dels jardins de papallones com a projecte de ciència ciutadana també. Llavors l'acció final que es feia en col·laboració amb representants dels alumnes i dels mestres de les escoles participants era fer conjuntament aquest jardí. Llavors ens va ajudar el personal de Jarfels i vam venir aquí, entre d'altres activitats, una d'elles era construir aquest jardí entre tots.
1: I en aquesta acció conjunta que ens expliques, quants alumnes van participar?
2: Van venir 63 alumnes de diferents escoles i també 15 mestres. Van ser de 9 escoles diferents, ara no recordo quantes escoles van ser, però crec que 9 o 10 escoles. I aquests alumnes en veritat són els coordinadors verds, que són els representants de l'escola verda de cada centre educatiu, els representants del comitè verd, i són de diferents nivells educatius. Sobretot els que van venir eren a partir de tercer, quart de primària i també alumnes de l'ESO, dels instituts. I van fer una jornada compartida amb la qual es barregen els alumnes dels diferents centres educatius de Castelldefels que formen part d'aquesta xarxa.
1: I ara, pensant concretament en el jardí que tenim aquí al costat, sona molt maco, Jardí de les Papallones. Potser per persones que no tenim aquesta formació mediambiental ens quedem amb això, amb el que sona maco, que pensem que serà un lloc on s'apropin les papallones, però què és exactament, quina funció té des d'un punt de vista mediambiental, que és el que ens aporta?
2: Mira, els jardins de papallones són unes iniciatives per fomentar la biodiversitat, especialment pensades en aquests insectes. Un jardí de papallones és un espai naturalitzat que el que fa és proporcionar recursos necessaris perquè aquestes espècies puguin viure i desenvolupar-se durant tot el seu cicle de vida. Llavors, ha d'incloure plantes específiques perquè les papallones puguin fer la seva posta d'ous i que puguin créixer les orugues i alimentar-se d'aquestes plantes, i també plantes específiques que treguin a les papallones i adultes voladores perquè tenen dietes diferents, diguem. O sigui, les orugues necessiten una tipologia de plantes que són les plantes nutrícies, que són aquelles de les quals s'alimenten directament, com la típica fulla que té potser un parell de foradets perquè hi ha vingut una oruga i se les ha menjat. I les plantes nectaríferes són les típiques plantes que tenen flor que atrauen a les papallones adultes. Llavors, si en un jardí aconsegueixes tenir dos tipologies de plantes i fins i tot aconsegueixes, diguem, promoure, segons el tipus de papallones que vols que vinguin, quina és la planta que afavoreix que les seves cries, diguem, puguin també menjar una vegada, diguem, facin la seva fase evolutiva, doncs tens un jardí de papallones.
1: I durant la fase inaugural, el moment en el que van venir els alumnes aquí també a ajudar en aquesta creació del Jardí de les Papallones, es van fer també activitats de descoberta de la biodiversitat. Tot plegat és una manera d'ajudar a connectar els més joves amb la natura des d'aquest tipus d'experiència directa?
2: Sí, la veritat és que, bueno, des de la xarxa d'escoles de Casafes per la Sostenibilitat, el que intentem és facilitar, diguem, als diferents centres educatius diferents eines que ens fan reflexionar una miqueta sobre el nostre món, no?, i sobre el medi ambient. Llavors, bueno, en funció de cada any anem variant la temàtica, però aquest any vam voler donar-li pes al tema del foment de la biodiversitat, també al tema de la ciència ciutadana, perquè, bueno, el món científic de vegades, o sigui, en realitat necessita moltes dades i té pocs ulls, no?, al final, o sigui, no hi ha molts recursos per la ciència, llavors els hi va molt bé, per exemple, que des de, diguem, posem l'exemple de les papallones, no?, una escola, per exemple, faci un jardí de papallones amb el seu centre, el registri dintre de l'aplicació de Jardí de Papallones.org, que és una aplicació que existeix ara mateix a Catalunya, i vagi fent els comptatges de les espècies que s'hi apropen, perquè llavors els científics tenen dades sobre l'abundància o la presència de diferents espècies dintre de tot el que és l'àmbit de Catalunya. Llavors aquest projecte, com que vincula molt la part científica amb la part del foment de la biodiversitat, ens va semblar que era un projecte molt interessant per iniciar aquí al municipi i, bueno, i vam triar el Parc de la Muntanyeta perquè és un parc prou cèntric amb el qual, bueno, amb el curs que ve, per exemple, s'hi podran fer activitats de descoberta de la biodiversitat. Sí que pensem que la connexió amb la natura, amb aquestes edats tan properes, no? Pues, facilitar-li als nanos una guia d'identificació o un caçapapallones, fins i tot per poder agafar una papallona, identificar-la sense fer-li mal, fa com un vincle que esperem que a la llarga s'acabi mantenint, no? I al final estem creant ciutadans del present, perquè són del present, no són del futur, no? Però que després potser tenen unes certes responsabilitats a la seva vida, per la seva feina, perquè facin, i si tenen aquesta connexió, aquest vincle amb la natura, doncs serà més fàcil que acabin cuidant, no?, el que tenen al voltant.
1: Per tant, pel que estaves comentant, aquesta acció amb el Jardí de les Papallones continuarà, ja també de cara al curs vinent es vol aprofitar aquest espai per a altres accions educatives i seguir vinculant la comunitat a les escoles, als infants, amb la natura.
2: Sí, en realitat, bueno, sí, mira, justament l'altre dia ho parlàvem amb les persones que coordinaran el programa d'educació ambiental, que ens ajuden tècnicament a coordinar-lo, que segurament sí, sortirà una activitat nova a la guia educativa que serà el recull d'observacions d'aquest jardí.
1: I això em recorda que també fa poques setmanes sortia la notícia que als Jardins del Castell és el punt amb més espècies de papallones observades. Hi havia també una crida des de l'àrea de Medi Ambient a persones voluntàries que vulguin fer aquesta observació de les papallones.
2: Sí, perquè, bueno, també des de Castelldefels treballem, bueno, concretament el del Jardí del Castell és un parc metropolità, i amb l'àrea metropolitana de Barcelona, l'AMB, també té un projecte de ciutadana específic, de ciència ciutadana específic sobre les papallones, que és el BMS és el Butterfly Monitoring Scheme, val? Que és com un recull de dades científiques relacionades amb aquests insectes, i ells han fet un BMS metropolità. Llavors, amb tots els parcs i platges metropolitans, bueno, amb els que es donen d'alta perquè tenen voluntaris, diguem, motivats per fer aquests comptatges, s'estan recollint dades sobre abundància i sobre diguem, espècies detectades de papallones. I, bueno, això varia una mica més a més, eh? Hi ha alguns mesos que sí que és el castell el guanyador, diguem, i altres mesos que són altres parcs de la metròpoli, no? Però sí, estem bastant, amb el rànquing, diguem, estem com bastant ben posicionats perquè, bueno, perquè també tenim alguna persona que es dedica a això. I, bueno, i és un projecte que si algú té aquesta inquietud sobre la natura, no cal tampoc ser un gran científic per fer-lo. Vull dir, hi ha una formació vinculada al darrere, que et fan una formació, t'expliquen com fer-ho, no? I si algú té temps i ganes, És el més important, no?, per vincular-se amb aquest tipus de projectes. Llavors sí que pels parcs metropolitans es cerquen voluntaris per fer aquests contactes. Parcs i platges. Aquí tenim la part de la platja, que també fan contacte de papallones, i el parc del castell.
1: Perfecte. Doncs hem parlat del jardí de papallones que tenim aquí al costat, que haurem d'estar també pendents de com evoluciona i quantes papallones podem observar aquí. Hem parlat dels jardins del castell i ara em queda la pregunta així final de, per un ciutadà o ciutadana que ens estigui escoltant, aquestes persones que són tan amants de la natura i que potser tenen un jardí o un petit balcó on es posen algunes plantes, quines tipologies de plantes podem pensar a col·locar-nos si ens agradaria també crear com el nostre propi microsistema on puguem acollir papallones i també gaudir-les a casa nostra?
2: Sí, mira, com hem dit abans, tampoc cal tenir ni una gran extensió ni... O sigui, simplement és pensar en quines espècies volem tenir al nostre jardí. Les aromàtiques acostumen a ser espècies que atrauen molt aquest tipus d'insectes, també en general pol·linitzadors, no tenen per què ser només papallones, doncs petites abelles o vespes o coleòpters, petits insectes també voladors que puguin atreure's també per aquestes plantes. Potser si algú està interessat específicament en aquest tipus d'iniciatives, li recomanaria anar a la web del projecte de ciència educativa, que és www.jardinsdepapallones.org, perquè allà hi ha molta informació, fins i tot hi ha informació on et relaciona la tipologia de papallones que vols atreure amb quines espècies de plantes pots plantar al teu jardí. Vull dir, tot això està com molt estudiat, ja se sap que si plantes, per exemple, ara serà una molt bàsica, però si plantes cols et vindrà la papallona de la col. Igual que això, amb diferents espècies de papallones, segons quines espècies plantes, tenen més capacitat d'atreure unes o unes altres espècies de papallones. Lo important és que hi hagin les dues, o sigui, que la papallona adulta que va, diguem, agafar el nèctar de la teva flor, de la flor que tens al teu balcó o al teu jardí, tingui també la planta associada perquè les seves cries s'alimentin, perquè llavors estaràs fixant una població. Si al costat d'aquesta flor poses la planta nutrícia que li correspon a aquesta espècie, tindràs moltes més possibilitats de que la papallona estigui per allà més temps.
1: Clar, es tracta de cobrir tot el cicle, com ens explicaves d'aquí del Jardí de les Papallones. Doncs ja ho sabeu, petits gestos, tant des de l'administració com des de l'Ajuntament de Castelldefels, des de la comunitat educativa, com des de casa, ens poden ajudar a crear aquests entorns més favorables per la biodiversitat. Hem parlat amb l'Anabel Subias, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament. Moltes gràcies per explicar-nos tot aquest projecte.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I nosaltres, doncs, continuem aquí al costat, al Parc de la Muntanyeta, gaudint d'aquest nou espai que, a més de fer més verd Castelldefels, ens ajuda a donar vida a moltes espècies polinitzadores. Anna, tornem amb tu als estudis.
0: Moltíssimes gràcies, Estefania González i Miguel Navarro, que estan encara amb un peu en aquest jardí de les papallones i aquesta mostra de com es pot crear aquesta biodiversitat amb molt pocs recursos. Doncs amb l'Anabel Subias ens ha estat informant també del resultat d'aquesta iniciativa i nosaltres ens quedem aquí amb més música.

0: Doncs s'està desenvolupant en aquests moments l'acte de cloenda del projecte STEAM a Castelldefels. I què és el projecte STEAM? Doncs és un projecte impulsat pel Centre de Recursos Pedagògics de Castelldefels i l'Ajuntament de Castelldefels. A través d'aquesta activitat es pretén contribuir a l'assoliment dels objectius d'aprenentatge de tot l'alumnat, visibilitzant un itinerari dedicat a la tecnologia, a les matemàtiques i a la ciència de desenvolupament educatiu i al mateix temps doncs vol despertar la vocació mitjançant la acompanyament i suport dels estudiants de secundària. Doncs s'està desenvolupant la cantonada de la plaça de l'Església amb el carrer Arcadi Balaguer. I allà es troben Miguel Navarro i també Patricia Gazaga. Què tal? Endavant, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs sí, estem aquí i veiem com estan fent tots els preparatoris d'aquest acte de cloenda del projecte Estimem de Castelldefels i tenim amb nosaltres per una part a la directora del Centre de Recursos Pedagògics, la Maria Josep Oró. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què ens espera avui en aquesta cloenda? Ens podries explicar una mica?
2: Ens espera, esperem, celebració. Per nosaltres aquesta cloenda és un motiu de celebració d'una feina feta al llarg de tot el curs, tant per alumnes de primària com de secundària, que venen a mostrar el que han fet, els seus resultats, i a compartir-ho amb la resta de companys que han fet coses semblants en un altre centre i que no en són conscients. És un dia de celebració, bàsicament.
1: I quants centres participen avui en aquesta cloenda?
2: Participen en el projecte 10 centres, 8 de primària i 2 de secundària. D'acord? I a la cloenda venen tots menys un que tenia un esdeveniment i no pot venir. Però en principi 9 centres vindran avui aquí.
1: I volia preguntar a Antoni Alberic, el tècnic d'educació, què han fet els alumnes durant el curs?
3: És un projecte que gira al voltant de les STEAM, la ciència, l'enginyeria, la tecnologia i les matemàtiques, que vincula l'alumnat de primària amb l'alumnat de secundària. L'alumnat de secundària durant tot el primer trimestre es forma amb els seus professors a l'institut per anar a les escoles de primària amb un aprenentatge servei, un servei comunitari, ajudar els alumnes de primària a tirar endavant els seus projectes. Són projectes que volen resoldre problemes que tenim a la ciutat de Castelldefels. Ciutat sostenible, al voltant de la contaminació, ciutat inclusiva, amb persones amb discapacitat, ciutat amiga, tercera edat i problemes de salut, ciutat deliciosa, perquè Castelldefels és una ciutat on la gastronomia és molt important. I tots aquests projectes que estan vinculats amb la ciutat, l'alumnat, a través de la ciència i la tecnologia, el que busca és resoldre algun problema. Com la ciència i la tecnologia poden millorar la vida de les persones.
1: I per fer tots aquests projectes, col·laboreu amb altres àrees de l'Ajuntament?
3: Sempre col·laborem amb l'Ajuntament, amb l'àrea d'educació, fonamentalment. També col·laborem amb l'ONLAB, que és un centre que depèn de l'Ajuntament i que està abocat a la fabricació digital. Hi ha una part dels projectes que tenen a veure amb fabricació digital i es fan a l'ONLAB.
1: I cap a la directora, la Maria Josep Oró, volia preguntar quant de temps porta en marxa aquest projecte.
2: Aquest projecte farà 4 anys. Vam començar primer 2 centres pilots, ho vam pilotar amb 2 centres, i després, mica en mica, ha anat creixent fins a arribar doncs, a aquests 10 centres que participen.
1: I què faran avui els alumnes? Ens podries explicar com estan distribuïts aquí els espais a la plaça?
2: Bé, hem dissenyat 3 espais rotatius, és a dir, els alumnes de cada grup classe es divideixen en tres minigrups i van rotant. Hi ha un espai exposició on els alumnes mostren a la gent que vingui, a pares, famílies, docents, altres companys, tota la feina que han fet a través de fotografies, de vídeos, de pancartes, de mostra, tot el que han fet, i la seva responsabilitat en aquest espai és explicar a tothom que ve què han fet, per què ho han fet, quines dificultats han tingut, etc. a nivell tècnic. Després hi ha un altre espai on tots els gadgets, perquè l'objectiu de cada projecte és dissenyar un gadget tecnològic per solucionar aquell problema, sigui d'inclusivitat, sigui de sostenibilitat. Llavors tindrem un espai demo amb la col·laboració de l'ONLAB de Castelldefels, on els alumnes demostraran com funcionen els seus gadgets. Per una banda hi ha cotxes que van amb energia solar, i després altres que són gadgets, doncs, per exemple, doncs, bastons per gent que és invident, que tenen sensors, bueno, hi ha una gran varietat de coses. Doncs tenim un espai demo on els alumnes faran la demostració de com funcionen aquestes coses que han dissenyat. I després tenim un tercer espai, que és l'espai experiència, on els alumnes expliquen què ha significat per ells haver fet aquest projecte, no a nivell de coneixements ni de competències adquirides, sinó a nivell de vivència. què ha canviat en ells després d'haver fet aquest projecte. I aquí és el moment en què es troba primària i secundària, doncs fem un reconeixement als alumnes secundària per la gran tasca que fan, perquè sense el seu suport, com ha dit el meu company abans, aquesta estructura d'aprenentatge-servei no seria viable el projecte, no? I en aquest espai experiència doncs li fem un petit reconeixement.
1: En aquest reconeixement també hi haurà un moment d'entrega de diplomes. Ens podríeu explicar més, Antoni, per exemple?
3: Són diplomes per als alumnes de secundària que han estat voluntàriament ajudant els alumnes de primària. És un reconeixement individual a la tasca que han fet a les escoles que se'ls ha encomanat d'ajudar, i són diplomes també per les escoles i per als instituts que participen en el projecte.
1: I quin resultat esdevé de tot aquest... O sigui, realment és un projecte intergeneracional. Quin resultat extraieu de tot això?
2: El resultat és canvis de mirades. Per una banda, l'objectiu és que els nostres alumnes de primària tinguin una visió, un projecte de futur per potenciar vocacions científiques, sobretot en clau de gènere, en alumnes femenines. Però també per nosaltres és molt important aquest arrelament dels nostres alumnes a la seva ciutat. És a dir, veure que la ciutat de Castelldefels és l'entorn on ells viuen, on tot aquest coneixement i aquest aprenentatge que tenen han de volcar, i aixoplugats pel Pla Educatiu d'Entorn, que és doncs, una mica qui finança i dona suport econòmic a tot el material, perquè cal un desplegament importantíssim de material tecnològic perquè aquests alumnes puguin fer els seus gadgets i puguin fer tota l'experimentació. Penseu que hi ha una primera part de coneixement del problema on els alumnes experimenten i despleguen un disseny de mètode científic per copsar la dificultat i després buscar solucions tecnològiques. Tot això requereix un finançament, requereix d'una dotació econòmica que gràcies a l'aixopluc del Pla Educatiu d'Entorn de l'Ajuntament de Castelldefels, conjuntament amb les entitats i el Departament d'Educació, doncs podem tirar endavant. No? I això també és important, que s'adonin compte que tot allò que fan és envers la seva ciutat i la seva ciutat cap a ells.
1: Molt bona reflexió, la veritat. Gràcies, retornem la connexió.
0: Moltes gràcies, Patricia Bazaga i Miguel Navarro. I ara ens n'anem a un altre punt on es troba l'Estefania González, concretament al Castell de Castelldefels, on s'està desenvolupant una sessió concentrada en explicar, en unificar criteris, en coordinar doncs, aquesta voluntat de Castelldefels d'esdevenir una ciutat smart city, ciutat intel·ligent. Què tal? Molt bon dia, Estefania, endavant.
4: Bon dia de nou, Anna, gràcies. Ara estem al Castell, efectivament, perquè avui s'ha convertit en punt de trobada de responsables públics, experts en innovació i representants de municipis, de 8 municipis concretament, per reflexionar sobre com la tecnologia, les dades i la intel·ligència artificial poden ajudar a gestionar millor les ciutats. Per parlar-ne, tinc ara aquí a mi el gerent de l'Ajuntament, Miguel Ángel Vázquez, que d'aquí a una estoneta també participarà en una taula rodona sobre els reptes de les ciutats del futur en una societat cada vegada més connectada. Miguel Ángel, gràcies per atendre'ns. Bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
4: Doncs, com dèiem, Castelldefels acull avui, i concretament aquí al Castell, s'acull aquesta trobada sobre ciutats intel·ligents i destins turístics intel·ligents. De fet, la jornada començava a primera hora, a 9:45 del matí, amb la benvinguda a presentació de l'alcalde. També han participat ja altres representants de l'Ajuntament en diverses taules rodones, en presentacions que s'estan desenvolupant. Amb quin objectiu arriba aquesta jornada aquí a Castelldefels? Què s'està abordant?
5: Bueno, nosaltres aquí tenim un doble objectiu. Per un costat, nosaltres hem estat beneficiaris d'una subvenció molt important de fons Next Generation per desenvolupar una plataforma vinculada a la intel·ligència turística. Aquesta plataforma, que a més nosaltres l'adequem com una plataforma Smart City, utilitzem tota la banda de coneixement turístic i d'intel·ligència turística i la completem amb d'altra informació que ens ha de permetre doncs, poder gestionar, coordinar, conèixer i bàsicament prendre decisions en directe del que està succeint a la nostra ciutat amb diferents operatives que complementen aquesta intel·ligència turística. Aquesta gran plataforma Smart City, nosaltres per justificar aquesta subvenció havíem de promocionar i fer conèixer entre la ciutadania que hem fet aquesta plataforma, i una de les maneres que se'ns va ocórrer va ser doncs, organitzar una jornada on poguéssim explicar tant als nostres tècnics municipals perquè coneguin profundament la nova eina, i a tècnics i polítics d'altres administracions donar a conèixer aquesta nova eina que estem utilitzant a Castelldefels. Aquesta és una banda, l'altra és doncs, analitzar, conèixer, interpretar altres projectes, altres iniciatives d'altres ajuntaments que ens poden ajudar a fer més útil aquesta plataforma per a nosaltres. I avui estem escoltant no només la nostra plataforma, els diferents tècnics que estan involucrats en aquesta plataforma, sinó també a tècnics i polítics d'altres ajuntaments que ens estan explicant què estan fent vinculats al món de l'Smart City i plataformes tecnològiques Smart City a d'altres ciutats.
4: Una transferència de coneixement que gira entorn a paraules clau com són la sensorització, les dades, òbviament, i parlant de plataformes digitals, plataformes intel·ligents, com estaves dient ara mateix. Tot plegat pot semblar unes qüestions molt tècniques. Com es tradueix això en les millores concretes que pot veure un veí o veïna d'aquí de Castelldefels?
5: Hi ha moltes. Per exemple, coses molt útils, on aparcar quan vas a la platja, l'aforament dels grans esdeveniments o del passeig marítim un diumenge, que ens permeti doncs, saber si està havent concentracions massives de gent i hem d'enviar ja la policia per qualsevol cosa per regular aquest trànsit, conèixer quines afectacions hi haurà al mar quan hi ha una tempesta, si hi haurà inundacions en segons quin punt a Castelldefels i poder actuar prèviament, conèixer els delictes d'una forma més profunda, saber qui ha estat el delinqüent que ha fet qualsevol delicte i tenir més eines per poder localitzar-lo. El pagament online de totes les taxes i impostos municipals, la georreferenciació de totes les serveis, infraestructures que hi ha a Castelldefels i que facin que els nostres tècnics puguin treballar d'una manera més ràpida i també que el ciutadà es pugui beneficiar de conèixer doncs, qualsevol característica de qualsevol terreny, edifici que hi ha a la nostra ciutat. O sigui, l'operativa és amplíssima, tant que nosaltres comencem d'una base, que és l'operativa actual que té la plataforma, que s'anirà ampliant en el futur, implementant i afegint tots els sensors i totes les bases de dades que ens puguin arribar. Tota la informació turística doncs, del municipi, quanta gent hi som, on compren, quins són els punts més visitats per aquests visitants i turistes, però també doncs, tenim eines ja per saber si el trànsit és fluid o no a la ciutat, quines són les vies on hi ha més trànsit, on s'estan produint els accidents, analitzar en quins punts hi ha més denúncies policials, per què s'estan produint aquestes denúncies. O sigui, ja el ventall de serveis que dona la ciutadania per poder gestionar és amplíssim i estem parlant d'una gestió absolutament diferent al que hem conegut fins ara.
4: Has posat diversos exemples que eren sobre policia local i precisament una de les darreres exposicions que s'han fet ha estat a càrrec del cap del nostre cos de seguretat local, Raül Vergel, que parlava d'un concepte que és el de bessons digitals. Exactament què és aquest concepte? Quines aplicacions pot tenir?
5: Nosaltres, amb aquest bessó digital vinculat a la seguretat, que en si el projecte de bessó digital no és només de seguretat, el bessó digital és veure la ciutat en 3D i saber, mitjançant diferents formes de veure el que està succeint a la ciutat, pots veure amb colors, amb edificis en 3D, etc., veure què està succeint. En el cas del tema policial, et permet veure, doncs, tu tens tot el mapa de la ciutat en 3D i quins carrers estan sent més problemàtics, on hi ha més problemes de trànsit, on hi ha més problemes de denúncies, on hi ha denúncies d'un tipus, on hi ha denúncies d'un altre tipus, on s'han produït, concentracions de gent. O sigui, aquest mapa el que et permet és saber què està passant a la ciutat de forma reiterada i continuada i a partir d'aquí genera unes tendències i unes dinàmiques que et permet prendre decisions fins i tot avançant-te el que pot passar.
4: I tu mateix formaràs part d'una taula rodona que arribarà en una estona també en el marc d'aquesta jornada d'avui, on abordaràs el repte de les ciutats del futur en una societat hiperconnectada. Quin és, al teu parer, el principal repte que tenen avui dia els municipis?
5: Bueno, jo vull parlar bàsicament des de la meva vessant de gerent municipal i de gestor de recursos municipals. Jo el que crec, la meva visió des de que he arribat a aquest lloc, és que l'administració pública no acabem de ser conscients de quines són les prioritats actuals de la societat. És a dir, nosaltres, les administracions, hem vist que la societat ha canviat radicalment, que fa 25 anys, 20 anys, el mòbil no existia, o si existia, ho feia només per trucar i rebre trucades, i en els darrers 10-15 anys, tota la nostra vida, amb un número d'hores cada cop més gran, passa a la nostra mà amb el nostre telèfon mòbil. Això significa que la nostra vida passa aquí dintre, però nosaltres continuem dedicant esforços, recursos, personal a d'altres àmbits de la ciutat que també són molt importants, que sempre ho han estat, però aquest que s'ha convertit en el principal de la ciutadania segurament no li estem donant la importància que té, no? Llavors, jo crec que el gran repte de les administracions passa per trobar aquests recursos per realment oferir aquests serveis a la ciutadania. No pot ser que a Castelldefels, a Gavà, a Viladecans, a Sant Boi, tinguem dificultats per pagar una taxa, un impost, des del teu mòbil, però que, per exemple, Amazon puguis comprar en 4 segons. No? Hem d'aconseguir que, si això és possible perquè Amazon, Apple o qui sigui ho està aconseguint, l'administració pública també ho aconsegueixi. I això és només conscienciar i dotar de recursos. D'on surten aquests recursos? Bueno, això és el gran repte dels gestors d'ara i del futur.
4: Tenim el repte econòmic, el repte tecnològic, el repte organitzatiu i de gestió, i tot plegat, per superar aquest repte, em sembla que jornades com aquestes poden ajudar amb aquesta transferència de coneixement que tot just ens explicaves al principi, perquè justament mencionaves també altres localitats properes. Doncs tot el que estigui fent Castelldefels amb aquesta jornada es pot presentar, es pot compartir, i esteu aprenent també d'altres ajuntaments que han vingut, perquè de fet heu convidat a 8 altres ciutats que estan presents avui.
5: Sí, fins i tot tenim, no sé, ciutats grans com Tarragona, que la primera tinent d'alcalde ens ha vingut a visitar i farà també, intervindrà en una de les taules. Sí, però m'ha cridat molt l'atenció que en una de les taules que estàvem fent hem presentat diversos municipis, han presentat les seves eines espectaculars que han de significar un impuls molt important per conèixer el que succeeix a la seva ciutat, però hi ha hagut una tècnica municipal de transformació digital d'un municipi que ha preguntat, jo el que us vull demanar és més fàcil, no? Us vull preguntar és més fàcil. D'on traieu recursos? Perquè tot això genera una despesa i genera una necessitat de personal molt important, no? I aquesta és la pregunta amb la que jo m'he quedat, no? D'on es treuen els recursos? És que el futur és això. O sigui, des de Ràdio Castelldefels, que requerirà d'una inversió en intel·ligència artificial, en adaptar-se al temps, perquè anem sempre, no sé si us aneu, tant tots els serveis municipals, no, ja no parlo de la ràdio, que també, tots anem darrere de tot el sector privat, no? I jo què sé, arriba el podcast a les emissores municipals anys després, no? Arriba la intel·ligència artificial, arriba l'administració local també anys després, no? Com aconseguim avançar-nos? Aquest és el gran dilema que jo com a gestor tinc.
4: I un altre dels punts claus de la jornada d'avui és les paraules aquestes de destins turístics intel·ligents, que ja venim fa un temps parlant de Castelldefels situant-se com a destí turístic intel·ligent. De fet, avui també participa el president de Segitur, organisme de referència dins de les DTIs. Quin paper juga Castelldefels dins de tota aquesta estratègia? Què pot aportar aquest model cap a una ciutat turística com la nostra?
5: Doncs mira, això és important realment com acabar un cercle, no? Perquè el 2013 nosaltres vam ser un dels municipis impulsors de la xarxa de destinacions turístiques. Aquella xarxa va començar amb 4 municipis a tot Espanya. Eren 3 molt grans i un molt petit de Catalunya, de Barcelona, que era Castelldefels, i que ens sentíem allà com una mica que fem nosaltres aquí, no? Doncs una dècada després aquesta xarxa té centenars de participants, de destinacions, de proveïdors, s'ha fet increïblement gran i a través d'aquesta xarxa i de Segitur, que és l'organisme públic que va encetar aquesta xarxa, es poden aconseguir una sèrie d'inversions molt importants com la que ha aconseguit Castelldefels. És un projecte on el que t'està dient el govern és el turisme no pot ser d'una altra manera que no sigui utilitzant totes les eines que et dona a l'àmbit digital i l'heu d'utilitzar, bàsicament per conèixer què passa a la destinació i poder tenir una destinació sostenible, que era bàsicament l'inici de tot aquest projecte, no? Utilitzar totes les eines que puguis per tenir una destinació sostenible. Què significa? Conèixer quina és la capacitat de càrrega del municipi, quanta gent pot assumir el municipi, on va la gent, què visita, què no visita, quins gustos té, com has d'adaptar la teva oferta a aquesta demanda. Hi ha tanta informació que et poden donar aquestes plataformes que és el que està impulsant aquesta xarxa de TI.
4: Perfecte. Miguel Ángel Vázquez, gerent de l'Ajuntament de Castelldefels, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Et deixem que tornis ara a la trobada, tindràs aquesta taula rodona on participaràs i ja t'avenço que de cara a la setmana vinent podem parlar al Desperta també de tot el detall de la jornada i de la teva taula rodona, les conclusions finals que es tragueu. Gràcies.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres per pujar.
4: Molt bé, Anna, retornem la connexió als estudis. Moltes gràcies i bon dia.
0: Gràcies a vosaltres per tota aquesta informació al voltant d'aquest esdeveniment, aquesta jornada que està plegant al nostre municipi, també municipis veïns, al voltant de com gestionar de manera intel·ligent, de la millor manera possible, doncs, els recursos municipals, les actuacions municipals, a través d'esdevenir aquesta Smart City. Una jornada, diem, que s'està desenvolupant al Castell de Castelldefels. Gràcies, Estefania González, i gràcies també a Miguel Navarro.

0: Castelldefels, així som.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
1: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. La gent gran podrà gaudir de Castelldefels amb el programa Enginyeria Sènior. La Universitat Popular d'Estiu, que comença el pròxim 22 de juny, ofereix tres tallers adreçats a un públic de més de 55 anys. El cost de l'inscripció és de 10 euros. Castelldefels també inclou enguany el programa Aperitius de Ciència, activitats obertes al públic adult que poden interessar al col·lectiu sènior. La plaça de l'Església acull demà un acte festiu dirigit a infants, joves i famílies per donar a conèixer les actuacions del Pla Educatiu Entorn, que acomiada així el curs aquest divendres, com dèiem, amb una festa. De 6:00 a 8:00 del vespre, la festa inclou activitats organitzades pels centres educatius i per diverses àrees de l'Ajuntament. Eivissa Alegre dona el tret de sortida a les festes dels barris 2026. El barri celebra des de demà i fins al 7 de juny les seves festes populars amb un programa d'activitats variat a la pista de bàsquet situada entre la Rambla Blas Infante i el carrer Can Vinader, al costat de l'església de Nostra Senyora de Montserrat. És tot de moment. Més notícies ja incloses a l'informatiu. Que vagi bé, bon dia.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: Doncs es continua desenvolupant a la plaça de l'Església cantonada amb el carrer Arcadi Balaguer la cloenda de l'Estim, un projecte que impulsa el Centre de Recursos Pedagògics de Castelldefels i l'Ajuntament de la nostra ciutat. A través d'aquesta activitat es pretén contribuir a l'assoliment dels objectius d'aprenentatge de tot l'alumnat visibilitzant un itinerari Estim, és a dir, de ciències, tecnologia i matemàtiques, de desenvolupament educatiu i vocacional mitjançant l'acompanyament i suport dels estudiants de secundària. Doncs la Patricia Bazaga i el Miguel Navarro es troben ara amb nens, amb infants, participants de la cloenda, com deien, d'aquest projecte. Què tal, Patricia? Endavant.
1: Doncs sí, estem aquí amb alumnes d'aquest institut que han fet projectes relacionats amb les STEAM, amb aquest acte de cloenda de l'Estimem. Tenim a la Verònica, a l'Alexandra, l'Adriana i el Gabriel, que us saluden.
2: Hola, soc la Verònica.
3: Hola, soc l'Alexandra.
4: Hola, soc l'Adriana.
5: Hola, soc el Gabriel.
1: Doncs la primera pregunta que els hi faig a aquests alumnes és per saber una mica quin projecte han fet. Cadascú, m'han explicat que cadascú n'ha fet un de diferent. Verònica, quin projecte has fet tu?
2: Jo vaig anar a l'escola Josep Guinovar i vaig fer la ciutat deliciosa, que vam fer projectes d'aliments saludables i tot allò per als nens.
1: I tu, Alexandra, quin projecte has fet?
3: Jo vaig fer un projecte a l'escola Lluís Vives i era el projecte de Ciutat Amiga, en el que fèiem un projecte per intentar ajudar les persones amb algun problema, tant invidents com avis.
1: I tenim també a l'Adriana, que ha fet un altre projecte. Quin projecte has fet?
4: Sí, bueno, jo he fet el mateix que l'Alexandra. Va ser el Jacint Verdaguer i bueno, va estar molt bé, va ser amb els nens i tot, i van fer un munt de coses, van aprendre, jo també.
1: Has comentat que estàveu amb més alumnes, de quin curs?
4: La meva classe era de tercera primària i després també tenia un company que venia amb mi, que era la mateixa que jo.
1: I per la teva part, Gabriel, quin és el teu projecte?
5: Jo vaig anar a l'escola Garigot i nosaltres vam fer la ciutat sostenible, que tracta de fer un prototip d'un cotxe i fer que funcioni.
1: I amb tots aquests projectes, Gabriel, què has après? Què ens podries explicar?
5: Jo he après que bueno, tenim molts problemes avui en dia i al final tenim moltes maneres de solventar-lo que no estem aplicant encara.
1: Molt bé, o sigui que hi ha coses que encara podem treballar per part nostra.
5: Sí, encara hi ha moltes coses que podem millorar per fer que el medi ambient sigui encara millor.
1: Adriana, i tu què has après?
4: Bueno, he après, a part de tots els projectes que vam fer, que vam aprendre el que ha dit ell, a millorar i tot, també he après a treballar amb els nens i a ensenyar-los tot el que jo sé i això.
1: I per part de tu, Alexandra, què ens podries explicar? Què has après?
3: Doncs tindre molta paciència, sobretot amb els nens, i també que amb la tecnologia que tenim avui dia es pot fer moltes coses que no estem utilitzant, com ha dit el meu company Gabriel, i que això, que nosaltres hem utilitzat el que hem pogut, el que estava en les nostres mans, per poder ajudar a qualsevol persona.
1: I tu, Verònica?
2: Jo he après a poder ajudar els nens, perquè és una cosa que m'agrada, d'ajudar la gent i tot allò, i també el que han dit tots ells, de que amb la tecnologia avui dia podem fer moltes coses i potser hi ha gent que no ho sap, que la tecnologia ens ajuda molt.
1: I tota aquesta experiència que teniu ara en comparació a quan vau començar el projecte, us ha fet canviar la manera de veure la tecnologia o de pensar com és?
2: Sí, a mi sí que m'ha canviat molt la perspectiva que jo tenia en ment, sí.
3: Doncs jo pensava que la tecnologia era una cosa com més d'enginyers i coses d'això, però en realitat vam veure que qualsevol persona que tingués una mica de coneixement o d'ajuda podia fer qualsevol cosa amb la tecnologia.
4: Sí, això, és que hem vist que amb la tecnologia pots ajudar moltíssim i també en algunes parts pot perjudicar, però bueno, que la tecnologia ara mateix, si la utilitzem bé, podria ser la nostra ajuda.
5: Com ha dit l'Alexandra, sembla que la tecnologia és una cosa molt complicada d'utilitzar o d'aprendre, però en veritat tu a la teva casa pots fer qualsevol cosa i ajudar amb això.
1: I quant de temps heu estat fent aquests projectes?
5: En el meu cas, jo vaig fer 5 classes d'hora i mitja.
1: I heu estat, o sigui, 5 classes des de l'inici del curs, al setembre o més tard?
5: Només, va ser només un mes, que, del que anàvem 2 dies a la setmana, i va haver un dia que només vam fer un dia en aquella setmana.
1: I una pregunta ja per acabar, bueno, no sé si Verònica, Alexandra o Adriana, qui vulgui de tots, què és el que més us ha agradat de fer aquest tipus de projecte?
3: Jo diria que el que més ens ha agradat ha sigut estar amb els nens, poder ajudar-los i en realitat fer els projectes amb ajuda dels nostres companys i inclús dels nens, ja que ens van ajudar a entendre com fer les coses amb molta més paciència de la que tenim nosaltres.
1: Molt bé, molt bona reflexió. Gràcies, adeu. Retornem la connexió.
0: Moltes gràcies, Patricia Bazaga i Miguel Navarro, des de la cantonada del carrer Arcadi Balaguer, la plaça de l'Església, on s'està desenvolupant la cloenda del projecte STEAM. Es proposa a través d'aquesta activitat que alumnes de secundària ajudin a desvetllar l'interès de nens i nenes de primària pels aprenentatges científics i tecnològics a partir de tallers dinamitzats pels mateixos, com ens acaben d'explicar, la Patricia i el Miguel, aquest grup d'estudiants.
6: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez. Todos los viernes a las 10 de la noche. Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Ai, per cert, tens pensat d'apuntar-te a la rua de Carnaval?
2: Sí, però encara no ho he fet, és que vaig de bòlit.
1: Doncs afanya't, perquè em sembla que hi ha un nombre limitat de participants.
0: En català, quan ens referim a una quantitat indeterminada, la paraula que utilitzem és nombre. Per exemple, aquesta temporada ha augmentat el nombre d'oients de Ràdio Castelldefels, o bé, un gran nombre de persones ha visitat l'exposició. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
4: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels, així som.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 4 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Cloenda del projecte Estimem amb una jornada de reconeixement i mostra científica. La jornada ha tingut lloc aquest matí a la plaça de l'Església amb la participació d'alumnat de primària, secundària, docents i representants municipals. L'Ajuntament visita una estació de bombament a València per resoldre qüestions tècniques del projecte. La visita va permetre conèixer de prop el funcionament d'un equip similar i resoldre qüestions tècniques relacionades amb el manteniment i la gestió d'aquest tipus d'infraestructures. Les obres dels túnels del Garraf acabaran el 8 de juny i permetran recuperar progressivament el servei ferroviari. La consellera Paneque ha destacat que es tracta d'unes obres tan molestes com necessàries per poder disposar d'un sistema de rodalies eficient, fiable i excel·lent. Comencem l'informatiu.

0: Castelldefels ha celebrat aquest matí l'acte de cloenda del projecte Estimem Castelldefels, una iniciativa impulsada pel Centre de Recursos Pedagògics de Castelldefels i amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. La jornada ha tingut lloc a la plaça de l'Església amb la participació de l'alumnat de primària, secundària i docents i representants municipals. Escoltem a la Maria Josep Uro, la directora del Centre de Recursos Pedagògics.
1: Per nosaltres aquesta cloenda és un motiu de celebració d'una feina feta al llarg de tot el curs, tant per alumnes de primària com de secundària, que venen a mostrar el que han fet, els seus resultats, i a compartir-ho amb la resta de companys que han fet coses semblants en un altre centre i que no en són conscients. És un dia de celebració, bàsicament. Participen en el projecte 10 centres, 8 de primària i 2 de secundària. D'acord? I a la cloenda venen tots menys un que tenia un esdeveniment i no pot venir. Però en principi 9 centres vindran avui aquí.
0: L'objectiu és fomentar les vocacions científiques, tecnològiques, artístiques i matemàtiques entre l'alumnat de la ciutat. Escoltem el tècnic d'educació del Centre de Recursos Pedagògics, l'Antoni Alberic.
2: És un projecte que gira al voltant de les STEAM, la ciència, l'enginyeria, la tecnologia i les matemàtiques, que vincula l'alumnat de primària amb l'alumnat de secundària. L'alumnat de secundària durant tot el primer trimestre es forma amb els seus professors a l'institut per anar a les escoles de primària amb un aprenentatge servei, un servei comunitari, ajudar els alumnes de primària a tirar endavant els seus projectes. Són projectes que volen resoldre problemes que tenim a la ciutat de Castelldefels. Ciutat sostenible, al voltant de la contaminació, ciutat inclusiva, amb persones amb discapacitat, ciutat amiga, tercera edat i problemes de salut, ciutat deliciosa, perquè Castelldefels és una ciutat on la gastronomia és molt important. I tots aquests projectes que estan vinculats amb la ciutat, l'alumnat, a través de la ciència i la tecnologia, el que busca és resoldre algun problema. Com la ciència i la tecnologia poden millorar la vida de les persones.
0: La cloenda s'organitzarà en tres espais diferenciats, ens ho explica la Maria Josep Uro, la directora del CRP.
1: Hem dissenyat tres espais rotatius, és a dir, els alumnes de cada grup classe es divideixen en tres minigrups i van rotant. Hi ha un espai exposició on els alumnes mostren a la gent que vingui, a pares, famílies, docents, altres companys, tota la feina que han fet a través de fotografies, de vídeos, de pancartes, de mostra, tot el que han fet, i la seva responsabilitat en aquest espai és explicar a tothom que ve què han fet, per què ho han fet, quines dificultats han tingut, etc. a nivell tècnic. Després hi ha un altre espai on tots els gadgets, perquè l'objectiu de cada projecte és dissenyar un gadget tecnològic per solucionar aquell problema, sigui d'inclusivitat, sigui de sostenibilitat. Llavors tindrem un espai demo amb la col·laboració d'OnLab de Castelldefels, on els alumnes demostraran com funcionen els seus gadgets. Per una banda hi ha cotxes que van amb energia solar i després altres que són gadgets, doncs, de, per exemple, doncs, bastons per gent que és invident, que tenen sensors, bueno, hi ha una gran varietat de coses. Doncs tenim un espai demo on els alumnes faran la demostració de com funcionen aquestes coses que han dissenyat.
0: I el tercer espai porta per nom l'espai experiència, tal i com assenyala la directora del centre.
1: I després tenim un tercer espai, que és l'espai experiència, on els alumnes expliquen què ha significat per ells haver fet aquest projecte, no a nivell de coneixements ni de competències adquirides, sinó a nivell de vivència. Què ha canviat en ells després d'haver fet aquest projecte? I aquí és el moment en què es troba primària i secundària, doncs fem un reconeixement als alumnes secundària per la gran tasca que fan, perquè sense el seu suport, com ha dit el meu company abans, aquesta estructura d'aprenentatge-servei no seria viable el projecte, no? I en aquest espai experiència, doncs, li fem un petit reconeixement.
0: Durant el curs, els centres participants han disposat, amb el suport de l'Ajuntament, de kits de robòtica, sensòrica i programació per desenvolupar les seves propostes didàctiques. Tot plegat s'emmarca en el Pla Educatiu d'Entorn de Castelldefels, que impulsa iniciatives educatives com aquesta. I en total, el projecte ha comptat amb la participació de gairebé 800 alumnes de diferents escoles i instituts de Castelldefels. L'acte institucional ha començat avui a les 10 amb la presentació de la jornada i la benvinguda del regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, el Ramon Amador, i posteriorment l'alumnat ha explicat la seva experiència i ha rebut els diplomes de reconeixement. Les obres de la nova estació de bombament d'aigües pluvials de Castelldefels continua avançant. Es tracta d'una infraestructura clau per millorar la protecció de la zona urbana davant possibles inundacions i per reforçar la gestió ambiental de l'entorn i dels espais naturals del municipi. En aquest context, el passat dimarts, la cap de secció de Via Pública i Medi Ambient, la Montse Vinyes, va visitar una estació de bombament d'aigües pluvials a la Comunitat Valenciana. La visita va permetre conèixer de prop el funcionament d'un equipament similar i resoldre qüestions tècniques relacionades amb el manteniment i la gestió d'aquest tipus d'infraestructures. Segons ha explicat Vinyes, la trobada ha estat un pas més en el treball de preparació que està duent a terme l'àrea municipal de Via Pública i Medi Ambient. Escoltem les explicacions per part de la Montse Vinyes.
3: Aquest dimarts ens hem desplaçat a València, a la zona de l'Albufera, tècnics municipals i tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua, per veure una estació de bombament que hi ha allà, que té una funció molt semblant a la que està construint l'ACA al nostre municipi. Aquesta estació té la mateixa funció que és, en cas de nivell alt de l'aigua de mar, quan el sistema hidràulic no desaigua, necessita la pressió que es dona des de l'estació de bombament. La visita la fèiem per dos motius. Un era, donat que encara nosaltres no hem acabat l'obra i encara hi ha alguns aspectes dels quals hi ha més d'una opció, poder compartir l'experiència amb aquest municipi que ja fa temps que la té en marxa, per veure a vegades quin sistema genera menys problemes, és més òptim o té un manteniment més fàcil. L'altre punt, també relacionat amb el manteniment, era la freqüència de neteja de diferents coses, de supervisió i de tot el software també, que hi ha un programa que s'instal·la que permet gestionar tota aquesta estació de bombament i bàsicament ens va semblar molt útil tant a l'Agència Catalana de l'Aigua com a l'Ajuntament fer aquesta visita d'ahir al matí per aprendre de tècnics que ja tenen aquest sistema en marxa i, òbviament, ja poden aportar moltes coses, ens ha estat molt útil i ara mateix, doncs, tant per acabar l'obra com per preparar tots els plecs de manteniment d'aquesta estació de bombament i de la resta d'estacions de bombament que tenim al municipi, doncs ens haurà estat molt útil.
0: Es tracta d'un projecte de gran envergadura fruit del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, que ha d'ajudar a millorar la resposta de la ciutat davant episodis de pluges intenses. El projecte té un cost total de gairebé 15 milions d'euros. L'ACA n'assumeix més del 80% del finançament, mentre que l'Ajuntament hi aporta uns 2,5 milions d'euros corresponents a l'IVA conjunt de l'obra. La cap de secció de Via Pública i Medi Ambient, la Montse Vinyes, ha fet una revisió de l'estat actual dels treballs que van començar a principis del mes de març. Escoltem a Montse Vinyes, que ens detalla quin és l'estat actual de les obres.
3: L'estat d'avançament de l'estació de bombament d'aigües pluvials que està executant l'ACA és l'estat de moment és correcte segons la planificació prevista. S'estan fent tasques de formigonat, s'estan col·locant ja alguna comporta, s'estan fent moviment de terres del canal d'entrada, que és la connexió amb el canal existent on entrarà l'aigua que serà bombejada. S'estan fent rebler dels murs que hi hem fet i el que sí que hi ha és que la setmana vinent ja hem avisat a tot l'àmbit educatiu i esportiu de la zona. La setmana vinent està previst treure unes palplanxes, no totes, perquè estem intentant endarrerir-ho al màxim perquè, com a mínim, l'equipament escolars que acaben el juny no siguin afectats i, per tant, ho deixàvem per aquest període, però sí que hi ha dos dies que s'hauran de retirar aquests palplanxes per continuar avançant amb l'obra i això serà la setmana vinent. Com dèiem, avisat a equipaments esportius i als equipaments educatius perquè té les molèsties que va tenir quan es van clavar, és a dir, hi ha certes vibracions i cert soroll. Però com dèiem, avancen amb la previsió estimada, de manera que esperem a final d'any que aquesta estació de bombament encara no hagi fet tota la fase de posada en marxa i de comprovació al servei, però sí que les obres estiguin acabades.
0: El termini d'execució previst és de 12 mesos, als quals s'hi afegiran 3 mesos més de proves de funcionament i posada en marxa de la nova instal·lació, una infraestructura que permetrà desplaçar majors volums d'aigua i minimitzar l'entrada d'aigües residuals a l'Olla del Rei, una zona humida catalogada d'interès ambiental. També contribuirà a millorar la qualitat de les aigües de l'interceptor i la gestió dels espais naturals del municipi gràcies a un millor control tant del volum d'aigua com de la seva qualitat. Les obres de millora de la infraestructura ferroviària entre el Garraf i Sitges finalitzaran el pròxim dilluns 8 de juny, així ho ha anunciat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, la Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, el José Antonio Santaro, durant una visita als treballs executats per Adif als túnels del Garraf. La consellera Paneque ha destacat que es tracta d'unes obres tan molestes com necessàries per poder disposar d'un sistema de rodalies eficient, fiable i excel·lent. També ha valorat positivament que els treballs hagin pogut acabar abans del termini previst. Les actuacions han tingut una elevada complexitat tècnica i han consistit en el tractament, la reparació i la protecció de diversos elements de la infraestructura ferroviària en un túnel i dos viaductes situats al tram entre Sitges i Garraf. A més, també s'ha dut a terme millores en un pas inferior del nucli urbà de Sitges. I per la seva banda, el secretari d'Estat, el José Antonio Santaro, ha explicat que les obres, amb un pressupost superior als 3 milions d'euros, tenen com a objectiu reforçar la protecció i la resistència de les estructures davant els temporals i la corrosió marina. Els treballs iniciats el 15 de març han comptat des d'aleshores a la circulació per via única entre Garraf i Sitges per garantir la seguretat i la continuïtat del servei mentre s'executaven aquestes actuacions. Un cop acabades les obres, el trànsit ferroviari es podrà restablir de manera progressiva durant els pròxims dies i setmanes. Els serveis de la platja de Castelldefels estan a ple rendiment per gaudir de l'estiu. Des del dilluns dia 1 de juny, l'Ajuntament de Castelldefels ha posat en marxa els serveis de les 3 platges del municipi, coincidint amb l'inici de la temporada alta. Escoltem el regidor de platges, el Marc Soler.
4: Estamos en temporada alta, ya están todos los servicios en marcha, se han ido poniendo poco a poco, empezaron con los chiringuitos y tal, ya tenemos salvamento y socorrismo, ya están todos los servicios en marcha, nuestros 5 kilómetros de playa, en nuestras 3 playas, y ya en marcha para que vengan y disfruten de nuestras playas nuestros vecinos y nuestros turistas, tanto de fuera como de la provincia.
0: Al barri del Baixador, Llumineres i La Pineda, amb una extensió total de gairebé 5 quilòmetres, compten amb serveis i equipaments per donar resposta a les diferents necessitats de les persones que visiten i gaudeixen del litoral. Escoltem per la seva part a la coordinadora, l'Anna Zaguirre, en relació amb el compromís de l'Ajuntament i els serveis que es posen en marxa.
5: Per Castelldefels i per l'Ajuntament, doncs, representa, doncs, que un compromís, no, també amb la ciutadania i totes les persones que venen a visitar la nostra platja, de poder, doncs, gaudir d'unes platges segures, accessibles i amb la màxima qualitat possible. Per això, doncs, es posa servei de salvament i socorrisme, que estarà disponible de l'1 de juny fins al 27 de setembre. Servei també de policia, amb diferents agents de la policia municipal per aquí, per les nostres platges, incrementant la seguretat. Moltes activitats també esportives, ambientals, lúdiques, servei també de biblioplatja, que estarà en funcionament a partir del 27 de juny. I, doncs, tot això, doncs, reporta, pues, poder gaudir, no, d'aquestes platges de Castelldefels i tenir una bona experiència.
0: A més d'això, la platja avança cap a un model cada cop més inclusiu i accessible, amb noves millores que fan del litoral un espai més obert, adaptat i pensat per a tothom. Escoltem quines són les principals novetats en matèria d'accessibilitat.
5: Les principals novetats d'aquest any, d'aquesta temporada, és que hem fet una aposta de cara a l'accessibilitat i la inclusivitat a les nostres platges, no? Poder fer unes platges accessibles i inclusives per a tothom. Per això s'incorporaran uns codis Navilens en tots els panells informatius, que són uns codis similars als codis QR, però amb sistema auditiu també i amb diferents idiomes. També s'ha fet una formació en llengües de signes tant per personal de salvament, policia, com personal de l'oficina de turisme, i s'està treballant també amb un itinerari accessible que és per accedir a l'accés 32 de la platja. Aquest itinerari comporta des de la parada de transport públic fins a l'accés de la platja, i entorn gira pues, amb aquestes accions, no?, de cara a millorar l'accessibilitat en les nostres platges.
0: I un punt diferencial de la nostra platja és l'espai Dunar, situat a l'oficina de turisme de la platja, on hi ha un centre d'interpretació que permet conèixer millor l'ecosistema Dunar de Castelldefels a través d'una proposta immersiva, didàctica i sostenible. Escoltem per la seva part a la coordinadora, l'Anna Zaguirre.
5: El punt diferencial de la nostra platja, doncs, és poder conviure, no?, amb totes aquestes activitats i diferents serveis, i sobretot també amb l'objectiu de preservar un espai natural de gran qualitat ecològica, que es porten a terme també moltes accions i de sensibilització i ambiental i preservar tot l'ecosistema Dunar.
0: Escoltem ara les paraules del regidor de platges, el Marc Soler, en relació a la importància d'aquest espai.
4: El Espai Dunar es un espacio muy importante, mucha gente igual no le da la importancia que tiene, pero es un espacio muy importante porque yo hasta no llegar a ser concejal de playas no tenía la concienciación de lo que representan las dunas. Las dunas son muy importantes, hay muchas veces que los vecinos, en los que me incluyo, no lo valorábamos, y cuando ahora estamos viendo episodios de muchos municipios del norte de Cataluña que se están quedando sin playas con todas estas tormentas que han habido este invierno, que se les ha comido con el tema de la regresión del mar, la duna para la regresión del mar, y la duna es un elemento natural que ayuda a que no tengamos tanta regresión al mar. Claro, muchas veces la gente no entiende eso y piensa, ostras, ¿para qué tanta inversión, no?, y tanto esfuerzo para mantener las dunas? Para eso, para parar la regresión del mar con las tormentas y con el cambio climático, cada vez es más ocurrente.
0: I entre els serveis també està el de kitesurf. Escoltem el regidor de platges, el Marc Soler.
4: Nosotros el servicio de kitesurf lo implementamos en la legislatura del 2011 al 2015. Me acuerdo que yo fui concejal de deporte en aquella época. Es uno de los proyectos más, estamos más orgullosos y más contentos. Como sabéis, somos la única playa del área metropolitana de Barcelona que tenemos, que se puede hacer kitesurf en temporada de verano, de baño, y es un servicio que estamos súper contentos, que funciona muy bien, tiene muchos asiduos, viene mucha gente, es un perfil de gente que no viene a molestar, que viene a hacer deporte, que viene a pasarlo bien, que dinamiza nuestra playa. Yo siempre digo, cuando ves todas las cometas allí volando que están haciendo kite, es una foto preciosa.
0: I destacar també que tots aquests serveis s'han reactivat amb l'inici de la nova temporada alta de platges, i en aquest context, el passat dimarts 2 de juny, el govern municipal va fer una visita al litoral per conèixer de primera mà el funcionament d'aquests dispositius i equipaments. La comitiva va estar encapçalada per l'alcalde, el Manu Reyes, i va comptar amb la participació de diversos regidors i regidores del govern municipal. Durant la visita es van recórrer diferents punts del litoral, com el servei de salvament i socorrisme i els dispositius de vigilància i seguretat, en presència de la policia local. L'Ajuntament de Castelldefels torna a organitzar un estiu més el programa A la nit, una altra moguda. El programa arriba a la seva cinquena edició amb una variada proposta d'activitats per a joves de les ciutats i que té l'objectiu principal d'oferir una alternativa d'oci segur, nocturn i lliure de violències. Escoltem a la cap d'Unitat Intermèdia de Participació, Convivència i Nova Ciutadania, l'Àngela Rubí.
6: Aquest any, gràcies a una nova subvenció de la Diputació de Barcelona, tenim més activitats que els darrers anys i podem, tenim 5 activitats els divendres i 3 els dissabtes. Podríem parlar d'un 50% més d'activitats que els darrers anys, i estem molt contentes perquè al final podem replicar aquelles que han funcionat bé i hem d'afegir de noves que també demanava el jovent.
0: Una proposta basada en activitats que fomenten el respecte i les alternatives saludables com l'esport i la convivència. Escoltem a la CAP de Participació Comunitària.

0: de tonificació, musculació i futbol, al CEM Can Roca els divendres. Tenim el Laser Tag, aquest any hem canviat d'espai i l'hem ubicat a la Torre de Can Valls, al Parc de la Muntanyeta. Tenim l'Escape Room al Castell, aquesta activitat és la primera vegada que la farem. Vam fer un escape box en els jardins i aquest any anem a provar l'escape room dins del castell. No? Al final és un joc de misteri i de reptes i tenir un castell obert a la ciutadania doncs no podia ser d'una altra manera. I una altra novetat és la dinamització de l'espai Caní a l'Avinguda Ciutat de Màlaga. Al final és un grup també, és un col·lectiu, els joves i les joves tenidors de gossos que fan ús d'espais públics de la ciutat en el seu moment d'oci nocturn amb els seus gossos i gosses i hem dit, doncs anem a provar, no? A veure si funciona. Llavors, els divendres també de 10:15 a 12:30 hi haurà de la mà de Trifolium una dinamització d'aquest espai on doncs, fan educació, ensinistrament i d'altres activitats adreçades a aquest públic de joves amb el seu gos.
1: Moltes d'aquestes activitats s'han definit a partir de preferències dels mateixos joves que participen activament en la seva elecció.
0: Els dissabtes mantenim el bàsquet, el vòlei, el bàsquet al pavelló de Can Vinader com cada any, el vòlei al pavelló de Can Roca. Posem de nou la Gamer Space, que algun any n'hem tingut i altres no, perquè ja saps que fem el programa amb participació dels joves. Aquest any l'han tornat a demanar i el tornem a oferir a l'Espai Jove a la Masia, dissabtes de 10:30 a 1. I hem recuperat també el cinema, que havíem provat algun any puntual en el centre cívic, però en aquesta ocasió farem 3 sessions a l'espai públic de la plaça de les Palmeres, perquè era la petició dels joves. Per tant, el 16 de maig tindrem la de l'Escape Room 1, el 20 de juny Expediente Warren, també la primera, i el 18 de juliol la de Jumanji, del 2019. Són pel·lícules que han decidit els joves en grups focals i les han prioritzat i ho han respectat així.
1: Una edició de la nit, una altra moguda que ja està en marxa, com dèiem, des del mes de maig i s'allargarà durant els mesos de juny i juliol. L'escoltem a la cap d'unitat intermèdia de participació, a l'Àngela Rubí, pel que fa a les inscripcions.
0: Cada dilluns s'obren les entrades a l'Entràpolis per aquell cap de setmana. Cada persona pot agafar una entrada de cada activitat. Un jove pot inscriure's, bueno, evidentment, si es solapen en el temps ho tindrà difícil per després participar. Nosaltres fem una mica el seguiment per veure de que realment agafen una entrada, de que tenen l'edat que demana el programa, que recordem que és de 16 a 29 anys i cada setmana potser hem de fer alguna devolució d'alguna entrada que no s'ajusten a aquests criteris, però són poquetes. Llavors, cada dilluns obrim per aquest cap de setmana i els joves poden apuntar-se a tantes activitats vulguin.
1: Segons traslladen des de l'Ajuntament, un cop finalitzi aquesta edició es farà una nova valoració conjunta amb els joves per decidir quines activitats es mantenen, es modifiquen o s'incorporen de cara a la pròxima edició.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui. Cloenda del projecte Estimem amb una jornada de reconeixement i mostra científica. L'Ajuntament visita una estació de bombament a València per resoldre qüestions tècniques del projecte de Castelldefels. Les obres dels túnels del Garraf acabaran el 8 de juny i permetran recuperar progressivament el servei ferroviari. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies, molt bona tarda i fins demà.

0: Tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels. Consell Comarcal del Baix Llobregat. Generalitat de Catalunya.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Ràdio Castelldefels Online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
6: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0.
7: El lunes a las 8
6: de la tarde.
8: En Radio Castelldefels.
0: Radio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Mamá, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?

0: En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanzan Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor.
1: Així comença Don Quijote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. I per què comencem el programa d'avui amb aquesta cita? Doncs perquè, com bé sabeu, de tant en tant ens agrada portar a judici personatges famosos de la literatura i decidir si són culpables o innocents dels càrrecs que ens inventem. I avui arriba el moment de pujar a l'estrada a Don Quijote de La Mancha.

0: I qui m'ajudarà a impartir justícia? Doncs a la meva dreta, la Mireia, bon dia.
1: Aquí jo sóc l'advocada del meu representat, el senyor Alonso Quijano.
0: La senyoreta Carla.
2: Buenos días.
0: Jutgessa, atenció. Senyoreta jutgessa. I en Nacho, bon dia.
3: Bon dia.
0: Que
3: jo
0: serà?
3: Sóc el jurat popular.
0: Ah, efectivament. Tu impartiràs sentència.
3: Bueno, de popular no hi ha nada porque soy l'única.
0: I la jutgessa Carla, doncs, dictarà quin és el càstig o no que li hem d'impartir.
2: Les pido de antemano un poco de seriedad en el asunto, ¿vale?
0: I una servidora, la Misha, doncs, serà la fiscal.
1: Doncs tu, Misha, hauràs de presentar els càrrecs.
0: Mm-hmm. Doncs sí, senyores. Jo, l'Estat, presenta càrrecs contra el senyor Alonso Quijano, conegut com Don Quijote de la Mancha. Primer de tot, per desperfectes a la propietat, d'acord? En segon lloc, també, per... no em sortirà el nom. Com és quan hi ha revoltes i... que fas disturbis, altercats públics, gràcies. Sí. Gràcies, senyora jutgessa.
2: Paso estamos.
0: Desperfectes a la propietat, altercats públics i, bàsicament, ser un perill per la societat. I per què vaig exposar el meu cas? Perquè no només doncs això, don Alonso Quijano ha intentat destruir propietat agrícola com són molins de vent que la gent necessita per fer farina i per sobreviure, sinó que, a més, va atacar un... Ara em surt la paraula rebaño... Déu meu, com estic avui? Estic una mica de Quijote, jo, avui.
2: A ver si te vamos a tener que juzgar a ti.
1: Conflicte d'interessos, senyoria.
0: En fi, ja em vindrà la paraula, però en fi, que va atacar un grup d'ovelles, d'acord? I no només això, sinó que es va enfrontar amb un senyor basc que no li feia res, que no li havia fet res, el pobre senyor, i fins i tot va alliberar uns presos que no tenia dret a posar en llibertat, entre d'altres coses. Vull dir que, atenció, aquest home és un perill públic.
2: Lo de los presos es importante porque estás dejando libre peligro social,
0: exacte,
2: público.
0: Exacte.
3: Como él.
0: Efectivament.
2: ¿Usted qué tiene que añadir?
1: Doncs jo, senyoria, per defensar el meu representat, primer s'ha de dir que aquest senyor no actua en plena possessió de les seves facultats mentals. La seva percepció de la realitat està profundament alterada. L'acusat mostra símptomes de compatibles amb un trastorn delirant, ja que interpreta situacions quotidianes com si formessin part d'un món de cavalleries i d'aventures inexistents. Aquesta obsessió pels llibres de cavalleries i l'aïllament progressiu haurien afavorit aquesta desconnexió entre realitat i ficció. En cap cas el meu representat actua amb voluntat criminal ni en consciència del real dany que pot causar. I moltes de les seves accions neixen d'una necessitat patològica de sentir-se útil, heroic i reconegut en un món que ell percep com injust o mediocre. A més, diversos testimonis afirmen que el Quixot alterna moments de gran lucidesa amb episodis de clara alteració mental, el fet que reforça la idea de que té un trastorn psicològic i no una conducta maliciosa. Jo crec que no estem davant d'un home malvat, sinó davant d'un home que va perdre el límit entre els llibres i la realitat.
0: Uau.
2: Uau. Uau. Sé contra esto que puedes hacer, Misha, nada.
0: És que, en fi, la carta de problemes mentals, això, senyora advocada, això està molt vist. Vostè és la que ha llegit molts llibres. És vostè la que ha llegit molts llibres de ficció. Perquè aquest home hagi estat o no hagi estat conscient dels seus actes, ha causat una sèrie de desperfectes que han sigut molt greus, que tots nosaltres amb els nostres impostos estem pagant els desperfectes i que requereixen una compensació.
2: A ver, yo creo que aquí lo de menos es la compensación económica, sino la simbólica. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que por mucho que estés mal de la cabeza, has cometido unos hechos.
0: ¿Pero
2: espera, no me interrumpan. Vale, has cometido unos... A la señoría, a la jueza, vale. Vale. Has cometido unos hechos. Entonces vas a ser culpable, seguramente. Pero, ¿cómo se deriva? Claro, porque si tú no estabas en plenas facultades, pero igualmente has cometido unos hechos. Esos hechos hay que pagarlos, de la forma en la que sea. Pero, ¿cómo va a ser la pena? Pues ya se decidirá, porque si no estabas en plenas facultades, tampoco lo has hecho conscientemente ni de forma planeada.
0: Amb el seu permís, senyoria. D'una banda, primer dir que la paraula que estava buscant abans era ramat. Ja m'ha vingut. Bueno, mentida, l'he buscat a Google perquè estava molt espessa. Necessito dir-ho. I segon, la Fiscalia demana realitzar un judici conjunt, no jutjar independentment el senyor Alonso Quijano, sinó que també volem que es faci un judici conjunt amb en Sancho Panza, efectivament, amb el senyor Sancho Panza, perquè creiem que, si bé la carta de inagitació mental podria tenir cabuda i podria ser versemblant en el cas d'Alonso Quijano, el seu ajudant, el senyor Sancho Panza, estava perfectament en les seves perfectes capacitats físiques i mentals i el volem acusar de còmplice de tots aquests càrrecs. Primer, perquè va ser còmplice i segon, perquè no va intentar evitar que tot això passés.
4: No és verdad. En el libro...
0: Senyora jutgessa, en tot cas, vostè no ho ha de dir. Això m'ho haurà de rebatre la senyora.
2: Però que en el libro... Que yo me lo tuve que leer para segundo de bachillerato, ¿sabes?
1: Yo no digo nada, soy un mero espectador.
0: Però no està aquí, senyora advocada, que no protesta.
1: No, no, perquè m'està donant relat ara, jutgessa, sí. A part d'això, i que el senyor Sancho Panza no és el meu representat, però la jutgessa anava completament encaminada en què el senyor Sancho Panza intenta frenar-lo en diverses ocasions. Això per un costat. Per altra banda, crec que el senyor Alonso Quijano, el meu representat, no seria just que anés a presó quan té un problema mental. El correcte hauria de ser derivar-lo a una institució psiquiàtrica on se li faci un tractament i, posteriorment, en qualsevol cas, serveis de la comunitat, ja que ell no era conscient d'estar fent mal, completament al contrari. Ell volia fer bé. I per rehabilitar, com és el fet de la justícia que pretén rehabilitar els individus, la presó no només seria un càstig injust, sinó seria totalment contraproduent a la seva psique.
0: Però precisament perquè el senyor Sancho Panza sí que estava en plenes facultats i estava acompanyant el senyor Quijano.
2: Però com demostra vostè que estava en sus plenes facultats?
0: Home, perquè l'hem fet avaluar per una psicòloga. Vale. Li presento el certificat.
2: Vale, és que no l'havia mencionat.
0: Si vol, la podem fer testificar també, aquesta experta.
2: Ah, vale,
1: forma
2: vale.
1: Pericial.
0: I doncs si això que diu és vostè és correcte, i nosaltres també ho hem comprovat, en tot cas, si el senyor Sancho Panza estava advertint el seu company doncs, i l'estava fent ser conscient dels seus actes, això vol dir que Alonso Quijano era conscient que el que estava fent estava malament si el seu company li estava dient que no estava bé. Per tant,
4: és
0: veritat. Els dos eren còmplices del que estava passant.
4: Bueno,
2: es que yo no puedo debatir, pero es que tengo aquí un argumento.
0: A ver, ahora dispari.
2: A ver, vuestra ex, bueno, tu experta, tu profesional, ¿cómo va a determinar si una persona estaba en sus plenas facultades si el examen se lo hace actualmente? ¿Eso qué quiere decir? Que actualmente puede estar en sus plenas facultades, pero en el momento de los hechos puede no haberlo estado y eso no hay forma de demostrar-lo objetivament.
1: A més, ja, però... el senyor Sancho Panza estava en un moment d'estrès molt important.
2: Eso ya no lo sé. Lo que digo, no, porque yo estoy intentando ser objetiva. Yo no estoy yendo a por una o a por otra. Yo estoy intentando ser objetiva.
4: Bueno, como jurado popular único...
2: Ah, ya.
4: He entrado, ¿vale? Porque me parece muy raro. Si el señor Quijano estaba mal y... no tenía ni idea de que estaba mal, entonces Sancho Panza tendría que estar bien porque es él el que le dice que está mal. Entonces, al final, puede que no esté bien del todo, pero tiene un poquito ahí de mentalidad aún para saberlo. Entonces, quieras o no, eso...
1: La jutgessa posa una cara de completa...
2: Es que no lo acabo de entender.
0: Es que vale. realment aquest és un dels casos més difícils de portar com a fiscal, perquè realment jo a nivell personal, aquí off the record, que pari d'escriure a la taquígrafa un moment, sisplau, que això no quedi constància en el judici, però jo estic molt d'acord amb el que esteu dient, Però si com a fiscal m'han encarregat doncs presentar càrrecs contra aquestes persones...
2: No, no, sí, sí, jo, usted vull
0: está pujar, jo vull cridar com a testimoni, jo vull que pugi a l'estrada...
1: Vale. Ai, ai, ai, ai.
0: La pobra senyoreta, coneguda com a Dulcinea del Toboso...
2: Que suba, que suba.
0: ...de Lorenzo...
2: Que suba, que suba, ¿dónde está?
0: I que testifiqui que ha sigut víctima d'assetjament... I que en aquesta societat d'avui en dia no tolerem aquesta mena de conductes. I hem de posar com a exemple el senyor Alonso Quijano, perquè aquesta senyoreta demana una compensació per danys i perjudicis i tot el que ha passat mental i físicament.
4: Parece
2: a ver,
4: esto...
2: te estás tomando un poco en broma, un tema es un poco serio.
0: No, en absolut. De fet, jo estic defensant a la senyoreta.
2: Sí, sí, però riendo.
0: Perquè em sembla divertit imaginar amb aquesta senyoreta pujant a l'estrada, també sent tal com és, però ho defenso 100%. Vull dir, aquesta senyora ha passat per tot un calvari, per tant, i ho dic en sèrio.
4: No, no, sí. Y aunque esté mal de la cabeza el señor Quijano, ha hecho cosas malas y... Igualmente eso se tiene como que pagar de una manera o compensar de alguna manera.
2: Claro,
4: no solo que porque esté mal de la cabeza hay que perdonárselo todo. Que no, si entra en un asilo, entra en un asilo. Pero que si entra en la cárcel, pues entrará en la cárcel porque está mal de la cabeza.
1: A ver.
2: A cada persona con su condición en su sitio.
4: Ya, ya, hombre, pero...
2: Los hechos son los hechos y hay que pagarlos, de una forma u otra. Me da igual de cómo estés mentalmente. Ahora, cómo se pagan esos hechos depende de tu condición psicológica y tu condición física.
1: Aleshores, què determina el jurat popular i la jutgessa?
2: Què determina el jurat popular?
4: A ver, jo
2: ¿es culpable o inocente? ¿No?
4: Culpable.
0: A ver, es que, clar, els càrrecs s'han anat acumulant. O sigui, teníem desordre públic, alteracions, assetjament i el senyor Sancho Panza també de còmplice, a més a més.
2: Vale, claro, vale, o sea, vale, pues primero sí, vamos a juzgar a Don Quijote y después vamos a jugar a Sancho Panza. Uh-huh. Determina, vale. ¿Culpable o inocente es Quijote?
4: Culpable, porque aunque esté mal de la cabeza, igualmente ha hecho cosas que están mal y lo peor es que ni ha pedido perdón ni ha pagado ninguno de los daños que se han hecho. Así que, de alguna manera u otra, es culpable aunque esté mal de la cabeza.
2: Perfecto. ¿Culpable o inocente Sancho Panza?
4: Sancho Panza... Uf, es que este es difícil porque al final él tenía constancia... Yo lo tengo también como culpable porque al final estar ahí... Es como si dos personas... que están mal de la cabeza, hicieran una fogata y empezaran a encenderlo todo. Pues si tú estás ahí viéndolo y no avisas ni nada, igualmente cuentas como si estuvieras, como si fueras parte de ello. Entonces Sancho Panza, aunque haya dicho que no, si no ha acabado haciendo algo para que verdaderamente pues no suceda, pues igualmente es culpable. Y punto.
2: Perfecto. Uh-huh. Aquí viene. La cosa está en que voy a dictaminar. Pues para el resto de su vida, a Don Quijote, a no ser que se pueda recuperar y pueda seguir,
4: una vida normal.
2: Pueda seguir realizando su tratamiento de forma ambulatoria en su hogar, lo voy a llevar a un centro psiquiátrico.
4: Un manicomio.
2: Coño, sí, pero mejor dicho, ¿sabes?
4: Uh-huh.
2: Vale. Y a Sancho Panza lo voy a enviar 10 años a la cárcel porque él no estaba mal de la cabeza y simplemente tapó crímenes.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ok. Wow. Sí. Sentencia, se ha dictat sentencia.
1: Caso cerrado.
0: Casi cerrado.
2: Dios mío, qué intensidad. Es que me mordía la lengua porque digo, tengo que ocupar mi puesto, pero tengo argumentos.
1: Yo es que
0: suant i tot, eh? No, he de dir,
2: la Mireia?
0: Ets tu la que m'has fet suar a mi perquè jo ja veia des del principi que era un cas pràcticament perdut perquè és que certament el senyor Don Quijote és un cas de manual d'una persona que no és conscient dels seus actes, de que es deixa portar per les seves fantasies, sí, pobret, sí. Però sí que és veritat que necessita ajuda i... Ostres, tot acte té les seves conseqüències.
1: I és molt interessant això, ara que hem tret aquest cas, que moltes vegades, no sé si heu vist a psicòlegs que avaluen ja a personatges històrics o a personatges de novel·la amb el prisma del temps i la distància dient, doncs, ostres, aquest tindria un trastorn de tal, o aquest tindria...
4: Això està superguai. Sí, com sí. Los de la cárcel, tipo, meten personatges que, per exemple, són normals o que salven el món o són superhéroes o són persones normals, per exemple... Te meten a Super Mario, que es una persona majísima, y dicen, pues este tendría no sé cuántos años de cárcel por daños y, y prejuicios, por no sé qué. O sea, que al final te quedas como, ¿qué dices? Pero si este es majísimo. Pero si este es una buena persona y te quedas como, 10 años de cárcel, ¿qué dices?
1: Això dona per fer un programa especial de trastorns psicològics en personatges de literatura, eh?
2: Escúchame, lo tenemos que hacer 100%, eh? No, 100%, és superinteressante.
0: Sí, i que consti també que ha sigut... Aquesta secció és una secció molt divertida que amb la qual ens prenem amb humor, però que tots els temes que estem tractant els reivindiquem i els defensem, com és la importància de cuidar la salut mental i de no enriure tant de persones que pateixen aquests trastorns. I, com he dit, en cap cas ens enriem de la violència contra les dones. Tot el contrari, però és que reunidors, és que estava imaginant-me el judici amb el senyor Quijote, pobre allà, que no devia ni enterar-se del que estava passant.
4: La senyora por ahí,
2: pululando.
0: La Marta Lorenzo, que jo crec que no li devia importar, aquesta senyora estava com, què hago jo aquí? Jo quiero seguir con mi vida, que me dejen tranquila. ¿No?
4: Le llamaréis infantil, pero yo sigo pensando sentados ahí como gente que lo ve a los molinos pobres. Los molinos ahí sentados con la cabeza para abajo.
1: Claramente era como això, lo que has dicho tú, ¿no? De la propiedad.
4: Este señor llega a estar en esta época y este señor lo tratan por loco.
1: El senyor Moliner era un dels representants teus de l'advocacia, sí.
4: Oye, sí que es verdad que podríamos hacer algo tipo... ¿Qué pasaría si X personajes de literatura clásica o antes de los 2000 estuvieran aquí? O sea, son como los típicos vídeos estos que
2: sí,
4: te salen.
2: Sí, es lo que has dicho, sí. Que es muy interesante porque concebimos de una manera un personaje porque nos cae muy bien o nos cae súper mal, pero si lo llevamos o lo enfocamos con un prisma legal, igual ese personaje que nos cae tan bien y tan guay...
4: Es un pezo cabrón.
0: Per exemple.
1: M'encanta perquè jo ja em censuro.
0: En fi, sí, un personatge, un indesitjable, un fill de la seva mare, un efectivament.
2: Pesa. O no.
1: Un perla.
0: Un perla, exacte, com diria la Rosalía.
2: Sí.
0: Sí, sí.
2: O no un cabrón, però...
4: O a lo mejor personatges que nosotros tratábamos de villanos, però que al final són buenos. Por ejemplo, eso sí que me gusta. Son los libros estos que, por ejemplo, Capelucita Roja. Tiene como una historia aparte del lobo que se centra en el lobo y al final al lobo lo empiezas entendiendo más.
2: Sí, pero a ver. Yo creo que nos estamos derivando a otro tema.
0: Sí,
2: o sea, el malo es el malo si ha hecho algo malo y por mucho que me cuentes su vida pasada, no tiene derecho a hacer cosas malas.
4: Eso también es verdad.
2: O sea, aquí aprendemos. Aquí aprendemos porque yo también he sufrido y no le estoy haciendo daño a la gente. ¿Sabes lo que te
1: digo? Això és una mica una deriva que estan prenent això, les històries infantils, rotllo de Disney i tal, com més contemporànies, és com de justificar els dolents, com de donar-los molt d'això.
4: Sí, jo crec que lo están haciendo por la época en la que vivimos.
1: Claro,
4: para que los niños no aprendan a que todo el mundo es malo, hay unos malos y otros buenos, ¿no? Tipo, para que... para que los niños pequeños tipo entiendan que
2: hay grises,
4: que hay grises, pero que igualmente todos somos buenos, pero eso al final no es así.
1: Exactament, i per això que també feia falta que els nens tinguin històries de el llop és dolent i punt, és a dir, ja et trobaràs gent dolenta, no se la va justificar també.
4: O sea, ahora sí que es verdad que hay películas que le hacen como la sátira esta de Capelucita Roja fue a ayudar y el lobo le ayudó para que le llevaras a la casa. No. Al final tienen que haber cuentos para que los niños se enteren tipo de cómo es la vida real. Porque si tú le vas explicando que la vida son rosas y flores, cuando sea adolescente o cuando ya esté en sexto de primaria, se va a chocar contra una pared y va a decir, madre mía, ¿y ahora cómo supero esto? ¿Sabes?
0: Wow. Quina superreflexió, Nacho. Sí, no? No blanquegem també les coses negatives de la vida perquè al final, efectivament...
4: Hay cosas buenas y cosas malas. Tampoco estamos diciendo que todo... Que
2: tenga que ser blanco o negro.
4: Sí, estamos diciendo que hay altibajos en la vida. Puedes estar subiendo y de repente caer.
1: I com ha dit la Carla, moltes persones hem passat per coses dolentes i no estem delinquint, per exemple.
4: Exacte. O sea, a mí, unos amigos, no, es un ejemplo, ¿sabes? Unos amigos dejan de ser mis amigos y por eso agarro una pistola y le pego tiro a una señora que está pasando por la calle. Pues no.
2: No, tan heavy no.
4: O sea, tan heavy
2: no, pero por ejemplo, a mí me han dejado pasado siempre. Es un ejemplo, Esto no ha pasado de verdad. Gracias a Dios.
1: Se ha convertido en un consultorio psicológico.
2: Sí, pero a mí me han dejado siempre sola en el patio. Es un ejemplo, ¿vale? Uh-huh. Tengo ya edad. No ha pasado. Gracias a Dios. A mí me han dejado siempre sola en el patio y ahora yo soy una bully en el colegio. O sea, ¿qué haces? Yeah.
1: Sí, sí.
2: No, al revés. Lo que te ha pasado debería de ayudarte a entender lo que no se ha de hacer, ¿no?
4: Es verdad, es verdad.
1: Sí, pero tens raó. Ja com dos extrems. Les persones que o ho repliquen tal qual i es converteixen en el malvat, o les persones que entenen que ho han patit i no volen repetir-ho. Sí.
4: O mismo gente que al principio, como ha dicho...
1: ¿Carla?
4: Sí, Carla. Pero que estaba tragando salida, saliva. Como ha dicho Carla, pues al final hay gente que al principio pues le dejaban solo en el patio, después empieza a ser un bully, pero después se da cuenta y dice, lo que he hecho, y al final yo era el niño que ahora mismo estoy tratando mal. Que al final no justifica lo que está haciendo, pero al final esa persona piensa y capaz que le pide perdón, pero esa persona igualmente la sigue odiando, ¿sabes? Pero sí, sí que es verdad que hay que tenerlo pues en cuenta.
2: Es que el tema del perdón también es otro tema bastante complicado, mm-hmm. porque...
0: Es uno de los grandes temas de la literatura,
4: ¿eh? Sí. Ahora estamos dando, nosotros en segundo de la ESO, estamos dando la iglesia. Mm-hmm. Y a lo que mi padre no le gusta es que yo le pida perdón por todo. Y dice, a mí no me gusta pedir perdón por todo, mm-hmm. porque el perdón lo creó la iglesia, y al final la iglesia, en su momento antiguo...
2: A ver...
1: Con la iglesia hemos topado...
2: No tiene por qué.
0: O sea, no us tallo perquè no em sembla un debat interessant i perquè efectivament a través de la literatura es parla de tot i com hem dit és un dels grans temes, sinó perquè ens hem quedat sense temps.
2: Sí.
0: No sé si voleu afegir una última cosa.
1: Caldria que féssim un dia un episodi parlant del llibre sobre el perdó. Perquè crec que estem tots desitjant parlant del perdó.
0: O les redempcions, no? Sí, si és possible canviar, evolucionar.
4: Un programa tipo hablando de una cosa, porque es verdad, hemos empezado hablando de una cosa y hemos acabado hablando de la iglesia del siglo pasado.
2: Don Quijote nos ha llevado a mucho.
0: Sí. Ens hem contagiat, estem desvariejant ja, anant d'un cantó a l'altre, igual que Don Quijote. Però una de les coses que sí que ens demostra, jo crec, Don Quijote també, és el poder de les històries.
2: Exacto.
0: I que poden canviar vides, per bé i per a mal.
2: Exacto.
0: Però sobretot, jo crec que ens transformen i ens fan veure el món amb uns altres ulls. Per tant, estigueu oberts, no?, a totes les diferents realitats, perquè a través dels llibres podem viure mil vides i podem entendre millor tots els diferents punts de vista.
2: Wow.
0: Així que amb aquesta reflexió que acabem el programa d'avui del Club dels Experts. Nacho, gràcies.
4: Gràcies.
0: Carla, gràcies.
1: A tu.
0: Mireia, gràcies. I ens escoltem la setmana que ve aquí al Club dels Experts. Fins a la propera.
4: Adéu. Adéu.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Has vist que fan vaga els autobusos?
2: Què dius? No ho sabia.
1: Però si tots els mitjans de comunicació fa dies que en parlen.
2: Doncs, uf, quina murga. M'hauré de buscar un altre mitjà de transport.
0: A Punt de Sal. Mitjà és allò que serveix per arribar a un fi. En canvi, quan parlem de medi, ens referim a l'entorn o a l'ambient que envolta una cosa. Per exemple, diem mitjans de transport, mitjans de comunicació, però parlem de medi ambient o medi natural. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Desde la 98.0 de Radio Castelldefels y por internet.
5: Producido y presentado por Diego González.
4: La historia de la música con sus estilos, compositores, grupos y artistas.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Bentornats de nou, amigues i amics de les Habaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. La programació d'avui és un recull d'habaneres conegudes i algunes de ben noves en aquest programa. Som-hi! Escoltarem, en primer lloc, el grup Montgrí, a l'orquestra Montgrí, juntament amb el grup Provo. La cançó es diu Cala Montgó. La lletra i música és de Ramon Carreras. En Carreras, en totes les seves cançons, ens parla de tres coses: de pescadors, de dones i de mar. I tots els tres temes busquen els racons i la gent de la Costa Brava. Ens descriu aquí les vistes d'aquesta bonica cala, Cala Montgó. Cala a la que es mira amb ulls estabanats i diu que és un racó de pau, un racó de llum, un racó del nostre mar on les ones deixen anar tota la seva celebró. Narra el bocí de mar en què es troba. La Costa Brava té tres colors: el blau del mar, el blanc de les cases i el verd dels pins i sabines de la seva costa. L'orquestra Montgrí i Provo ens canten Cala Montgó.

La propera és del mestre Ortega Monasterio. Ell va conèixer a Sant Sebastià a un excel·lent acordeonista que es deia Bichincho i per ell va composar aquesta preciosa habanera, tota ella plena dels records que tenia d'aquest mestre de l'acordió, que es deia Bichincho. L'habanera no es podia dir d'una altra forma, Bichincho, i la canta el grup Port Vell.

Ve ara un cant d'amor. Aquest és el nom de l'havanera que varen composar a la lletra en Carles Casanovas, del grup Portbó, i a la música el mestre Salvador Dubau. L'estil d'en Dubau és molt clàssic. Li agradaven molt les repeticions. Les seves tornades són peces que hipnotitzen. Poden donar hasta una mica de somnolència, però tenen el ritme nostàlgic i encantat de l'havanera. És la història d'un gran enamorat, d'ella i del mar. El mar és atrevit, valent, juganer i seductor. Però ell mai amaga la seva cruesa. I ambdós, al mar i a la seva enamorada, els dedica aquest cant d'amor. Ens l'interpreta el grup Bergantí.

0: Gracias.
1: Ve ara la calma de la mar. La lletra i música són de Nicolau Guanyavents. La música la posarà la Copla Mongrins. Les veus? El grup Provo. No et fiïs mai de la calma, li diu el pare al seu fill. Com de llargs es poden fer els minuts quan la barca és al bell mig d'un temporal. La tramuntana et va bresolant les orelles. Sense l'olor i sense l'espetec de les ones, ell es sentia buit. Necessitava aquell brugit ensordidor i sense ell tenia malsons. Ell era un pescador de socarrel. Compte, doncs. Pues com li diu el pare al seu fill, la calma és la mare del temporal. Vull destacar en aquest tema a l'Orquestra Mongrins, doncs és ben poc habitual escoltar-la tocar a Veneres. Del grup Provo ja no us en parlo, cada setmana en sentiu parlar i no us en vull dir res més. Són molt, molt bons. La calma de la mar amb Mongrins i Provo.

Li toca cantar ara al grup Barcarola, que ens interpretarà l'havanera anomenada El Capità. A la lletra, Carles Casanovas, i la música d'Antoni Mas. Ens diu la cançó lo fàcil que és ser capità quan el mar és en calma. Passa lo mateix a la vida. Quan no es tenen que prendre decisions difícils, tothom ho fa bé. Quan no bufa el vent a la mar, tothom és un bon capità. Quan tot és bonança, també. Però quan el cel es torna brut, quan la mar s'enverena i quan les ones fan regirar la barca, quan a la vida toca prendre decisions difícils, és quan les mans al timó del millor capità tots els mariners demanen. Sami Barcarola, El Capità.

poètica de la lletra d'aquesta cançó. Fixeu-se que compara la curvatura de la cintura d'una mulata i les seves flexibilitats suggestives amb el fil i el dibuix que fa la canya d'un pescador. Ell tenia l'ànima esglaiada de dolor quan va aparèixer una mulata. És un tema molt popular i no té un autor conegut. Escoltarem aquesta manera per al grup Habana Chica. Amb aquest tema em despedeixo de vosaltres fins la setmana vinent, si així ho voleu. Una abraçada i molta, molta salut.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 4 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Cloenda del projecte Estimem amb una jornada de reconeixement i mostra científica. La jornada ha tingut lloc aquest matí a la plaça de l'Església amb la participació d'alumnat de primària, secundària, docents i representants municipals. L'Ajuntament visita una estació de bombament a València per resoldre qüestions tècniques del projecte. La visita va permetre conèixer de prop el funcionament d'un equip similar i resoldre qüestions tècniques relacionades

relacionades amb el manteniment i la gestió d'aquest tipus d'infraestructures. Les obres dels túnels del Garraf acabaran el 8 de juny i permetran recuperar progressivament el servei ferroviari. La consellera Paneque ha destacat que es tracta d'unes obres tan molestes com necessàries per poder disposar d'un sistema de rodalies eficient, fiable i excel·lent. Comencem l'informatiu.

0: Castelldefels ha celebrat aquest matí l'acte de cloenda del projecte Estimem Castelldefels, una iniciativa impulsada pel Centre de Recursos Pedagògics de Castelldefels i amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. La jornada ha tingut lloc a la plaça de l'Església amb la participació de l'alumnat de primària, secundària i docents i representants municipals. Escoltem a la Maria Josep Uro, la directora del Centre de Recursos Pedagògics.
1: Per nosaltres aquesta cloenda és un motiu de celebració d'una feina feta al llarg de tot el curs, tant per alumnes de primària com de secundària, que venen a mostrar el que han fet, els seus resultats, i a compartir-ho amb la resta de companys que han fet coses semblants en un altre centre i que no en són conscients. És un dia de celebració, bàsicament. Participen en el projecte 10 centres, 8 de primària i 2 de secundària. D'acord? I a la cloenda venen tots menys un que tenia un esdeveniment i no pot venir. Però en principi 9 centres vindran avui aquí.
0: L'objectiu és fomentar les vocacions científiques, tecnològiques, artístiques i matemàtiques entre l'alumnat de la ciutat. Escoltem el tècnic d'educació del Centre de Recursos Pedagògics, l'Antoni Alberic.
2: És un projecte que gira al voltant de les STEAM, la ciència, l'enginyeria, la tecnologia i les matemàtiques, que vincula l'alumnat de primària amb l'alumnat de secundària. L'alumnat de secundària durant tot el primer trimestre es forma amb els seus professors a l'institut per anar a les escoles de primària amb un aprenentatge servei, un servei comunitari, ajudar els alumnes de primària a tirar endavant els seus projectes. Són projectes que volen resoldre problemes que tenim a la ciutat de Castelldefels. Ciutat sostenible, al voltant de la contaminació, ciutat inclusiva, amb persones amb discapacitat, ciutat amiga, tercera edat i problemes de salut, ciutat deliciosa, perquè Castelldefels és una ciutat on la gastronomia és molt important. I tots aquests projectes que estan vinculats amb la ciutat, l'alumnat, a través de la ciència i la tecnologia, el que busca és resoldre algun problema. Com la ciència i la tecnologia poden millorar la vida de les persones.
0: La cloenda s'organitzarà en tres espais diferenciats, ens ho explica la Maria Josep Uro, la directora del CRP.
1: Hem dissenyat tres espais rotatius, és a dir, els alumnes de cada grup classe es divideixen en tres minigrups i van rotant. Hi ha un espai exposició on els alumnes mostren a la gent que vingui, a pares, famílies, docents, altres companys, tota la feina que han fet a través de fotografies, de vídeos, de pancartes, de mostra, tot el que han fet, i la seva responsabilitat en aquest espai és explicar a tothom que ve què han fet, per què ho han fet, quines dificultats han tingut, etc. a nivell tècnic. Després hi ha un altre espai on tots els gadgets, perquè l'objectiu de cada projecte és dissenyar un gadget tecnològic per solucionar aquell problema, sigui d'inclusivitat, sigui de sostenibilitat. Llavors tindrem un espai demo amb la col·laboració de l'OnLab de Castelldefels, on els alumnes demostraran com funcionen els seus gadgets. Per una banda hi ha cotxes que van amb energia solar i després altres que són gadgets, doncs, de, per exemple, doncs, bastons per gent que és invident, que tenen sensors, bueno, hi ha una gran varietat de coses. Doncs tenim un espai demo on els alumnes faran la demostració de com funcionen aquestes coses que han dissenyat.
0: I el tercer espai porta per nom l'espai experiència, tal i com assenyala la directora del centre.
1: I després tenim un tercer espai, que és l'espai experiència, on els alumnes expliquen què ha significat per ells haver fet aquest projecte, no a nivell de coneixements ni de competències adquirides, sinó a nivell de vivència, què ha canviat en ells després d'haver fet aquest projecte. I aquí és el moment en què es troba primària i secundària, doncs fem un reconeixement als alumnes secundària per la gran tasca que fan, perquè sense el seu suport, com ha dit el meu company abans, aquesta estructura d'aprenentatge-servei no seria viable el projecte, no? I en aquest espai experiència, doncs, li fem un petit reconeixement.
0: Durant el curs, els centres participants han disposat, amb el suport de l'Ajuntament, de kits de robòtica, sensòrica i programació per desenvolupar les seves propostes didàctiques. Tot plegat s'emmarca en el Pla Educatiu d'Entorn de Castelldefels, que impulsa iniciatives educatives com aquesta. I en total, el projecte ha comptat amb la participació de gairebé 800 alumnes de diferents escoles i instituts de Castelldefels. L'acte institucional ha començat avui a les 10 amb la presentació de la jornada i la benvinguda del regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, el Ramon Amador, i posteriorment l'alumnat ha explicat la seva experiència i ha rebut els diplomes de reconeixement. Les obres de la nova estació de bombament d'aigües pluvials de Castelldefels continua avançant. Es tracta d'una infraestructura clau per millorar la protecció de la zona urbana davant possibles inundacions i per reforçar la gestió ambiental de l'entorn i dels espais naturals del municipi. En aquest context, el passat dimarts, la cap de secció de Via Pública i Medi Ambient, la Montse Vinyes, va visitar una estació de bombament d'aigües pluvials a la Comunitat Valenciana. La visita va permetre conèixer de prop el funcionament d'un equipament similar i resoldre qüestions tècniques relacionades amb el manteniment i la gestió d'aquest tipus d'infraestructures. Segons ha explicat Vinyes, la trobada ha estat un pas més en el treball de preparació que està duent a terme l'àrea municipal de Via Pública i Medi Ambient. Escoltem les explicacions per part de la Montse Vinyes.
3: Aquest dimarts ens hem desplaçat a València, a la zona de l'Albufera, tècnics municipals i tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua, per veure una estació de bombament que hi ha allà, que té una funció molt semblant a la que està construint l'ACA al nostre municipi. Aquesta estació té la mateixa funció que és, en cas de nivell alt de l'aigua de mar, quan el sistema hidràulic no desaigua, necessita la pressió que es dona des de l'estació de bombament. La visita la fèiem per dos motius. Un era, donat que encara nosaltres no hem acabat l'obra i encara hi ha alguns aspectes dels quals hi ha més d'una opció, poder compartir l'experiència amb aquest municipi que ja fa temps que la té en marxa, per veure a vegades quin sistema genera menys problemes, és més òptim o té un manteniment més fàcil. L'altre punt també relacionat amb el manteniment era la freqüència de neteja de diferents coses, de supervisió i de tot el software també, que hi ha un programa que s'instal·la que permet gestionar tota aquesta estació de bombament i bàsicament ens va semblar molt útil tant a l'Agència Catalana de l'Aigua com a l'Ajuntament fer aquesta visita d'ahir al matí per aprendre de tècnics que ja tenen aquest sistema en marxa i, òbviament, ja poden aportar moltes coses. Ens ha estat molt útil i ara mateix, doncs, tant per acabar l'obra com per preparar tots els plecs de manteniment d'aquesta estació de bombament i de la resta d'estacions de bombament que tenim al municipi, doncs ens haurà estat molt útil.
0: Es tracta d'un projecte de gran envergadura fruit del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, que ha d'ajudar a millorar la resposta de la ciutat davant episodis de pluges intenses. El projecte té un cost total de gairebé 15 milions d'euros. L'ACA n'assumeix més del 80% del finançament, mentre que l'Ajuntament hi aporta uns 2,5 milions d'euros corresponents a l'IVA conjunt de l'obra. La cap de secció de Via Pública i Medi Ambient, la Montse Vinyes, ha fet una revisió de l'estat actual dels treballs que van començar a principis del mes de març. Escoltem a Montse Vinyes, que ens detalla quin és l'estat actual de les obres.
3: L'estat d'avançament de l'estació de bombament d'aigües pluvials que està executant l'ACA és l'estat de moment és correcte segons la planificació prevista. S'estan fent tasques de formigonat, s'estan col·locant ja alguna comporta, s'estan fent moviment de terres del canal d'entrada, que és la connexió amb el canal existent on entrarà l'aigua que serà bombejada. S'estan fent rebler dels murs que hi hem fet i el que sí que hi ha és que la setmana vinent ja hem avisat a tot l'àmbit educatiu i esportiu de la zona. La setmana vinent està previst treure unes palplanxes, no totes, perquè estem intentant endarrerir-ho al màxim perquè, com a mínim, l'equipament escolars que acaben el juny no siguin afectats i, per tant, ho deixàvem per aquest període, però sí que hi ha dos dies que s'hauran de retirar aquests palplanxes per continuar avançant amb l'obra i això serà la setmana vinent. Com dèiem, avisat a equipaments esportius i als equipaments educatius perquè té les molèsties que va tenir quan es van clavar, és a dir, hi ha certes vibracions i cert soroll. Doncs, però com dèiem, avancen amb la previsió estimada, de manera que esperem a final d'any que aquesta estació de bombament encara no hagi fet tota la fase de posada en marxa i de comprovació al servei, però sí que les obres estiguin acabades.
0: El termini d'execució previst és de 12 mesos, als quals s'hi afegiran 3 mesos més de proves de funcionament i posada en marxa de la nova instal·lació, una infraestructura que permetrà desplaçar majors volums d'aigua i minimitzar l'entrada d'aigües residuals a Dolla del Rei, una zona humida catalogada d'interès ambiental. També contribuirà a millorar la qualitat de les aigües de l'interceptor i la gestió dels espais naturals del municipi gràcies a un millor control tant del volum d'aigua com de la seva qualitat. Les obres de millora de la infraestructura ferroviària entre el Garraf i Sitges finalitzaran el pròxim dilluns 8 de juny. Així ho ha anunciat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, la Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, el José Antonio Santaro, durant una visita als treballs executats per Adif als túnels del Garraf. La consellera Paneque ha destacat que es tracta d'unes obres tan molestes com necessàries per poder disposar d'un sistema de rodalies eficient, fiable i excel·lent. També ha valorat positivament que els treballs hagin pogut acabar abans del termini previst. Les actuacions han tingut una elevada complexitat tècnica i han consistit en el tractament, la reparació i la protecció de diversos elements de la infraestructura ferroviària en un túnel i 2 viaductes situats al tram entre Sitges i Garraf. A més, també s'ha dut a terme millores en un pas inferior del nucli urbà de Sitges. I per la seva banda, el secretari d'Estat, el José Antonio Santaro, ha explicat que les obres, amb un pressupost superior als 3 milions d'euros, tenen com a objectiu reforçar la protecció i la resistència de les estructures davant els temporals i la corrosió marina. Els treballs iniciats el 15 de març han comptat des d'aleshores a la circulació per via única entre Garraf i Sitges per garantir la seguretat i la continuïtat del servei mentre s'executaven aquestes actuacions. Un cop acabades les obres, el trànsit ferroviari es podrà restablir de manera progressiva durant els pròxims dies i setmanes. Els serveis de la platja de Castelldefels estan a ple rendiment per gaudir de l'estiu. Des del dilluns dia 1 de juny, l'Ajuntament de Castelldefels ha posat en marxa els serveis de les 3 platges del municipi, coincidint amb l'inici de la temporada alta. Escoltem el regidor de platges, el Marc Soler.
4: Estamos en temporada alta, ya están todos los servicios en marcha, se han ido poniendo poco a poco, empezaron con los chiringuitos y tal, ya tenemos salvamento y socorrismo, ya están todos los servicios en marcha, nuestros 5 kilómetros de playa, en nuestras 3 playas, y ya en marcha para que vengan y disfruten de nuestras playas nuestros vecinos y nuestros turistas, tanto de fuera como de la provincia.
0: Al barri del Baixador, Llumineres i La Pineda, amb una extensió total de gairebé 5 quilòmetres, compten amb serveis i equipaments per donar resposta a les diferents necessitats de les persones que visiten i gaudeixen del litoral. Escoltem per la seva part a la coordinadora, l'Anna Zaguirre, en relació amb el compromís de l'Ajuntament i els serveis que es posen en marxa.
5: Per Castelldefels i per l'Ajuntament, doncs, representa, doncs, que un compromís, no, també amb la ciutadania i totes les persones que venen a visitar la nostra platja, de poder, doncs, gaudir d'unes platges segures, accessibles i amb la màxima qualitat possible. Per això, doncs, es posa servei de salvament i socorrisme, que estarà disponible de l'1 de juny fins al 27 de setembre. Servei també de policia, amb diferents agents de la policia municipal per aquí, per les nostres platges, incrementant la seguretat. Moltes activitats també esportives, ambientals, lúdiques. Servei també de biblioplatja, que estarà en funcionament a partir del 27 de juny. I, doncs, tot això, doncs, reporta, pues, poder gaudir, no, d'aquestes platges de Castelldefels i tenir una bona experiència.
0: A més d'això, la platja avança cap a un model cada cop més inclusiu i accessible, amb noves millores que fan del litoral un espai més obert, adaptat i pensat per a tothom. Escoltem quines són les principals novetats en matèria d'accessibilitat.
5: Les principals novetats d'aquest any, d'aquesta temporada, és que hem fet una aposta de cara a l'accessibilitat i la inclusivitat a les nostres platges, no? Poder fer unes platges accessibles i inclusives per a tothom. Per això s'incorporaran uns codis Navilens en tots els panells informatius, que són uns codis similars als codis QR, però amb sistema auditiu també i amb diferents idiomes. També s'ha fet una formació en llengües de signes tant per personal de salvament, policia, com personal de l'oficina de turisme, i s'està treballant també amb un itinerari accessible que és per accedir a l'accés 32 de la platja. Aquest itinerari comporta des de la parada de transport públic fins a l'accés de la platja, i entorn gira pues, amb aquestes accions, no?, de cara a millorar l'accessibilitat en les nostres platges.
0: I un punt diferencial de la nostra platja és l'espai Dunar, situat a l'oficina de turisme de la platja, on hi ha un centre d'interpretació que permet conèixer millor l'ecosistema Dunar de Castelldefels a través d'una proposta immersiva, didàctica i sostenible. Escoltem per la seva part a la coordinadora, l'Anna Zaguirre.
5: El punt diferencial de la nostra platja, doncs, és poder conviure, no?, amb totes aquestes activitats i diferents serveis, i sobretot també amb l'objectiu de preservar un espai natural de gran qualitat ecològica, que es porten a terme també moltes accions i de sensibilització i ambiental i preservar tot l'ecosistema Dunar.
0: Escoltem ara les paraules del regidor de platges, el Marc Soler, en relació a la importància d'aquest espai.
4: El Espai Dunar es un espacio muy importante, mucha gente igual no le da la importancia que tiene, pero es un espacio muy importante porque yo hasta no llegar a ser concejal de playas no tenía la concienciación de lo que representan las dunas. Las dunas son muy importantes, hay muchas veces que los vecinos, en los que me incluyo, no lo valorábamos, y cuando ahora estamos viendo episodios de muchos municipios del norte de Cataluña que se están quedando sin playas con todas estas tormentas que han habido este invierno, que se les ha comido con el tema de la regresión del mar, la duna para la regresión del mar, y la duna es un elemento natural que ayuda a que no tengamos tanta regresión al mar. Claro, muchas veces la gente no entiende eso y piensa, ostras, ¿para qué tanto inversión, no?, y tanto esfuerzo para mantener las dunas? Para eso, para parar la regresión del mar con las tormentas y con el cambio climático, cada vez es más ocurrente.
0: I entre els serveis també està el de kitesurf. Escoltem el regidor de platges, el Marc Soler.
4: Nosotros el servicio de kitesurf lo implementamos en la legislatura del 2011 al 2015. Me acuerdo que yo fui concejal de deporte en aquella época. Es uno de los proyectos más, estamos más orgullosos y más contentos. Como sabéis, somos la única playa del área metropolitana de Barcelona que tenemos, que se puede hacer kitesurf en temporada de verano, de baño, y es un servicio que estamos súper contentos, que funciona muy bien, tiene muchos asiduos, viene mucha gente, es un perfil de gente que no viene a molestar, que viene a hacer deporte, que viene a pasarlo bien, que dinamiza nuestra playa. Yo siempre digo, cuando ves todas las cometas allí volando que están haciendo kite, es una foto preciosa.
0: I destaca també que tots aquests serveis s'han reactivat amb l'inici de la nova temporada alta de platges, i en aquest context, el passat dimarts 2 de juny, el govern municipal va fer una visita al litoral per conèixer de primera mà el funcionament d'aquests dispositius i equipaments. La comitiva va estar encapçalada per l'alcalde, el Manu Reyes, i va comptar amb la participació de diversos regidors i regidores del govern municipal. Durant la visita es van recórrer diferents punts del litoral, com el servei de salvament i socorrisme i els dispositius de vigilància i seguretat en presència de la policia local. L'Ajuntament de Castelldefels torna a organitzar un estiu més al programa A la nit, una altra moguda. El programa arriba a la seva cinquena edició, amb una variada proposta d'activitats per a joves de les ciutats, i que té l'objectiu principal d'oferir una alternativa d'oci segur, nocturn i lliure de violències. Escoltem a la cap d'Unitat Intermèdia de Participació, Convivència i Nova Ciutadania, l'Àngela Rubí.
6: Aquest any, gràcies a una nova subvenció de la Diputació de Barcelona, tenim més activitats que els darrers anys i podem, bueno, doncs, tenim 5 activitats els divendres i 3 els dissabtes. Podríem parlar d'un 50% més d'activitats que els darrers anys, i estem molt contentes perquè al final podem replicar aquelles que han funcionat bé i hem d'afegir de noves que també demanava el jovent.
0: Una proposta basada en activitats que fomenten el respecte i les alternatives saludables com l'esport i la convivència. Escoltem a la cap de Participació, Convivència i Nova Ciutadania, l'Àngela Rubí.
6: En espais segurs, saludables, lliures de consum, de violències. Aquesta és la finalitat d'aquest programa, no? Poder tenir una alternativa que no passi pel consum d'alcohol o de tòxics i amb els serveis i dispositius necessaris per poder garantir espais segurs, no? I, per tant, contractem vigilants de seguretat privada, el servei de convivència a l'espai públic, en coordinació amb policia, i tot el professorat, monitoratge, els talleristes tenen la formació en els protocols d'assetjament de violències en espais d'oci que tenim a nivell municipal.
0: Ja escoltem a la cap d'Unitat Intermitja de Participació, l'Àngela Rubí, pel que fa a les activitats esportives que es fan al centre SEM Can Roca i al poliesportiu de Can Vinader.
6: Doncs hem mantingut les esportives, que són les que més èxit tenen de participació, i en la CERTAC també. I aquest any tenim les mateixes tonificació, musculació i futbol, al SEM Can Roca els divendres. Tenim en la CERTAC, aquest any hem canviat d'espai i l'hem ubicat a la Torre de Can Baix, al Parc de la Muntanyeta. Tenim l'escape room al castell. Aquesta activitat és la primera vegada que la farem. Vam fer un escape box en els jardins i aquest any anem a provar l'escape room dins del castell, no? Al final és un joc de misteri i de reptes i tenir un castell obert a la ciutadania doncs no podia ser d'una altra manera. I una altra novetat és la dinamització de l'espai caní a l'Avinguda Ciutat de Màlaga. Al final és un grup, també és un col·lectiu, els joves i les joves tenidors de gossos que fan ús d'espais públics de la ciutat en el seu moment d'oci nocturn amb els seus gossos i gosses, i hem dit, doncs anem a provar, no? A veure si funciona. Llavors, els divendres també de 10:15 a 12:30 hi haurà de la mà de Trifolium una dinamització d'aquest espai on doncs fan educació, ensinistrament i d'altres activitats adreçades a aquest públic de joves amb el seu gos.
0: Moltes d'aquestes activitats s'han definit a partir de preferències dels mateixos joves que participen activament en la seva elecció.
6: Els dissabtes mantenim el bàsquet, el vòlei, el bàsquet al pavelló de Can Vinader com cada any, el vòlei al pavelló de Can Roca. Posem de nou la Gamer Space, que algun any n'hem tingut i altres no, perquè ja saps que fem el programa amb participació dels joves. Aquest any l'han tornat a demanar i el tornem a oferir a l'Espai Jove a la Masia, dissabtes de 10:30 a 1:00. I hem recuperat també el cinema, que havíem provat algun any puntual en el centre cívic, però en aquesta ocasió farem 3 sessions a l'espai públic de la plaça de les Palmeres, perquè era la petició dels joves. Per tant, el 16 de maig tindrem la de l'Escape Room 1, el 20 de juny Expediente Warren, també la primera, i el 18 de juliol la de Jumanji, del 2019. Són pel·lícules que han decidit els joves en grups focals i les han prioritzat i ho han respectat així.
0: Una edició de la nit, una altra moguda que ja està en marxa, com dèiem, des del mes de maig i s'allargarà durant els mesos de juny i juliol. L'escoltem a la cap d'Unitat Intermèdia de Participació, a l'Àngela Rubí, pel que fa a les inscripcions.
6: Cada dilluns s'obren les entrades a l'Entràpolis per aquell cap de setmana. Cada persona pot agafar una entrada de cada activitat. Un jove pot inscriure's, evidentment, si es solapen en el temps ho tindrà difícil per després participar. Nosaltres fem una mica el seguiment per veure de que realment agafen una entrada, de que tenen l'edat que demana el programa, que recordem que és de 16 a 29 anys, i cada setmana potser hem de fer alguna devolució d'alguna entrada que no s'ajusten a aquests criteris, però són poquetes. Llavors, cada dilluns obrim per aquest cap de setmana i els joves poden apuntar-se a tantes activitats vulguin.
0: Segons traslladen des de l'Ajuntament, un cop finalitzi aquesta edició es farà una nova valoració conjunta amb els joves per decidir quines activitats es mantenen, es modifiquen o s'incorporen de cara a la pròxima edició.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui. Cloenda del projecte Estimem amb una jornada de reconeixement i mostra científica. L'Ajuntament visita una estació de bombament a València per resoldre qüestions tècniques del projecte de Castelldefels. Les obres dels túnels del Garraf acabaran el 8 de juny i permetran recuperar progressivament el servei ferroviari. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies, molt bona tarda i fins demà.

0: el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Radio Castelldefels Online. On vulguis i quan vulguis. Ràdio Castelldefels.org.
6: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0.
7: El lunes a las 8
6: de la tarde. En Radio Castelldefels.
0: Radio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
8: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
9: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
10: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
11: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
12: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.
13: Castelldefels avui.
14: Bon dia, fem ara un repàs als titulars destacats d'aquesta hora, Castelldefels. L'Ajuntament ha enviat a validar el nou Pla Municipal de Protecció Civil per reforçar la resposta davant possibles situacions d'emergència. Aquest document, que conté el Pla de Protecció Civil Municipal, ja ha estat elaborat, es troba ara en mans de la Generalitat, que n'ha de fer una primera revisió tècnica abans que el document continuï la seva tramitació. La cloenda del projecte Estimem Castelldefels posa en valor el talent científic i tecnològic de l'alumnat de la ciutat. La plaça de l'Església acull aquest matí, aquesta jornada final, d'un projecte educatiu que connecta alumnat de primària i secundària a través de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, les arts i les matemàtiques. Prop de 800 alumnes de Castelldefels se n'han beneficiat i durant l'acte d'aquest matí els participants ens presentaran els treballs desenvolupats al llarg del curs i compartiran experiències que fomenten les vocacions científiques, el treball col·laboratiu i el compromís amb la comunitat educativa del municipi. En marxa també aquest matí la jornada al castell de Ciudades y Destinos Conectados, Intel·ligència Urbana, Turismo y Espacios de Datos, amb la participació de l'alcalde de Castelldefels a l'apertura institucional i diferents taules rodones on participen diferents membres de l'Ajuntament, com és el cas del gerent de l'Ajuntament de Castelldefels, Miguel Ángel Vázquez, que tancarà a la darrera taula rodona d'aquesta jornada al llarg del matí al castell, parlant del reto de les ciutats del futur en una societat hiperconnectada. I fins aquí el repàs dels titulars destacats d'aquesta hora a Castelldefels. Tornem d'aquí una hora amb més informació.
13: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya. Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Telecels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon día, Castel de Fels. Buenos días, Castel de Fels. Aquí comienza Castel de Fels de Xixón. Avui sabrem, doncs, els continguts de què pararan els programes de literatura al Club dels Experts i Musicalia. El Club dels Experts ja sabeu que arriba a 9:15 i Musicalia a continuació a 10:00 de la nit. Abans, a 8:00, l'Urri de Muerto i després les formes del blues. A la nostra espai de tertúlia política, que és el de Fels Coffee, avui Tor, com cada dijous, per al Partit dels Socialistes de Catalunya, ens visitarà el regidor Lluís Espanyol. Coses que s'estan fent en el carrer, doncs, al programa STEAM, o com despertar vocació científica entre el jovent, i Smart City, o com fer de Castelldefels una ciutat intel·ligent. També parlarem del Jardí de les Papallones amb l'Anabel Subies, tècnica de Medi Ambient. Iba Morales és el president de l'Associació de Veïns de Vista Alegre, que és l'entitat que es troba darrere de la primera de les festes dels barris de Castelldefels. Serà la festa de Vista Alegre i tindrà lloc aquest cap de setmana. I la nostra unitat mòbil tornarà a voltar també per un comerç de proximitat. Comencem, welcome!

0: Castelldefels Coffee.
1: I com cada dijous, al Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquest espai, avui ens visita el regidor Lluís Espanyol. Molt bon dia, senyor Espanyol.
2: Hola, bon dia a tots i totes. Bon dia, Anna.
1: Bon dia. En qui repassem, doncs, els temes més destacats del darrer ple, que començava amb un escrit a la plataforma d'afectades i afectats per la hipoteca.
2: Bon dia a tots, de nou. Sí, lamentablement és una altra vegada repeteix escenes molt desagradables de testimonis reals de persones que viuen a Castelldefels, doncs, que tenen problemes greus de vivenda, amb famílies, amb nens petits, amb menors, amb problemes econòmics, i que estan rebent, doncs, moltes pressions per part d'empreses, doncs, que volen desocupar, treballen per fons buitre, etcètera, etcètera, i volen, immobiliàries especuladores, etcètera, etcètera, i han fet pressions inclús a algunes d'aquestes famílies per intentar desallotjar-les a la força de la seva vivenda, no? Són persones que han tingut problemes econòmics, que

0: que tenen un lloguer social, que han pactat un lloguer social dintre de la indemnitat amb el propietari, i que doncs no troben solucions a els seus problemes, no? Ni per part de l'Ajuntament, que tampoc ni dona cap solució de vivenda dotacional, ni cap tipus de sortida, ni ajuda econòmica, ni cap tipus de visualització, no? L'únic que es demana amb aquest escrit, es demana, nosaltres també fem força des de lo que podem, des del PSC i els altres grups de l'oposició, és que s'intenti mediar. L'administració té força per fer-ho, el govern té força per fer-ho, l'Ajuntament té força per fer-ho, que s'intenti mediar amb aquests fons buitre i amb aquestes immobiliàries especulatives perquè donguin més solucions d'habitabilitat a aquestes persones amb aquests problemes, no? Que donguin més termini per poder pagar, que donguin una opció d'altres vivendes, en fi, buscar algun tipus de sortida, no? I lamentablement es van vindre a explicar uns casos reals a Castelldefels, sí, que mirarem a veure fins a on, farem un seguiment fins a on el govern actual de l'Ajuntament es pot ajudar i realment es preocupa d'aquestes persones, no? Que són ciutadans de Castelldefels.
1: Doncs després de la lectura d'aquest escrit per part de la plataforma d'afectades i afectats per la hipoteca, es va desenvolupar el ple que a l'hora del dia doncs, tenia molts punts a donar compte, és a dir, que són punts que no es voten, però que els diferents partits poden intervenir per comentar-ho i així va ser.
0: Sí,
1: sobretot,
0: va haver-hi molts punts de dades econòmiques financeres, que és passar informació que es pot debatre i així es va fer, i es fiscalitza, però després no es vota, però és un tema formal legal, no? Hi ha altres qüestions que sí que es voten, doncs hi ha altres qüestions que no. La informació a nivell financera i pressupostària era el plantejament d'unes regles de joc de cara doncs, que la intervenció de l'Ajuntament faci els seus informes anuals obligatoris de seguiment de com funcionen, com van les comptes de l'Ajuntament i es va donar compte de quines serien les regles de joc i quin contingut i quin desenvolupament ha de tenir aquests informes de la intervenció, d'una forma molt concreta, en quins aspectes, quins capítols, de personal, de pago de factures, de contractacions, etcètera, etcètera. No? Nosaltres vam trobar aquí a faltar una miqueta que hi hagués control de la intervenció amb projectes urbanístics. Aquí veiem que no entra en aquests temes i crec que la intervenció hauria d'entrar també en un seguiment de l'aplicació dels projectes urbanístics de l'Ajuntament. Després també doncs, sembla ser doncs, que el requeriment nostre del PSC que aquest informe serà trimestral, la intervenció farà un informe trimestral sobre els comptes de l'Ajuntament, en comptes de fer-ho anualment i a toro passat, un any i pico després de que hagi acabat un exercici, es mirarà a fer-ho més real, més trimestralment, de cara a que sigui una informació més acurada, més actualitzada, no? Real, en time. També el resto de qüestions econòmiques sobre el període de pagament, com paga l'Ajuntament als proveïdors, vull dir, els pagaments als proveïdors, en general, la majoria de pagaments, el 70% dels pagaments es paguen dintre dels 30 dies que marca la llei. Així tot, hi ha factures que es paguen, hi ha 40 i tantes factures que es paguen més de 90 dies, que això està fora de llei, fora de termini totalment, i després n'hi ha un 30% del total de factures que es paguen, que són moltíssimes, trimestralment es paguen aproximadament a prop de 3.000 factures trimestralment a l'Ajuntament, hi ha un 30% que es paguen fora de 30 dies. Això també la ciutadania té que saber-ho. Vull dir, el que es paga, tots els proveïdors que es paguen dintre de 30 dies és aproximadament un 70% del total de les factures, perquè un 30% es paga fora de 30 dies. Això també la ciutadania té que saber-ho. No hi ha ara mateix un greu problema de financer i pressupostari a l'Ajuntament de Castelldefels, això és cert, gràcies a que l'actual govern de l'Ajuntament, Som i PP, va pujar els impostos i les tasses i preus públics, doncs, i n'hi ha algunes polítiques pressupostàries, sobretot de vivenda, que no s'han efectuat, no s'està fent res, doncs hi ha un remanent de tresoreria, hi ha una liquidació important, pujada d'ingressos per impostos, tasses i preus públics i no execució de pressupostos en quant a vivenda i algunes parts d'ajudes a associacions, entitats esportives, subvencions, això no està absolutament congelat. Doncs, bueno, per aquests dos motius hi ha una tresoreria important. Però aquesta tresoreria li van fer una reflexió a la regidora d'Hisenda i van fer un números argumentats i estudiats que aquesta coixí que ara tenim, d'aquesta liquiditat que ara tenim per aquests motius que hem explicat, això en menys d'una legislatura es pot esgotar i no sabem quin futur es deixarà l'actual govern, quin futur econòmic i endeutat ens deixarà l'actual govern PP i Som. Per què? Per què es pot acabar aquest coixí i es poden deixar un futur doncs, superendeutat i sense liquidez a les persones que, als següents governs que puguin haver-hi? Doncs perquè els préstecs que s'han demanat fins ara i que estan aprovats i que s'han de necessitar i utilitzar per fer totes les inversions programades, estem parlant d'aproximadament més de 40 milions de deute, amb inversions aproximadament de uns 40 milions també aproximadament. Molt bé. Fins ara, amb tots els préstecs que n'hi ha anterior a l'any 25, s'estan pagant anualment aprox 3 milions d'euros a l'any de devolució d'amortització de préstecs. Amb les noves inversions i el nou endeutament passarem a pagar 6 milions anuals de devolució de préstecs. Això és un 10% dels ingressos ordinaris de l'Ajuntament. 6 milions de préstecs anuals en menys d'una legislatura, el coixí que n'hi ha ara mateix de tesoreria queda esgotat. I aquestes reflexions els hi van fer, els hi van posar sobre la taula a l'actual govern de PP i Som, que bueno, de moment van respondre que estan molt tranquils i que no hi ha problema i que ja sortirà el sol demà. Però bé, la nostra obligació com a oposició, com a PSC, és doncs, vigilar això, fiscalitzar-lo, fer un seguiment i veure que realment les inversions es fan amb endeutament, que no es fa amb tesoreria, que la tesoreria està controlada i que no es tingui que demanar préstecs per pagar les nòmines. Això és com a resum simple, no? Tot aquest seguiment és el que farem i el que sempre estem fent.
1: També es van presentar auditories de les empreses públiques que s'han realitzat.
0: Sí, bueno, es van presentar auditories de bueno, informació d'intervenció, informació comptable, sí. Seguiment comptable i financer de SAC i de Harfels. Totes tenen algunes qüestions de salvetats i incidències en quant a nivell de comptabilitat. Bàsicament estan centrades en que hi ha moltíssimes hores extres, hi ha molt més d'un 10% del personal fa prolongació de jornada, això també passa a l'Ajuntament, això també ho vam posar sobre la taula, i alguna cosa té que passar estructuralment, perquè quan hi ha moltes prolongacions de jornada, moltes hores extres, tant a l'Ajuntament com a SAC, com a Harfels, vol dir que alguna àrea, alguna tasca no deu estar ben repartida, o no deu estar ben dotada, o falten recursos en algunes àrees. O sigui, que això han de revisar també les estructures i protocols de feina dels departaments, també s'ha de mirar, perquè no pot haver-hi tanta prolongació de jornada que la intervenció ho està declarant, ho està dient. Escolta, detectem molta prolongació de jornada i hores extres a SAC, a Harfels i a l'Ajuntament. I després també s'ha detectat tant a Harfels com a SAC alguns pagaments a proveïdors reiteratius amb duració de contractes de més d'un any, que això en principi no pot ser, perquè més d'un any amb diversos proveïdors, el mateix proveïdor, diverses factures, més d'un any, això es té que licitar, no es pot fer amb designació directa. Això també hem detectat-ho i bueno, hem cridat l'atenció perquè es prengui les mesures perquè no es torni a repetir i es corregeixi. No? Aquests són els punts més importants. Després també és una de destacar Harfels utilitza les instal·lacions del SAC i a la seva comptabilitat no imputa cap despesa analítica d'utilització d'aquestes instal·lacions. És com si estigués gratis el SAC. Harfels. Llavors, clar, si això comptablement, estrictament, fem l'asiento que toca, doncs els resultats de Harfels que donen beneficis, doncs potser no serien beneficis, no serien tants beneficis, això s'ha de tindre en compte. També vam detectar-ho, vam denunciar, ho vam explicar i ens han respost al govern que prendran les mesures per corregir-ho, perquè s'ha de comptabilitzar realment les coses com són. Vull dir, Harfels ha de pagar a la seva comptabilitat les instal·lacions que utilitza.
1: Si entrem en el capítol de les mocions, Esquerra Republicana de Catalunya va presentar una referent a l'arbrat de Castelldefels i la necessitat d'estar a sobre, no?
0: Sí, el govern municipal, PP i Som, va presentar una esmena a totalitat i aviam que aquesta moció doncs, no va prosperar. No? El que plantejava Esquerra era doncs, fer una revisió global de tot l'arbrat de Castelldefels, tot el parque verde, tota buscar la natura, l'espai, la respiració, la qualitat de vida i replantejar doncs, a molts espais i molts llocs concrets que no estan ben cuidats i no s'estan fent un bon seguiment. No? I, bueno, el govern municipal del PP va interpretar malament, va interpretar la seva manera doncs, aquesta moció i la va rebutjar totalment, en esmena totalitat, sense comprendre i sense buscar doncs, que si és una contradicció, perquè el mateix regidor Paredes deia que en el fons del sentit de la moció estan d'acord i busquen el mateix. Però, clar, resulta que presenta una esmena a totalitat interpretant doncs, que està mal plantejada per Esquerra Republicana. En fi, coses de contradicció d'aquest govern, una més.
1: I vostès van presentar una moció referent a l'energia i la manera doncs, que es constituís aquí a Castelldefels una entitat, una societat, una manera de que ens puguem autogestionar precisament el tema de l'electricitat, de l'energia.
0: Sí, crear el que es diu una comunitat energètica. Mm. Aquesta moció va tirar endavant amb alguna esmena parcial, amb alguna correcció, però en principi doncs, aquí sí que tot el consistori ha entès que el plantejament de present i de futur ha de ser aquest. Hem de ser sostenibles i la generació de recursos energètics han de ser sostenibles, rendibles i cuidar molt bé la salut de les persones, no? I el futur de les persones, la ciutadania. Com? Pues, bueno, crear una comunitat energètica en la qual, estudiant diferents llocs de Castelldefels, solars, edificis públics i privats, i es faci un acord públic-privat, que s'instal·lin plaques solars. Plaques solars, plaques fotovoltaiques, que generin una energia i que aquesta energia tingui un rendiment, es pugui doncs, distribuir d'una altra manera i tinguem estalvi de costos, energia sostenible, neta, i millorem la qualitat de vida de Castelldefels, a tots els sentits. No? I aquesta moció doncs, va tirar endavant i veurem aviam quin futur té, aviam si és veritat que podem anar mica en mica creant aquesta energia sostenible i alternativa amb plaques fotovoltaiques. No? A Castelldefels, que hi ha molta possibilitat d'aprofitar el sol que tenim.
1: I una altra moció, en aquest cas va ser presentada per un moment en Comú Podem, referent a la gent gran.
0: Sí, aquesta també amb alguna esmena parcial va tirar endavant. En fi, cau pel seu propi pes, si analitzem el títol de la moció, és desenvolupar realment totes les planificacions i totes les accions que n'hi ha en defensa de la cura de la gent gran. No? Hi ha uns dictàmens i uns manifests del Consell Llobregat de la Gent Gran, del Baix Llobregat de la Gent Gran, doncs que hi ha més de 90 mesures de cures, de dignitat, d'evitar el maltractament, d'assistència domiciliària, en fi, moltíssimes accions referents a la gent gran de Castelldefels i el Baix Llobregat, i aquí el que hem de buscar és que es busquin unes dotacions pressupostàries adequades, reals, i no només ens adherim a un conveni o a un manifest perquè ens hem d'adherir, perquè el Baix Llobregat i el Consell Baix Llobregat ho manifesta perquè sobre l'actualitat i la realitat de la gent gran, sinó que hem de fer una partida pressupostària i posar uns recursos perquè Castelldefels aquí es pugui fer el màxim possible de millorar la situació de la nostra gent gran. No?
1: Doncs aquí va finalitzar el ple i parlem ara, si li sembla, doncs, dels esdeveniments culturals i esportius. Aquest cap de setmana a la ciutat continua el Festival Viu Dansa amb una actuació estrella aquest diumenge dels Botes dels Botons, que faran a la plaça de l'Església una masterclass.
0: Sí, sí, van a moltes activitats, és un poble viu, com sempre hem dit, sempre les nostres associacions i les nostres activitats i iniciatives doncs, culturals, artístiques i socials, no? Efectivament, Viu Dansa és un exemple molt clar de lo que el PSC també i el nostre grup municipal defensa i ha defensat sempre, gràcies a una moció nostra de fa uns mesos, un any aproximat, no arriba l'any, que vam proposar rescatar uns reconeixements i unes activitats i uns eventos culturals, artístics, teatrals, etc, de dansa, etc. Doncs el govern municipal ha rescatat un projecte d'unes ballarines de Castelldefels per fer doncs, un festival de dansa que sigui com residencial i que sigui durader durant dos mesos i mig. No? Durant dos mesos i mig es fan diferents actes, diferents actuacions, en diferents llocs del poble, de la ciutat, i es va tornar una altra vegada rescatant l'esperit de l'art i de la cultura i de la dansa que aquí a Castelldefels doncs, faci venir molta gent de fora, faci conèixer una altra vegada la nostra ciutat per altres qüestions que no sigui l'hostaleria i és super, super, super interessant. O sigui que un empujoncito que vam donar nosaltres al PSC ha servit perquè el govern municipal doncs, posi en pràctica aquest programa. No? És un programa, evidentment, meravellós. És un programa, ara mateix, doncs, que té molt de créixer, té molt per millorar, té molt per de futur, que es podria treballar molt més i es podria fer moltes més coses. I s'ha començat ara i esperem i el recolzarem perquè, com deia, doncs, aquest futur es garanteixi, no? Tant, i donar a conèixer i la sensibilització de la ciutadania tant de dintre com de fora de Castelldefels, de lo que significa l'art, no? L'art, la dansa i les arts escèniques.
1: Doncs també aquest cap de setmana s'inicien les festes del barri, si comencen com és tradicional per la primera d'aquestes festes, que és la festa del barri de Vistalegre.
0: Barri de Vistalegre tot el cap de setmana, demà divendres per la tarda hi ha una sardinada, el dissabte hi ha el pregó i més activitats, que acaben el diumenge amb unes habaneres i rom cremat, sí, sí. Tot el barri de Vistalegre és un històric, no? És una tradició doncs, trobant-se allà aquests dies, no? Efectivament. Intentarem doncs, conviure amb tota la ciutadania aquests dies.
1: I més coses, perquè arriba crec que el 7 Rugby de nou a la platja de Castelldefels, que és aquesta, bueno, un partit de rugby en petit i a la sorra. Bé, jo tinc la possibilitat d'anar alguna vegada i és tant els esports que es practiquen a la sorra a la platja han de lluitar d'alguna manera amb aquest element, no? Amb la sorra, que és més difícil jugar sí, aquí, practicar bueno, qualsevol esport, sí, sí, que en un altre terreny.
0: I tant, i tant. Comença la temporada de platja, efectivament. Comença la temporada de platja, que també va començar doncs, ja tota els serveis que n'hi ha habitualment al període estival, de socorrisme, de control de les marees, de control del clima, etc, etc. Tots els serveis que habitualment hi ha tot l'estiu i totes les activitats esportives que també es fan a la platja durant l'estiu, que hi ha molts tornejos, no? Hi ha els torneis de vòlei, els torneis d'handbol també, hi ha diferents activitats esportives de tota mena. I una d'elles és el rugby també, si no, clar, treballar, fer esport a la platja és complicat, perquè no només el calor que comença a fer, sinó també doncs, que córrer sobre la platja doncs, fas un exercici de propiacepció que es diu molt més complicat i has d'estar preparat i has d'estar... Bé, és molt divertit perquè després tens tota la natura al voltant, no? de la platja meravellosa que tenim, però a l'hora de fer esport, doncs sí, has d'estar ben preparadet. Sí, són activitats específiques que són molt divertides també, sí. Evidentment, es fan un seguiment i s'han d'ajudar i s'han de recolzar sempre, no?
1: I quelcom més, senyor Espanyol?
0: Bé, en principi, el que dèiem, estem preparant doncs, el següent ple, que encara no sabem ben bé per on anirà d'aquest mes de juny, i seguirem treballant, com sempre, des del Partit Socialista per totes aquelles coses que fiscalitzarem, totes aquelles coses que el govern actual doncs, no té oblidades, no? Com és la vivenda i certes ajudes a entitats i esportives i associatives. No? Sobretot la vivenda és un tema que té una assignatura pendent aquí, el govern municipal, en molts sentits.
1: Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Lluís Espanyol, regidor a l'Ajuntament de Castelldefels pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, Anna. Ens veiem aquest cap de setmana a tota l'activitat del poble.
1: Segurament.
0: Gràcies a tots.
1: Bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels avui.
1: La ciutadania va poder explorar la gestió municipal amb intel·ligència artificial i dades obertes. En el marc de la Setmana del Govern Obert, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado va acollir ahir un taller adreçat a entitats del municipi i responsables de comunitats de veïns per apropar la ciutadania a la gestió municipal mitjançant l'ús de la intel·ligència artificial i les dades obertes. Les persones amb més experiència van poder aprofundir a l'anàlisi de les dades i l'ús avançat d'eines. D'altres participants van descobrir per primera vegada les possibilitats de la intel·ligència artificial i les dades obertes. L'Ajuntament inicia un procés participatiu obert a tota la ciutadania on es definirà el projecte que uneix les necessitats dels barris de Vista Alegre i Can Vinader. Es tracta d'una nova convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya. Aquest divendres, primera carpa participativa a les 7 de la tarda a les pistes de bàsquet del carrer Blas Infante. I la 19a edició del torneig organitzat pel Castelldefels Rugby Union Club, el Rugby 7, es disputa aquest dissabte a la sorra del litoral de Castelldefels. Serà concretament al costat del Xiringuito Tiburón, davant del carrer Mastelem. I el sènior femení del Club Bàsquet Castelldefels disputa des d'aquest dijous a Cartagena la fase d'ascens a la LF2. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: Doncs ens n'anem amb la nostra unitat mòbil a l'exterior. Allà estan Estefania González i Miguel Navarro. Què tal? Parlem d'una cosa molt especial ara.
1: Bon dia, Anna. Doncs sí, ens trobem aquí al costat del Parc de la Muntanyeta, envoltats de plantes aromàtiques, flors i espècies especialment escollides per atraure papallones i altres insectes polinitzadors. És un espai que s'ha convertit en una aula a l'aire lliure i en un petit refugi de biodiversitat aquí al mig de la ciutat. Per conèixer millor aquest projecte ens acompanya ara l'Anabel Subías, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament. Anabel, gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
2: Bon dia, gràcies.
1: Anabel, per començar, on som exactament i què representa aquest nou jardí de les papallones per a la nostra ciutat?
2: Mira, estem aquí al Parc de la Muntanyeta, al costat de les basses, on normalment es fa la festa del Garigot. I aquí vam fer un petit jardí de papallones en col·laboració amb els alumnes i els docents de la xarxa d'escoles verdes, de la xarxa d'escoles de Castelldefels per la Sostenibilitat, per tal de fomentar la biodiversitat i especialment aquestes espècies que són bioindicadores, que són les papallones.
1: I en la creació d'aquest jardí i en la seva inauguració van participar centres educatius i diversos alumnes d'aquí de la ciutat. Com va ser aquest projecte?
2: Aquest jardí de papallones va ser l'acció conjunta que van decidir entre la xarxa d'escoles per la sostenibilitat fer durant aquest any. Aquest any hem estat treballant la biodiversitat als patis i concretament el tema dels jardins de papallones com a projecte de ciència ciutadana també. Llavors l'acció final que es feia en col·laboració amb representants dels alumnes i dels mestres de les escoles participants era fer conjuntament aquest jardí. Llavors ens va ajudar el personal de Jarfels i vam venir aquí, entre d'altres activitats, una d'elles era construir aquest jardí entre tots.
1: I en aquesta acció conjunta que ens expliques, quants alumnes van participar?
2: Van venir 63 alumnes de diferents escoles i també 15 mestres. Van ser de 9 escoles diferents, ara no recordo quantes escoles van ser, però crec que 9 o 10 escoles. I aquests alumnes en veritat són els coordinadors verds, que són els representants de l'escola verda de cada centre educatiu, els representants del comitè verd, i són de diferents nivells educatius. Sobretot els que van venir eren a partir de tercer, quart de primària i també alumnes de l'ESO, dels instituts. Van fer una jornada compartida amb la qual es barregen els alumnes dels diferents centres educatius de Castelldefels que formen part d'aquesta xarxa.
1: I ara, pensant concretament en el jardí que tenim aquí al costat, sona molt maco, Jardí de les Papallones. Potser per persones que no tenim aquesta formació mediambiental ens quedem amb això, amb el que sona maco, que pensem que serà un lloc on s'apropin les papallones, però què és exactament, quina funció té des d'un punt de vista mediambiental, que és el que ens aporta?
2: Mira, els Jardins de Papallones són unes iniciatives per fomentar la biodiversitat, especialment pensades en aquests insectes. Un jardí de papallones és un espai naturalitzat que el que fa és proporcionar recursos necessaris perquè aquestes espècies puguin viure i desenvolupar-se durant tot el seu cicle de vida. Llavors, ha d'incloure plantes específiques perquè les papallones puguin fer la seva posta d'ous i que puguin créixer les orugues i alimentar-se d'aquestes plantes, i també plantes específiques que treguin a les papallones i adultes voladores perquè tenen dietes diferents, diguem. O sigui, les orugues necessiten una tipologia de plantes que són les plantes nutrícies, que són aquelles de les quals s'alimenten directament, com la que agafen la típica fulla que té potser un parell de foradets perquè hi ha vingut una oruga i se les ha menjat. I les plantes nectaríferes són les típiques plantes que tenen flor que atrauen a les papallones adultes. Llavors, si en un jardí aconsegueixes tenir dos tipologies de plantes i fins i tot aconsegueixes, diguem, promoure, segons el tipus de papallones que vols que vinguin, quin és la planta que afavoreix que les seves cries, diguem, puguin també menjar una vegada, diguem, facin la seva fase evolutiva, doncs tens un jardí de papallones.
1: I durant la fase inaugural, al moment en el que van venir els alumnes aquí també a ajudar en aquesta creació del Jardí de les Papallones, es van fer també activitats de descoberta de la biodiversitat. Tot plegat és una manera d'ajudar a connectar els més joves amb la natura des d'aquest tipus d'experiència directa?
2: Sí, la veritat és que, bueno, des de la xarxa d'escoles de Casa Fes per la Sostenibilitat, el que intentem és facilitar, diguem, als diferents centres educatius diferents eines i que ens fan reflexionar una miqueta sobre el nostre món, no?, i sobre el medi ambient. Llavors, bueno, en funció de cada any anem variant la temàtica, però aquest any vam voler donar-li pes al tema del foment de la biodiversitat, també al tema de la ciència ciutadana, perquè bueno, el món científic de vegades, o sigui, en realitat necessita moltes dades i té pocs ulls, no?, al final, o sigui, no hi ha molts recursos per la ciència, llavors els hi va molt bé, per exemple, que des de, diguem, posem l'exemple de les papallones, no?, una escola, per exemple, faci un jardí de papallones amb el seu centre, el registri dintre de l'aplicació de Jardí de Papallones.org, que és una aplicació que existeix ara mateix a Catalunya, i vagi fent els comptatges de les espècies que s'hi apropen, perquè llavors els científics tenen dades sobre l'abundància o la presència de diferents espècies dintre de tot el que és l'àmbit de Catalunya. Llavors aquest projecte, com que vincula molt la part científica amb la part del foment de la biodiversitat, ens va semblar que era un projecte molt interessant per iniciar aquí al municipi i, bueno, i vam triar el Parc de la Muntanyeta perquè és un parc prou cèntric amb el qual, amb el curs que ve, per exemple, s'hi podran fer activitats de descoberta de la biodiversitat. Sí que pensem que la connexió amb la natura, amb aquestes edats tan properes, no? Pues facilitar-li als nanos una guia d'identificació o un caçapapallones, fins i tot per poder agafar una papallona i identificar-la sense fer-li mal, fa com un vincle que esperem que a la llarga s'acabi mantenint, no? I al final estem creant ciutadans del present, perquè són del present, no són del futur, no? Però que després potser tenen una certa responsabilitat a la seva vida, per la seva feina, perquè facin, i si tenen aquesta connexió, aquest vincle amb la natura, doncs serà més fàcil que acabin cuidant, no?, el que tenen al voltant.
1: Per tant, pel que estaves comentant, aquesta acció amb el Jardí de les Papallones continuarà, ja també de cara al curs vinent es vol aprofitar aquest espai per a altres accions educatives i seguir vinculant la comunitat a les escoles, als infants, amb la natura.
2: Sí, en realitat, bueno, sí, mira, justament l'altre dia ho parlàvem amb les persones que coordinaran el programa d'educació ambiental, que ens ajuden tècnicament a coordinar-lo, que segurament sí, sortirà una activitat nova a la guia educativa que serà el recull d'observacions d'aquest jardí.
1: I això em recorda que també fa poques setmanes sortia la notícia que els Jardins del Castell és el punt amb més espècies de papallones observades. Hi havia també una crida des de l'àrea de Medi Ambient a persones voluntàries que vulguin fer aquesta observació de les papallones.
2: Sí, perquè bueno, també des de Castelldefels treballem, bueno, concretament el del Jardí del Castell és un parc metropolità, i amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la EMB, també té un projecte de ciutadana específic, de ciència ciutadana específic sobre les papallones, que és el BMS és el Butterfly Monitoring Scheme, val? Que és com un recull de dades científiques relacionades amb aquests insectes, i ells han fet un BMS metropolità. Llavors, amb tots els parcs i platges metropolitans, bueno, amb els que es donen d'alta perquè tenen voluntaris, diguem, motivats per fer aquests comptatges, s'estan recollint dades sobre abundància i sobre diguem, espècies detectades de papallones. I bueno, això varia una mica més a més, eh? Hi ha alguns mesos que sí que és el castell el guanyador, diguem, i altres mesos que són altres parcs de la metròpoli, no? Però sí, estem bastant amb el rànquing, diguem, estem com bastant ben posicionats perquè, bueno, perquè també tenim alguna persona que es dedica a això i bueno, i és un projecte que si algú té aquesta inquietud sobre la natura, no cal tampoc ser un gran científic per fer-lo. Vull dir, hi ha una formació vinculada al darrere, que et fan una formació, t'expliquen com fer-ho, no? I si algú té temps i ganes, és el més important, no? per vincular-se amb aquest tipus de projectes. Llavors sí que pels parcs metropolitans es cerquen voluntaris per fer aquests contactes. Parcs i platges. Aquí tenim la part de la platja, que també fan contacte de papallones, i el parc del castell.
1: Perfecte. Doncs hem parlat del jardí de papallones que tenim aquí al costat, que haurem d'estar també pendents de com evoluciona i quantes papallones podem observar aquí. Hem parlat dels jardins del castell i ara em queda la pregunta així final de, per un ciutadà o ciutadana que ens estigui escoltant, aquestes persones que són tan amants de la natura i que potser tenen un jardí o un petit balcó on es posen algunes plantes, quines tipologies de plantes podem pensar a col·locar-nos si ens agradaria també crear com el nostre propi microsistema on puguem acollir papallones i també gaudir-les a casa nostra.
2: Sí, mira, com hem dit abans, tampoc cal tenir ni una gran extensió ni... O sigui, simplement és pensar en quines espècies volem tenir al nostre jardí. Les aromàtiques acostumen a ser espècies que atrauen molt aquests tipus d'insectes, també en general pol·linitzadors, no tenen per què ser només papallones, doncs petites abelles o vespes o coleòpters, petits insectes també voladors que puguin atreure's també per aquestes plantes. Potser si algú està interessat específicament en aquest tipus d'iniciatives, li recomanaria anar a la web del projecte de ciència educativa, que és www.jardinsdepapallones.org, perquè allà hi ha molta informació, fins i tot hi ha informació on et relaciona la tipologia de papallones que vols atreure amb quines espècies de plantes pots plantar al teu jardí. Vull dir, tot això està com molt estudiat, ja se sap que si plantes, per exemple, ara serà una molt bàsica, però si plantes cols et vindrà la papallona de la col. Igual que això, amb diferents espècies de papallones, segons quines espècies plantes, tenen més capacitat d'atreure unes o unes altres espècies de papallones. Lo important és que hi hagin les dues, o sigui, que la papallona adulta que va, diguem, agafar el nèctar de la teva flor, de la flor que tens al teu balcó o al teu jardí, tingui també la planta associada perquè les seves cries s'alimentin, perquè llavors estaràs fixant una població. Si al costat d'aquesta flor poses la planta nutrícia que li correspon a aquesta espècie, tindràs moltes més possibilitats de que la papallona estigui per allà més temps.
1: Clar, es tracta de cobrir tot el cicle, com ens explicaves d'aquí del Jardí de les Papallones. Doncs ja ho sabeu, petits gestos, tant des de l'administració com des de l'Ajuntament de Castelldefels, des de la comunitat educativa, com des de casa, ens poden ajudar a crear aquests entorns més favorables per la biodiversitat. Hem parlat amb l'Anabel Subias, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament. Moltes gràcies per explicar-nos tot aquest projecte.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I nosaltres, doncs, continuem aquí al costat del Parc de la Muntanyeta, gaudint d'aquest nou espai que, a més de fer més verd Castelldefels, ens ajuda a donar vida a moltes espècies pol·linitzadores. Anna, tornem amb tu als estudis.
0: Moltíssimes gràcies, Estefania González i Miguel Navarro, que estan encara amb un peu en aquest jardí de les papallones i aquesta mostra de com es pot crear aquesta biodiversitat amb molt pocs recursos. Doncs l'Anabel Subias ens ha estat informant també del resultat d'aquesta iniciativa i nosaltres ens quedem aquí amb més música.

0: Doncs s'està desenvolupant en aquests moments l'acte de cloenda del projecte STEAM a Castelldefels. I què és el projecte STEAM? Doncs és un projecte impulsat pel Centre de Recursos Pedagògics de Castelldefels i l'Ajuntament de Castelldefels. A través d'aquesta activitat es pretén contribuir a l'assoliment dels objectius d'aprenentatge de tot l'alumnat, visibilitzant un itinerari dedicat a la tecnologia, a les matemàtiques i a la ciència de desenvolupament educatiu, i al mateix temps doncs vol despertar la vocació mitjançant l'acompanyament i suport dels estudiants de secundària. Doncs s'està desenvolupant la cantonada de la plaça de l'Església amb el carrer Arcadi Balaguer, i allà es troben Miguel Navarro i també Patricia Gazaga. Què tal? Endavant, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs sí, estem aquí i veiem com estan fent tots els preparatoris d'aquest acte de cloenda del projecte Estimem de Castelldefels, i tenim amb nosaltres per una part la directora del Centre de Recursos Pedagògics, la Maria Josep Oró. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què ens espera avui en aquesta cloenda? Ens podries explicar una mica?
2: Ens espera, esperem, celebració. Per nosaltres aquesta cloenda és un motiu de celebració d'una feina feta al llarg de tot el curs, tant per alumnes de primària com de secundària, que venen a mostrar el que han fet, els seus resultats, i a compartir-ho amb la resta de companys que han fet coses semblants en un altre centre i que no en són conscients. És un dia de celebració, bàsicament.
1: I quants centres participen avui en aquesta cloenda?
2: Participen en el projecte 10 centres, 8 de primària i 2 de secundària. D'acord? I a la cloenda venen tots menys un, que tenia un esdeveniment i no pot venir. Però en principi 9 centres vindran avui aquí.
1: I volia preguntar a Antoni Alberic, el tècnic d'educació, què han fet els alumnes durant el curs?
3: És un projecte que gira al voltant de les STEAM, la ciència, l'enginyeria, la tecnologia i les matemàtiques, que vincula l'alumnat de primària amb l'alumnat de secundària. L'alumnat de secundària durant tot el primer trimestre es forma amb els seus professors a l'institut per anar a les escoles de primària amb un aprenentatge servei, un servei comunitari, a ajudar els alumnes de primària a tirar endavant els seus projectes. Són projectes que volen resoldre problemes que tenim a la ciutat de Castelldefels. Ciutat sostenible, al voltant de la contaminació, ciutat inclusiva, amb persones amb discapacitat, ciutat amiga, tercera edat i problemes de salut, ciutat deliciosa, perquè Castelldefels és una ciutat on la gastronomia és molt important. I tots aquests projectes que estan vinculats amb la ciutat, l'alumnat, a través de la ciència i la tecnologia, el que busca és resoldre algun problema. Com la ciència i la tecnologia poden millorar la vida de les persones.
1: I per fer tots aquests projectes, col·laboreu amb altres àrees de l'Ajuntament?
3: Sempre col·laborem amb l'Ajuntament, amb l'àrea d'educació, fonamentalment. També col·laborem amb l'ONLAB, que és un centre que depèn de l'Ajuntament i que està abocat a la fabricació digital. Hi ha una part dels projectes que tenen a veure amb fabricació digital i es fan a l'ONLAB.
1: I cap a la directora, la Maria Josep Oró, volia preguntar quant de temps porta en marxa aquest projecte.
2: Aquest projecte farà 4 anys. Vam començar primer 2 centres pilots, ho vam pilotar amb 2 centres, i després, mica en mica, ha anat creixent fins a arribar doncs, a aquests 10 centres que participen.
1: I què faran?

0: Avui als alumnes ens podries explicar com estan distribuïts aquí els espais a la plaça?
1: Bé, hem dissenyat tres espais rotatius, és a dir, els alumnes de cada grup classe es divideixen en tres minigrups i van rotant. Hi ha un espai exposició on els alumnes mostren a la gent que vingui, a pares, famílies, docents, altres companys, tota la feina que han fet a través de fotografies, de vídeos, de pancartes, de mostra, tot el que han fet, i la seva responsabilitat en aquest espai és explicar a tothom que ve què han fet, per què ho han fet, quines dificultats han tingut, etc. a nivell tècnic. Després hi ha un altre espai on tots els gadgets, perquè l'objectiu de cada projecte és dissenyar un gadget tecnològic per solucionar aquell problema, sigui d'inclusivitat, sigui de sostenibilitat. Llavors tindrem un espai demo amb la col·laboració de l'OnLab de Castelldefels, on els alumnes demostraran com funcionen els seus gadgets. Per una banda hi ha cotxes que van amb energia solar, i després altres que són gadgets, doncs, de, per exemple, doncs, bastons per gent que és invident, que tenen sensors, bueno, hi ha una gran varietat de coses. Doncs tenim un espai demo on els alumnes faran la demostració de com funcionen aquestes coses que han dissenyat. I després tenim un tercer espai, que és l'espai experiència, on els alumnes expliquen què ha significat per ells haver fet aquest projecte, no a nivell de coneixements ni de competències adquirides, sinó a nivell de vivència. Què ha canviat en ells després d'haver fet aquest projecte. I aquí és el moment en què es troba primària i secundària, doncs fem un reconeixement als alumnes secundària per la gran tasca que fan, perquè sense el seu suport, com ha dit el meu company abans, aquesta estructura d'aprenentatge-servei no seria viable el projecte, no? I en aquest espai experiència, doncs, li fem un petit reconeixement.
0: En aquest reconeixement també hi haurà un moment d'entrega de diplomes. Ens podríeu explicar més, Antoni, per exemple?
2: Són diplomes per als alumnes de secundària que han estat voluntàriament ajudant els alumnes de primària. És un reconeixement individual a la tasca que han fet a les escoles que se'ls hi han encomanat d'ajudar, i són diplomes també per les escoles i per als instituts que participen en el projecte.
0: I quin resultat es deve de tot aquest... O sigui, realment és un projecte intergeneracional. Quin resultat extraieu de tot això?
1: El resultat és canvis de mirades. Per una banda, l'objectiu és que els nostres alumnes de primària tinguin una visió, un projecte de futur per potenciar vocacions científiques, sobretot en clau de gènere, en alumnes femenines. Però també per nosaltres és molt important aquest arrelament dels nostres alumnes a la seva ciutat. És a dir, veure que la ciutat de Castelldefels és l'entorn on ells viuen, on tot aquest coneixement i aquest aprenentatge que tenen han de volcar, i aixoplugats pel Pla Educatiu d'Entorn, que és, doncs, una mica qui finança i dona suport econòmic a tot el material, perquè cal un desplegament importantíssim de material tecnològic perquè aquests alumnes puguin fer els seus gadgets i puguin fer tota l'experimentació. Penseu que hi ha una primera part de coneixement del problema on els alumnes experimenten i despleguen un disseny de mètode científic per copsar la dificultat i després buscar solucions tecnològiques. Tot això requereix un finançament, requereix d'una dotació econòmica que, gràcies a l'aixopluc del Pla Educatiu d'Entorn de l'Ajuntament de Castelldefels, conjuntament amb les entitats i el Departament d'Educació, doncs podem tirar endavant, no? I això també és important, que s'adonin compte que tot allò que fan és envers la seva ciutat i la seva ciutat cap a ells.
0: Molt bona reflexió, la veritat. Gràcies, retornem la connexió.
3: Moltes gràcies, Patricia Bazaga i Miguel Navarro. I ara ens n'anem a un altre punt on es troba l'Estefania González, concretament al castell de Castelldefels, on s'està desenvolupant una sessió concentrada en explicar, en unificar criteris, en coordinar, doncs, aquesta voluntat de Castelldefels d'esdevenir una ciutat smart city, ciutat intel·ligent. Què tal? Molt bon dia, Estefania, endavant.
4: Bon dia de nou, Anna, gràcies. Ara estem al castell, efectivament, perquè avui s'ha convertit en punt de trobada de responsables públics, experts en innovació i representants de municipis, de 8 municipis concretament, per reflexionar sobre com la tecnologia, les dades i la intel·ligència artificial poden ajudar a gestionar millor les ciutats. Per parlar-ne tinc ara aquí a mi el gerent de l'Ajuntament, Miguel Ángel Vázquez, que d'aquí a una estoneta també participarà en una taula rodona sobre els reptes de les ciutats del futur en una societat cada vegada més connectada. Miguel Ángel, gràcies per atendre'ns. Bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
4: Doncs, com dèiem, Castelldefels acull avui, i concretament aquí al castell, s'acull aquesta trobada sobre ciutats intel·ligents i destins turístics intel·ligents. De fet, la jornada començava a primera hora, a 9:45 amb la benvinguda a presentació de l'alcalde. També han participat ja altres representants de l'Ajuntament en diverses taules rodones, en presentacions que s'estan desenvolupant. Amb quin objectiu arriba aquesta jornada aquí a Castelldefels? Què s'està abordant?
5: Bueno, nosaltres aquí tenim un doble objectiu. Per un costat, nosaltres hem estat beneficiaris d'una subvenció molt important de fons Next Generation per desenvolupar una plataforma vinculada a la intel·ligència turística. Aquesta plataforma, que a més nosaltres l'adequem com una plataforma Smart City, utilitzem tota la banda de coneixement turístic i d'intel·ligència turística i la completem amb d'altra informació que ens ha de permetre poder gestionar, coordinar, conèixer i bàsicament prendre decisions en directe del que està succeint a la nostra ciutat amb diferents operatives que complementen aquesta intel·ligència turística. Aquesta gran plataforma Smart City, nosaltres per justificar aquesta subvenció havíem de promocionar i fer conèixer entre la ciutadania que hem fet aquesta plataforma, i una de les maneres que se'ns va ocórrer va ser organitzar una jornada on poguéssim explicar tant als nostres tècnics municipals perquè coneguin profundament la nova eina i a tècnics i polítics d'altres administracions donar a conèixer aquesta nova eina que estem utilitzant a Castelldefels. Aquesta és una banda, l'altra és analitzar, conèixer, interpretar altres projectes, altres iniciatives d'altres ajuntaments que ens poden ajudar a fer més útil aquesta plataforma per nosaltres. I avui estem escoltant no només la nostra plataforma, els diferents tècnics que estan involucrats en aquesta plataforma, sinó també a tècnics i polítics d'altres ajuntaments que ens estan explicant què estan fent vinculats al món de l'Smart City i plataformes tecnològiques Smart City a d'altres ciutats.
4: Una transferència de coneixement que gira entorn a paraules clau com són la sensorització, les dades, òbviament, i parlant de plataformes digitals, plataformes intel·ligents, com ens estaves dient ara mateix. Tot plegat pot semblar unes qüestions molt tècniques. Com es tradueix això en les millores concretes que pot veure un veí o veïna d'aquí de Castelldefels?
5: Hi ha moltes. Per exemple, coses molt útils, on aparcar quan vas a la platja, l'aforament dels grans esdeveniments o del passeig marítim un diumenge, que ens permeti saber si està havent concentracions massives de gent i hem d'enviar ja la policia per qualsevol cosa per regular aquest trànsit, conèixer quines afectacions hi haurà al mar quan hi ha una tempesta, si hi haurà inundacions en segons quin punt a Castelldefels i poder actuar prèviament, conèixer els delictes d'una forma més profunda, saber qui ha estat el delinqüent que ha fet qualsevol delicte i tenir més eines per poder localitzar-lo. El pagament online de totes les taxes i impostos municipals, la georreferenciació de totes les serveis, infraestructures que hi ha a Castelldefels i que facin que els nostres tècnics puguin treballar d'una manera més ràpida i també que el ciutadà es pugui beneficiar de conèixer qualsevol característica de qualsevol terreny, edifici que hi ha a la nostra ciutat. O sigui, l'operativa és amplíssima, tant que nosaltres comencem d'una base, que és l'operativa actual que té la plataforma, que s'anirà ampliant en el futur, implementant i afegint tots els sensors i totes les bases de dades que ens puguin arribar. Tota la informació turística del municipi, quanta gent hi som, on compren, quins són els punts més visitats per aquests visitants i turistes, però també tenim eines ja per saber si el trànsit és fluid o no a la ciutat, quines són les vies on hi ha més trànsit, on s'estan produint els accidents, analitzar en quins punts hi ha més denúncies policials, per què s'estan produint aquestes denúncies. O sigui, ja el ventall de serveis que dona la ciutadania per poder gestionar és amplíssim i estem parlant d'una gestió absolutament diferent al que hem conegut fins ara.
4: Has posat diversos exemples que eren sobre policia local i precisament una de les darreres exposicions que s'han fet ha estat a càrrec del cap del nostre cos de seguretat local, Raül Vergel, que parlava d'un concepte que és el de bessons digitals. Exactament què és aquest concepte? Quines aplicacions pot tenir?
5: Nosaltres, amb aquest bessó digital vinculat a la seguretat, que en si el projecte de bessó digital no és només de seguretat, el bessó digital és veure la ciutat en 3D i saber, mitjançant diferents formes de veure el que està succeint a la ciutat, pots veure amb colors, amb edificis en 3D, etc., veure què està succeint. En el cas del tema policial, et permet veure, doncs, tu tens tot el mapa de la ciutat en 3D i quins carrers estan sent més problemàtics, on hi ha més problemes de trànsit, on hi ha més problemes de denúncies, on hi ha denúncies d'un tipus, on hi ha denúncies d'un altre tipus, on s'han produït, concentracions de gent. O sigui, aquest mapa el que et permet és saber què està passant a la ciutat de forma reiterada i continuada, i a partir d'aquí genera unes tendències i unes dinàmiques que et permet prendre decisions, fins i tot avançant-te el que pot passar.
4: I tu mateix formaràs part d'una taula rodona que arribarà en una estona també en el marc d'aquesta jornada d'avui, on abordaràs el repte de les ciutats del futur en una societat hiperconnectada. Quin és, al teu parer, el principal repte que tenen avui dia els municipis?
5: Bueno, jo vull parlar bàsicament des de la meva vessant de gerent municipal i de gestor de recursos municipals. Jo el que crec, la meva visió des de que he arribat a aquest lloc, és que l'administració pública no acabem de ser conscients de quines són les prioritats actuals de la societat. És a dir, nosaltres, en les administracions, hem vist que la societat ha canviat radicalment, que fa 25 anys, 20 anys, el mòbil no existia, o si existia, ho feia només per trucar i rebre trucades, i en els darrers 10-15 anys, tota la nostra vida, amb un número d'hores cada cop més gran, passa a la nostra mà amb el nostre telèfon mòbil. Això significa que la nostra vida passa aquí dintre, però nosaltres continuem dedicant esforços, recursos, personal a d'altres àmbits de la ciutat que també són molt importants, que sempre ho han estat, però aquest que s'ha convertit en el principal de la ciutadania segurament no li estem donant la importància que té, no? Llavors, jo crec que el gran repte de les administracions passa per trobar aquests recursos per realment oferir aquests serveis a la ciutadania. No pot ser que a Castelldefels, a Gavà, a Viladecans, a Sant Boi, tinguem dificultats per pagar una taxa, un impost, des del teu mòbil, però que, per exemple, Amazon puguis comprar en 4 segons. No? Hem d'aconseguir que, si això és possible perquè Amazon, Apple o qui sigui ho està aconseguint, l'administració pública també ho aconsegueixi. I això és només conscienciar i dotar de recursos. D'on surten aquests recursos? Bueno, això és el gran repte dels gestors d'ara i del futur.
4: Tenim el repte econòmic, el repte tecnològic, el repte organitzatiu i de gestió, i tot plegat, per superar aquest repte, em sembla que jornades com aquestes poden ajudar amb aquesta transferència de coneixement que tot just ens explicaves al principi, perquè justament mencionaves també altres localitats properes. Doncs tot el que estigui fent Castelldefels amb aquesta jornada es pot presentar, es pot compartir, i esteu aprenent també d'altres ajuntaments que han vingut, perquè de fet heu convidat a 8 altres ciutats que estan presents avui.
5: Sí, fins i tot tenim, ciutats grans com Tarragona, que la primera tinent d'alcalde ens ha vingut a visitar i farà també intervindrà en una de les taules. Sí, però m'ha cridat molt l'atenció que en una de les taules que estàvem fent hem presentat diversos municipis, han presentat les seves eines espectaculars que han de significar un impuls molt important per conèixer el que succeeix a la seva ciutat, però hi ha hagut una tècnica municipal de transformació digital d'un municipi que ha preguntat, jo el que us vull demanar és més fàcil, no? Us vull preguntar, és més fàcil, d'on traieu recursos? Perquè tot això genera una despesa i genera una necessitat de personal molt important, no? I aquesta és la pregunta amb la que jo m'he quedat, no? D'on es treuen els recursos? És que el futur és això. O sigui, des de Ràdio Castelldefels, que requerirà d'una inversió en intel·ligència artificial, en adaptar-se al temps, perquè anem sempre, no sé si us aneu, tant tots els serveis municipals, ja no parlo de la ràdio, que també, tots anem darrere de tot el sector privat, no? I jo què sé, arriba el podcast a les emissores municipals anys després, no? Arriba la intel·ligència artificial, arriba l'administració local també anys després, no? Com aconseguim avançar-nos? Aquest és el gran dilema que jo com a gestor tinc.
4: I un altre dels punts claus de la jornada d'avui és les paraules aquestes de destins turístics intel·ligents, que ja venim fa un temps parlant de Castelldefels situant-se com a destí turístic intel·ligent. De fet, avui també participa el president de Segitur, organisme de referència dins de les DTIs. Quin paper juga Castelldefels dins de tota aquesta estratègia? Què pot aportar aquest model cap a una ciutat turística com la nostra?
5: Doncs mira, això és important realment com acabar un cercle, no? Perquè el 2013 nosaltres vam ser un dels municipis impulsors de la xarxa de destinacions turístiques. Aquella xarxa va començar en 4 municipis a tot Espanya. Eren 3 molt grans i un molt petit de Catalunya, de Barcelona, que era Castelldefels, i que ens sentíem allà com una mica que fem nosaltres aquí, no? Doncs una dècada després aquesta xarxa té centenars de participants, de destinacions, de proveïdors, s'ha fet increïblement gran i a través d'aquesta xarxa i de Segitur, que és l'organisme públic que va encetar aquesta xarxa, es poden aconseguir una sèrie d'inversions molt importants com la que ha aconseguit Castelldefels. És un projecte on el que t'està dient el govern és el turisme no pot ser d'una altra manera que no sigui utilitzant totes les eines que et dona a l'àmbit digital i l'heu d'utilitzar, bàsicament per conèixer què passa a la destinació i poder tenir una destinació sostenible, que era bàsicament l'inici de tot aquest projecte, no? Utilitzar totes les eines que puguis per tenir una destinació sostenible. Què significa? Conèixer quina és la capacitat de càrrega del municipi, quanta gent pot assumir el municipi, on va la gent, què visita, què no visita, quins gustos té, com has d'adaptar la teva oferta a aquesta demanda. Hi ha tanta informació que et poden donar aquestes plataformes que és el que està impulsant aquesta xarxa TTI.
4: Perfecte. Miguel Ángel Vázquez, gerent de l'Ajuntament de Castelldefels, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Et deixem que tornis ara a la trobada, tindràs aquesta taula rodona on participaràs i ja t'avenço que de cara a la setmana vinent podem parlar al Desperta també de tot el detall de la jornada i de la teva taula rodona, les conclusions finals que es tragueu. Gràcies.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres per pujar.
4: Molt bé, Anna, retornem la connexió als estudis. Moltes gràcies i bon dia.
3: Gràcies a vosaltres per tota aquesta informació al voltant d'aquest esdeveniment, aquesta jornada que està plegant al nostre municipi, també municipis veïns, al voltant de com gestionar de manera intel·ligent, de la millor manera possible, doncs, els recursos municipals, les actuacions municipals, a través d'esdevenir aquesta Smart City. Una jornada, diem, que s'està desenvolupant al Castell de Castelldefels. Gràcies, Estefania González, i gràcies també a Miguel Navarro.

0: Castelldefels, així som.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: no et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
1: Castelldefels, així som.

0: 爱心上，
1: 爱心上。
0: Al magazine de Radio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. La gent gran podrà gaudir de Castelldefels amb el programa Enginyeria Sènior. La Universitat Popular d'Estiu, que comença el pròxim 22 de juny, ofereix tres tallers adreçats a un públic de més de 55 anys. El cost de l'inscripció és de 10 euros. Castelldefels també inclou en guany el programa Aperitius de Ciència, activitats obertes al públic adult que poden interessar al col·lectiu sènior. La plaça de l'Església acull demà un acte festiu dirigit a infants, joves i famílies per donar a conèixer les actuacions del Pla Educatiu Entorn, que acomiada així el curs aquest divendres, com dèiem, amb una festa. De 6:45 a 8:00 del vespre, la festa inclou activitats organitzades pels centres educatius i per diverses àrees de l'Ajuntament. Eivissa Alegre dona el tret de sortida a les festes dels barris 2026. El barri celebra des de demà i fins al 7 de juny les seves festes populars amb un programa d'activitats variat a la pista de bàsquet situada entre la Rambla Blas Infante i el carrer Can Vinader, al costat de l'església de Nostra Senyora de Montserrat. És tot de moment. Més notícies ja incloses a l'informatiu. Que vagi bé, bon dia.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital